0: Bueno, así terminaba. Yo tengo que decir que, acostumbrados a ver los espectáculos de la Super Bowl, este espectáculo, este primer show en el descanso del Mundial, a lo mejor ha quedado un poco descafeinado.
1: ¿Y Wayne Rooney qué opina de todo esto, Nacho?
0: Bueno, no le ha gustado nada. A la estrella de Inglaterra y ex del United, es ahora comentarista de la BBC, le han preguntado qué le ha parecido este show. Dice que lo mejor del show ha sido cuando ha terminado, porque ha sido una mierda textual.
1: Pues madre mía, en fin. No se ha dejado nada Wayne Rooney. Gracias, Nacho. Son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
3: Què tal? Bon dia. És dilluns, és 20 de juliol. Novament, 16 anys després, un gol d'un jugador del Barça, Ferran Torres, en aquest cas, donava a la selecció espanyola un campionat del món de futbol. Així sonava el Fòrum de Barcelona, quan ja a la pròrroga Ferran ha aconseguit el gol de la victòria. 30.000 persones han seguit la final del Mundial. El Fòrum de Barcelona ha estat la festa més multitudinària, però no l'única a Catalunya. Ara parlem de com s'ha seguit aquesta final des d'aquí. Abans, la informació més pràctica. Pel que fa al temps, temperatura, si fa no fa, igual d'altes a les d'ahir, a l'interior es poden superar els 40 graus. Pel que fa al trànsit, no hi ha gaire retencions a aquesta hora, i pel que fa al transport públic, sense problemes, com a mínim, no consten. Amb un clar protagonisme de la pedrera del Barça, la selecció espanyola ha guanyat aquesta passada nit el Mundial de Futbol per segona vegada. Eren les 12 de la nit quan l'àrbitre xiulava al final del maig. I molts carrers de Catalunya s'han omplert d'aquest so ambient, un ambient que continuava a les 4 de la matinada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Des de la mateixa gespa de l'estadi de Nova York, on s'ha disputat el partit, rebem crònica de l'enviat especial de SER Catalunya. Santi Ovalle, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Coses que permet la diferència horària i la ràdio. Estem a la gespa del MetLife Stadium de Nova York, on Espanya ha conquerit la seva segona estrella. Ho ha fet gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga per superar l'Argentina de Leo Messi per 1-0. Segurament el futbolista argentí ha disputat el seu últim partit a la història dels Mundials. Però Espanya és campiona del món de nou, com ho va ser a Johannesburg el 2010. 16 anys després torna a aixecar la Copa del Món, torna a brodar el pit la segona estrella. Els jugadors de la selecció espanyola estan volant ara mateix cap a Espanya, on a partir de la una del migdia arrencaran les festes de celebració dels campions del món.
3: I com us dèiem, si fa 16 anys va ser un blaugrana, Andrés Iniesta, qui va fer el gol que li va donar el Mundial a Espanya, ara ha estat Ferran Torres, també jugador del Barça.
5: No he pensado, simplemente he visto el balón venir a mí y creo que era algo que me merecía y por eso me ha llegado a mí.
3: Escoltem el comentari que hi posa el cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
6: Bon dia. Hem batut una selecció on hi juga Messi, el millor de tots els temps, deia nit Rodri, el capità d'Espanya. De la Fuente ha fet d'una formidable generació de futbolistes una família fidel a una idea. I a la gespa, a nit, 9 jugadors fets a la Masia. A la final, 9 jugadors fets a la Masia i 5 jugadors del Barça en l'11 que va acabar el partit, amb gol de Ferran, blaugrana, i amb Cubarsí, blaugrana, com a millor jove del Mundial, i Pedri i Olmo, reforçats. Ah, i Lamine, ja té amb 19 anys Eurocopa i Mundial. Arribarà als 6 Mundials que ha jugat Messi? Per què no?
3: Anem ara amb altres coses. Vicenç Llorca, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
3: Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi.
7: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà, dimarts. Per aquest motiu, fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a tot totes les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions Centre, Lleida i Terres de l'Ebre.
3: En aquest context, una vintena d'entitats impulsen una jornada solidària per recaptar fons per la SADF després de l'incendi de les Gavarres, el més important d'aquest estiu a Catalunya.
7: L'objectiu és que els ADF puguin fer treballs de millora del bosc després del foc.
3: Quan es farà aquesta jornada, Gemma Alegrí?
8: Serà l'11 de setembre, organitzada per una vintena d'entitats dels municipis afectats per l'incendi. La jornada combinarà un vermut, una caminada popular i música en directe amb l'objectiu de recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona.
9: Van tenir molt clar que volien destinar-ho als ADFs, que creiem que siguin entitats sense ànim de lucre i són els que treballen aquí la terra, doncs són els que creiem que a falta de recursos dels ens de més amunt, pues són els que hem de destinar el que puguem perquè tinguin material o més hores de poder treballar a la terra que està cardada.
8: És Ivan Cruz, un dels impulsors de la iniciativa.
3: 5 minuts i seran les 7 del matí. En capítol de previsions, els veïns de dues finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa, dues setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9, que va obligar a desallotjar els edificis. Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
7: Com a mínim, una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
10: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3 o quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
7: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes per als comerciants afectats, a més d'un fons de compensació per als veïns que continuïn desallotjats.
3: D'altra banda, les tres xemeneies de Sant Adrià seran declarades aquest dimarts projecte estratègic de país.
7: Ens referim al sector del Besòs del Catalunya Media City, que passarà a tenir prioritat en la distribució de la potència energètica, un caràcter estratègic declarat pel govern que obrirà la porta a avantatges en matèria urbanística i també al finançament europeu.
3: De la crònica de successos, destaquem que desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta, Gemma, aparellada.
11: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència a un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona, just a l'entrada d'accés al poble. La dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
3: I aquest cap de setmana, Gemma, hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, cap d'ells de gravetat.
11: Ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona, i ha acabat sense morts, però sí amb 4 ferits, 2 d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap està greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja, al mes de maig, una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat molt similar. Aquest és el 4th tiroteig del mes de juliol.
3: Més de 22.000 persones s'han assistit a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà durant tot el cap de setmana, malgrat la calor.
7: L'esdeveniment ha tornat a omplir els carrers i les places del poble de clowns, malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-s'hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica de motiu d'orgull.
12: Però no només és un cuidar al públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
7: Gasull en fa un balanç positiu i destaca que tenen un públic fidel tant d'arreu de Catalunya com de França.
3: I 2 joves cineastes catalans han estat reconeguts als premis BAFTA britànics.
7: El curtmetratge Fúria, dirigit per Fran Moreno i Santi Pujol, ha tornat a triomfar ara els prestigiosos premis que otorga l'Acadèmia Britànica del Cinema i la Televisió. El duet de cineastes format a l'ESCAC s'ha endut el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA, un guardó que podran posar al costat del que ja van guanyar Sitges l'any passat, els Premis de Nova Autoria.
3: I encara ens queda parlar de les nits d'Occident. Sí.

0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest és el so principal de la passada nit a Catalunya. És el so de les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial per segona vegada a la seva història. Aquest so és el de les 4 de la matinada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Més enllà del segon Mundial d'Espanya, hi ha més coses que desgranarem de seguida, però abans... Abans el temps continuarà fent molta calor en una línia molt similar a la d'ahir, per tant, paciència. Al trànsit hi ha dos punts amb força retencions a aquesta hora, la Ronda de Dalt de Barcelona, 7 quilòmetres de cua en sentit Llobregat per culpa d'un accident, també en sentit Llobregat a la Ronda Litoral hi ha 5 quilòmetres de cua. El transport públic no consta en incidències. Una de cada cinc persones que dorm al centre de Barcelona és un turista. La ciutat augmenta prop del 10% la seva població a l'estiu pels visitants estrangers que s'allotgen sobretot a Ciutat Vella i a l'Eixample, Ferran Dalmau.
2: A Barcelona hi ha 145.000 places per turistes en hotels i apartaments amb llicència, més de la meitat de les quals els dos districtes cèntrics, l'Eixample i Ciutat Vella. A l'estiu, moment de màxima ocupació, això significa que en aquests barris hi dorm, com a mínim, un turista per cada 5 persones, segons dades de l'Ajuntament analitzades per Ser Catalunya. Per districtes, a l'Eixample, el 18% dels qui hi dormen en temporada alta són turistes i a Ciutat Vella, el 17%. Els segueixen les Corts i Sant Martí, on els visitants estrangers copen el 8% dels llits i de després Sants, amb prop del 7%. Quan els allotjaments turístics estan plens, la capital catalana augmenta un 8% la seva població pel turisme.
1: I mentrestant, els residents als barris amb més turistes, l'Eixample i Ciutat Vella denuncien la proliferació de pisos turístics, l'augment de cafeteries d'especialitat i també l'arribada d'expats que, segons s'asseguren, estan transformant el teixit social i el comercial Pau Puig.
3: Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que hi viuen, hi ha una plaça turística. Alba Sala és membre de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample.
4: Tinc dos pisos turístics als quals no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
3: Els veïns demanen a l'Ajuntament que es faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics al 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, una de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic.
1: Encara sobre turisme. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
1: La Generalitat nega que l'ampliació de l'aeroport del Prat es faci per afavorir l'arribada de més visitants. La Direcció General de Turisme defensa que és una infraestructura de país bàsica per la indústria, l'empresa i la mobilitat.
5: En una entrevista a Ser Catalunya, la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, ha defensat l'ampliació de l'aeroport i ha negat que es faci per impulsar l'afluència de visitants.
6: No es fa pel turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes.
5: La G també ha negat que Catalunya hagi arribat al límit de turistes, tot i que ha reconegut que algunes destinacions catalanes en determinades èpoques de l'any han assolit el màxim de la seva capacitat. Per a la directora general de Turisme, el que cal fer és descentralitzar l'oferta.
1: I una altra qüestió referent al turisme és com estan afectant les altes temperatures en l'arribada de visitants a casa nostra. Un informe del CaixaBank Research apunta que els visitants que viuen onades de calor extrema durant les vacances tenen una probabilitat d'un 15% més baixa de tornar l'any següent a Catalunya i a l'Estat.
5: L'estudi, a més, concreta que els que sí que tornen tendeixen a viatjar en altres moments de la temporada, quan fa menys calor, i a poblacions més fresques. És David César Heyman, un dels investigadors de l'estudi.
7: L'indicació principal és que el canvi climàtic és un risc per a la fidelització dels turistes a Espanya i que el sector ha d'invertir per estar preparat i tenir una oferta adaptada a situacions climàtiques més extremes.
5: Segons el CaixaBank Research, les previsions per al sector turístic de cara als pròxims anys són molt positives. En concret, per aquest any preveu un creixement del PIB turístic del 3,1%, impulsat pel conflicte a l'Orient Mitjà, que ha fet que molts turistes evitin aquestes destinacions.
1: Dos morts per ofegament aquest cap de setmana a Catalunya. D'una banda, un nen de 6 anys s'ha mort ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: El telèfon d'emergència...

0: És dilluns 20 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada queda solta, la rematada, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, de Ferran, gol, gol, gol!
2: Antes el destino está escrito y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Espanya aconsegueix destronar l'Argentina i guanya el Mundial per segon cop en la seva història. Un gol al minut 106, ja en temps de pròrroga, de Ferran Torres, que va fer guanyadora la selecció espanyola en un partit on l'Argentina, de fet, no va xutar en cap moment a porta. Un Mundial que ens deixa diverses imatges més enllà de Ferran Torres aixecant la copa. Tenim les llàgrimes de Leo Messi, però també l'encaixada de mans de Donald Trump i Pedro Sánchez. I no és una imatge, sinó un so, l'heu pogut escoltar, és el de la narració en català en aquesta casa de Lluís Flaquer, que des de la final del 2010, que no el sentíem fer-ho, i que si el vau poder seguir, segur que ho vau gaudir. Avui que la Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que es preveu més alt a partir d'avui.
3: L'incendi, igual com dèiem, no? De dir, les activitats agrícoles ens generen doncs aquest mosaic.
0: Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi. Tot això, a més, un nen de 6 anys ha mort ofegat a la piscina d'un hotel a Calella, al Maresme. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Aquest cap de setmana que també hi ha hagut un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, però cap de gravetat. Avui que s'estrena el Racó de Pensar, la sociòloga Liliana Arroyo per parlar-nos de la biofília. Què direu? Què és això de la biofília? Doncs és estimar la naturalesa. Us passa? Allò que quan sou al bosc noteu que us trobeu millor, que us sentiu més plens, us agrada gaudir del silenci? Que per silenci, poc en deuríeu viure ahir a la nit per la celebració d'Espanya. Ho dic perquè del silenci del bosc nosaltres anirem cap a la tertúlia esportiva.
4: Hispanos, llegó el día de vuestras guerreras vidas. De esta batalla de Nueva York, donde solo hay una única y sagrada misión.
0: Amb aquest que sentiu, Tomàs Roncero, el nostre company també Nil Solà i la Juliana García Villar. Tot això serà a partir de les 9 del matí. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Seró, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Aquesta setmana la calor repunta. Avui les màximes seran altes. A Ponent es podran fregar els 40 graus. A l'interior en general es mourà entre els 35-39 i a la costa entre els 32-34. Un dilluns que comença amb temperatures que van en general entre els 20-27 graus, temperatures molt altes ara mateix a la costa. Tenim també ara mateix alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre i al llarg del dia d'avui també haurem de parlar de calitja, especialment a les comarques tarragonines. A partir de migdia tindrem algun núvol d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar alguna gotellada. Avui la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 28 a la costa central i 30 a la costa daurada.
0: Gràcies, Núria. I a les carreteres? Fem un cop d'ull al trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant que tenim actiu fa una estona un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona. Va tot just fa uns instants que deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, també a la Ronda Litoral hi ha molta congestió amb intensitat en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de la Roca i Montmartre, i també el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la banda sonora d'aquest dilluns ens la posa a

0: perquè resulta que han hagut d'evacuar un concert seu a Milà. El motiu ha sigut una forta tempesta, un temporal de pluja de calamar-se. Va ser dissabte, hi havia unes 80.000 persones de públic. El que passa és que el concert no serà reprogramat i el que faran és tornar l'import de les entrades. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. I d'Iniesta a Ferran Torres. Espanya ja té la segona estrella. La selecció s'ha proclamat campiona del món 16 anys després del títol de Sud-àfrica en derrotar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga amb un gol de Ferran Torres al minut 106.
1: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol!
2: Gol!
3: Se lo va a quitar de en medio Ferran, se acabó, somos campeones del mundo.
4: Si te quieres divertir.
3: Generación espectacular, esplendorosa, lideradas por el hombre que se inventó el método, por el hombre de la
5: Estoy familia. Orgulloso, feliz y muy orgulloso de los jugadores.
6: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios.
7: Leo Messi llorando porque ya no va a llegar al Mundial de España en 2030.

0: La final va començar molt igualada, en poques ocasions, però Espanya va anar creixent amb el pas dels minuts fins a dominar clarament el partit. De fet, l'Argentina es va dedicar a resistir i no va arribar a xutar a porta ni una sola vegada entre els tres pals. Santi Ovalle, des de Nova York, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Coses que permet la diferència horària i la ràdio. Estem a la gespa del MetLife Stadium de Nova York, on Espanya ha conquerit la seva segona estrella. Ho ha fet gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga per superar l'Argentina de Leo Messi per 1-0. Segurament el futbolista argentí ha disputat el seu últim partit a la història dels Mundials. Però Espanya és campiona del món de nou, com ho va ser a Johannesburg el 2010. 16 anys després torna a aixecar la Copa del Món, torna a brodar el pit, la segona estrella. Els jugadors de la selecció espanyola estan volant ara mateix cap a Espanya, on a partir de la 1 del migdia arrencaran les festes de celebració dels campions del món.
0: Després de la festa sobre la gespa, ho deien Santi, el següent gran acte serà aquesta tarda, aquesta rua de campions pels carrers de Madrid, però lamentablement també és notícia de les últimes hores que en una d'aquestes celebracions a Ciudad Rodrigo, això és a Salamanca, un menor de 13 anys ha mort i dos més han resultat ferits després que s'esfondrés una font. I a Bilbao, la policia ha identificat un grup violent d'unes 20 persones que van intentar sabotejar la transmissió de la final en una d'aquestes pantalles gegants que es van instal·lar a la ciutat. A Barcelona, les celebracions han deixat un balanç de 3 detinguts i 29 persones ateses pel SEM. I com dèiem, aquest Mundial deixa més fotografies destacades, més enllà de la de Ferran Torres aixecant la copa.
2: Una liberación muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito.
0: Una d'aquestes fotografies és...
3: Subir también al estrado. Bueno, mira, esta es una de las imágenes del Mundial. Las lágrimas de la derrota y las lágrimas de la despedida.
4: Sí, sí, de acuerdo.
3: Porque...
0: Las lágrimas de Leo Messi. Un Messi que plorava no només per la derrota, sinó perquè als seus 39 anys, amb molta seguretat, ha jugat el seu darrer Mundial. Oriol Llopart, bon dia.
5: Bon dia. Tot i quedar-se sense títols, Messi ha fet història en aquest Mundial. Ha marcat 8 gols, ha fet 4 assistències i ahir va liderar els 39 anys Argentina a la seva segona final mundial consecutiva, que, a més, és la tercera en la seva trajectòria com a jugador.
0: Però més enllà del futbol, la final també ens deixa la salutació entre Pedro Sánchez i Donald Trump. Una encaixada de mans abans del partit en la seva primera trobada pública després de mesos de fortes tensions entre Espanya i els Estats Units. Recordem que Trump ha arribat a qualificar d'aliat terrible a Espanya. La salutació davant dels reis Felip VI i Letícia i d'altres líders internacionals ha estat interpretada com un gest de normalitat diplomàtica. El gran absent a la llotja era Javier Milei, que havia al·legat superstició i que per això diu que no aniria a veure el partit a l'estadi. Doncs hem de dir que aquesta superstició no li ha servit. I avui ens ha semblat rellevant veure també què diuen els diaris, perquè, clar, les portades apuesten a favor, evidentment, de la Roja.
5: Efectivament.
0: Tot arreu.
5: El país van campeones, bicampeones a la Vanguardia, Espanya guanya el diari Ara, El Mundo se rinde a Espanya al periódico, i mentre que l'As ho diuen El Mundo es nuestro, i El Mundo que diuen En la cima del mundo, amb una doble portada.
0: Molt present aquesta paraula del món, normal,
5: sí,
0: la copa del món.
5: Del món, ja ho té això.
0: Ferran Torres, l'heroi de la final.
5: És la imatge de la portada a La Vanguardia. En canvi, l'Ara també té una foto pròpia destacada del propi jugador. I El País també es cola a la portada una foto d'en Messi. Lamine Yamal s'imposa en el duel amb l'argentí.
0: Avui teniu opinions de tots els colors, per tots els gustos, però a grans trets, elogis arreu per la selecció espanyola. El País, noms com Martín Caparrós, Ramon Besa, Manuel Javois o Leila Guerreiro.
5: Jugar i competir fins a guanyar, escriu Ramon Besa. Espanya ha jugat molt millor que cap altra selecció, també en un final que va madurar amb paciència i l'autoritat de sempre. Martín Caparrós escriu la seva trista nit. Parla dels argentins. A vegades la justícia és justa a qui no ha estat la molt capritxosa i el que ha intentat jugar ha acabat guanyant.
0: A l'Ara, Antoni Bassas escriu Espanya i la seva bola.
5: 16 anys més tard, la història ha tornat a repartir-se amb un gust de rescalfat. La indiferència de la justícia espanyola a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb sobre l'amnistia i la notícia que el govern espanyol va invertir més del doble a Madrid que a Catalunya l'any passat. En termes de poder polític i econòmic, doncs, som allà on érem. El mateix es pot dir d'Espanya, que combina dos jocs, o repressió, o bastó i pastanaga.
0: Joan Josep Pallàs, a La Vanguardia, guanya un estil.
5: La final ha estat el colofó que ens ha deixat clara una cosa. Només el futbol salva el futbol. En el partit que es va sintetitzar la prèvia com un Lamine contra Messi, resulta que el protagonista ha acabat sent Ferran Torres. Ferran pertany a la categoria de jugador que es miren al mirall i es veuen millors.
0: I l'1x1 en aquest diari com queda?
5: Unai Simón, un 7 igual que Pedro Porro, Laport, Cucurella, Fabián, Àlex Baena i Oyarzábal. Un 8 per Dani Olmo i Lamín i un 9 per Cubarsí i per Rodri. De l'Argentina, en canvi, el més ben valorat és Dibu Martínez, el porter, qui clarament va posar les coses difícils a Espanya. A Messi, en canvi, li posen un 5. Desubicat, li diuen.
0: Un Mundial que es va semblar una mica més a la Super Bowl. Perquè també va tenir el seu propi halftime, la mitja part musical. Laia Massaguer, bon dia.
4: Bon dia, Laura. Va arrencar Madonna amb aquesta cançó del D'un cotxe amb Ronaldinho i Ronaldo i després hi van afegir artistes de la talla de Justin Bieber. Good morning, curtains dancing
0: in the sunrise. Però, sens dubte, l'actuació més esperada era la de Shakira, que és qui ha fet la cançó d'aquest Mundial.
4: També van passar per l'escenari BTS, Coldplay i molts altres noms.
0: De tot plegat, nosaltres n'escoltem l'opinió del cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
6: Bon dia. Hem batut una selecció on hi juga Messi, el millor de tots els temps, deia nit Rodri, el capità d'Espanya. De la Fuente ha fet d'una formidable generació de futbolistes una família fidel a una idea. I a la gespa, a nit, 9 jugadors fets a la Masia. A la final, 9 jugadors fets a la Masia i 5 jugadors del Barça en l'11 que va acabar el partit, amb gol de Ferran, blaugrana, i amb Cubarsí, blaugrana, com a millor jove del Mundial, i Pedri i Olmo reforçats. Ah, i Lamín, ja té amb 19 anys Eurocopa i Mundial. Arribarà als 6 Mundials que ha jugat Messi? Per què no?
0: A partir de les 9 del matí, tertúlia esportiva amb Tomàs Roncero, Juliana García Villal i Nil Solà, però ara uns anuncis i de seguida més notícies.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
8: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
10: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
0: Un minut i arribem, de fet mig minut, i arribem a un quart de nou del matí. La setmana judicial serà tan intensa o més que l'anterior. Miguel Giol, Judit Casellas, bon dia.
12: Bon dia. Bon dia.
0: Una setmana judicial que arrenca avui amb la declaració de Jessica Rodríguez, exparella de José Luis Ábalos, per haver aconseguit diversos llocs de feina gràcies a la relació que mantenia amb l'exministre de Transports. Tot plegat després que ella mateixa hagi reconegut que treballar no va treballar gens.
13: Ella ha admès que va ser contractada per les empreses públiques Ineco i Traxatec sense anar-hi a treballar. Avui haurà de declarar a l'Audiència Nacional. També haurà de fer-ho Ignacio Zaldíar, exdirector de DIF, per haver permès la seva contractació. Tot això s'emmarca en la investigació del cas Coldo.
0: I demà declararà pel cas Zapatero l'empresari Julio Martínez pel suposat tràfic d'influències perquè el govern rescatés l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions.
13: El jutge Moreno investiga si a través de la seva empresa, Anàlisis Relevante, hauria abonat més de 700.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i a una empresa de les seves filles a canvi d'uns suposats treballs de consultoria. Els investigadors creuen que aquests diners eren en realitat una contraprestació per la influència que hauria exercit l'expresident perquè el govern aprovés el rescat de Plus Ultra. A la causa hi consten converses de WhatsApp en què l'empresa Madrid faria ostentació d'aquesta possible influència de Zapatero.
0: Begoña Gómez demana a l'Audiència de Madrid que mogui fitxa, vol que resolgui el recurs que va presentar contra l'arxivament de la denúncia que va interposar contra Vito Quiles per agressió. Segur que recordareu els fets. Va ser quan ella sortia d'un bar i l'agitador ultra li va preguntar de manera insistent si havia comès un delicte de tràfic d'influències.
13: Els magistrats havien de resoldre el cas el 6 de juliol, però finalment no ho van fer perquè se'n van anar de vacances. Ara la dona de Pedro Sánchez assegura que els jutges ja han tingut prou temps per descansar i reclama que el cas es resolgui de manera immediata. Begoña Gómez acusa Vito Quiles d'haver-la intimidat quan era en una cafeteria amb unes amigues i d'haver-li preguntat de manera insistent pel procediment judicial que afronta. A les imatges es veu com Quiles la segueix mentre una amiga de Gómez intenta impedir que la gravi.
12: ¿Se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios?
14: ¡Quita esa mierda!
12: ¡Para, para! ¡Que no me pegues! ¡Que no me pegues!
13: Aquest era el moment. Per la seva banda, Vito Quiles sosté que qui va patir l'agressió va ser ell.
0: I Pedro Sánchez viatja avui a Algèria, 6 anys després de l'última visita. Ho fa amb l'objectiu de tancar la crisi diplomàtica que va provocar el canvi de posició d'Espanya sobre el Sàhara Occidental.
13: La crisi entre els dos països va esclatar quan Espanya va decidir deixar enrere la neutralitat històrica per alinear-se amb el Marroc i donar suport a la proposta d'autonomia al Sàhara Occidental. Aquella decisió va portar Algèria a suspendre el tractat d'amistat i a congelar les relacions comercials. Des de les hores, les relacions s'han anat normalitzant de manera gradual. Ara la visita de Sánchez ha de culminar aquest procés amb acords com l'augment del subministrament de gas. Cal recordar que Algèria és el principal proveïdor de gas d'Espanya.
0: Doncs per aquesta via obrim plana internacional. Andy Burnham és el relleu de Starmer al Regne Unit.
15: It will take us to a country where life is more affordable.
4: És el 7è primer ministre britànic en 10 anys i serà posat a prova per l'agenda internacional el cost de la vida o la despesa en defensa. En les últimes dècades, recordem, els inquilins de Downing Street han sortit per la força, no per les urnes. Avui Burnham pren processió.
0: Els que no tenen candidat sòlid són els socialistes francesos.
4: Cap aspirant, inclòs l'expresident Hollande, ho garanteix. El partit corre perill d'un nou desastre com l'humiliant U75 d'Anne Hidalgo l'any 2022.
0: Els Estats Units i l'Iran mantenen els seus atacs després de suspendre l'alto el foc.
4: Les autoritats nord-americanes afirmen haver assolit instal·lacions iranianes de vigilància costanera i defensa aèria durant la 8a nit de bombardejos.
0: I Jordània ha passat a ser un focus de la guerra entre l'Iran i els Estats Units.
4: Els bombardejos continus de Teheran trenquen l'habitual calma del país àrab. L'Iran ha llançat 4 ofensives en 5 dies contra bases situades en territori de Jordània.
0: Tornem a casa. Per parlar-vos de que una de cada 5 persones que dorm al centre de Barcelona és un turista. La ciutat augmenta prop del 10% la seva població a l'estiu pels visitants estrangers que s'allotgen sobretot a Ciutat Vella i l'Eixample. Ens ho explica en Ferran Dalmau.
16: A Barcelona hi ha 145.000 places per turistes en hotels i apartaments amb llicència, més de la meitat de les quals els dos districtes cèntrics, l'Eixample i Ciutat Vella. A l'estiu, moment de màxima ocupació, això significa que en aquests barris hi dorm, com a mínim, un turista per cada 5 persones, segons dades de l'Ajuntament, analitzades per CERT Catalunya. Per districtes, a l'Eixample, el 18% dels qui hi dormen en temporada alta són turistes i a Ciutat Vella, el 17%. Els segueixen les Corts i Sant Martí, on els visitants estrangers copen el 8% dels llits i després Sants, amb prop del 7%. Quan els allotjaments turístics estan plens, la capital catalana augmenta un 8% la seva població pel turisme.
0: Els residents dels barris amb més turistes, l'Eixample i Ciutat Vella, denuncien la proliferació de pisos turístics, l'augment de cafeteries d'especialitat i l'arribada d'expats que, segons asseguren, estan transformant el teixit social i comercial. Pau Puig.
17: Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, a la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que hi viuen, hi ha una plaça turística. Alba Sala és membre de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample.
18: Tinc 2 pisos turístics, els quals no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
17: Els veïns demanen a l'Ajuntament que es faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics al 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, una de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic.
0: I a l'aeroport?
19: Si tu em preguntes si Catalunya ha arribat al límit, no. Si tu em preguntes que algunes destinacions de Catalunya a uns dies puntuals han arribat al límit, sí.
0: La Generalitat nega que l'ampliació de l'aeroport del Prat es faci per afavorir l'arribada de més visitants. La Direcció General de Turisme defensa que és una infraestructura de país bàsica per la indústria, l'empresa i la mobilitat. Gemma Alegrí.
14: En una entrevista a Ser Catalunya, la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lager, ha defensat l'ampliació de l'aeroport i ha negat que es faci per impulsar l'afluència de visitants.
20: No es fa pel turisme. L'ampliació del aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes.
14: Lager també ha negat que Catalunya hagi arribat al límit de turistes, tot i que ha reconegut que algunes destinacions catalanes en determinades èpoques de l'any han assolit el màxim de la seva capacitat. Per a la directora general de Turisme, el que cal és descentralitzar l'oferta.
0: I ara són les 8:20.

0: Va passar quan un talús de contenció de l'AP7 va caure pels moviments de terra que havien provocat les pluges, provocant la mort del maquinista. L'accident va derivar en una anàlisi exhaustiu de totes les línies de Catalunya per trobar possibles punts de perill a la xarxa ferroviària. Doncs bé, 6 mesos després de l'accident encara no s'ha recuperat la normalitat a les vies, Miquel.
1: La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams encara amb la velocitat limitada, i això vol dir el doble de les afectacions que hi havia abans de l'accident. És cert que DIF ha minvat els trams afectats des del pitjor moment al març, quan es va arribar als 225 trams, però les limitacions segueixen afectant a dia d'avui a 163 quilòmetres de vies.
0: Avui hem de parlar d'un nou tiroteig, aquesta vegada a Badalona, amb 4 ferits, cap de gravetat.
1: Ha sigut durant una baralla al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc de Badalona, i ha acabat sense morts, però sí amb 4 ferits, 2 d'ells per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni a una zona on ja el mes de maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un incident similar. És el quart tiroteig del mes de juliol.
0: Desenes de persones han fet un minut de silenci aquest diumenge a la localitat de Soses, al Segrià, on dissabte els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta, Gemma Parellada.
2: La dona tenia 75 anys i la van trobar sense vida i amb indicis de violència a un camp de panís al costat de la carretera d'Aitona, just a l'entrada d'accés al poble. La dona havia sortit a passejar. El dispositiu de recerca es va activar després de rebre l'avís de desaparició la nit de dissabte i de seguida la van localitzar. Sota secret de sumari, la investigació està ara en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent, mentre l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I a l'Hospitalet de Llobregat els delictes han disminuït un 10% en tan sols un any. Feia temps que aquesta xifra anava a l'alça i finalment la ciutat ha aconseguit la primera caiguda.
1: En total han registrat uns 10.600 fets delictius, uns 1.200 menys que l'any passat en aquesta època de l'any. Els furts continuen sent el crim més habitual que es registra, tot i que han baixat.
0: Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal, que es preveu més alt a partir d'avui. Segons les previsions, l'entrada de la tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi.
1: Sí, per la combinació del vent amb les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Segons Protecció Civil, el dia més complicat pot ser demà dimarts. Per aquest motiu, fan una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar incendis. Per la seva banda, els bombers han reforçat el dispositiu davant l'alt risc d'incendi forestal a totes les regions d'emergències. El nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions del Centre, Lleida i Terres de l'Ebre. Per avui, els agents rurals han activat el nivell extrem de perill d'incendi forestal en 37 municipis de 7 comarques.
0: A Guadalajara, per cert, ja fa 4 dies que els bombers lluiten contra un incendi que de moment ha arrasat 16.000 hectàrees i ha afectat unes 800 persones. Que, per cert, aquesta setmana passada, l'estany de Banyoles, aquí a casa nostra, ha batut un rècord des que se'n tenen registres. Ha superat els 30 graus de temperatura de l'aigua.
1: Són dades de l'observador meteorològic Josep Pasqual. Els últims 2 anys ja s'havien registrat temperatures que superaven els 29, però aquest 2026 s'ha passat la barrera dels 30. El Meteocat també ha registrat que la primera meitat de l'estiu ha sigut ja la més càlida registrada des del 1950.
0: I els veïns de 2 finques del barri del Putxet a Barcelona tornen avui a casa. 2 setmanes després de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9, que va obligar a desallotjar els edificis, podran tornar als seus domicilis, però són pocs els afortunats. Els veïns de la resta de finques encara hauran d'esperar.
3: Hauran de continuar fora com a mínim una setmana més. Els que avui tornen a casa són els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que implica el retorn a 11 habitatges i 4 locals comercials. La resta de veïns hauran d'esperar, segons el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
4: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran 2, 3, quantes setmanes de treballs d'injecció.
3: Demà dimarts, la Generalitat acordarà ajudes directes per als comerciants afectats, a més un fons de compensació per als veïns que continuïn desallotjats.
0: Per cert, que durant l'estiu, cada any 22.000 persones demanen excedències per cuidar els fills, i en el 90% dels casos recau en les dones. És l'època de l'any on hi ha més peticions i que complica més per arribar a tot.
3: 2 de cada 3 famílies recorren a colònies i a casals d'estiu per la conciliació familiar. En els últims 2 anys, però, els preus han pujat un 5% i 1 de cada 3 famílies no ho pot assumir. La majoria de famílies acaben retallant les seves despeses.
0: Les persones que es fan proves diagnòstiques en la sanitat privada tenen avantatge respecte a la sanitat pública. Per fer aquestes proves, a la pública, és on hi ha les llistes d'espera més llargues, fins i tot molt més que a la quirúrgica.
3: Ara bé, les persones que arriben a la sanitat pública amb la prova diagnòstica ja feta se salten la llista d'espera per anar a l'especialista i passen directament al tractament.
0: I la concentració de supermercats arreu del territori català està fent que creixi el consum dels productes altament processats. Ho afirma un informe de l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, que afirma que els supermercats han canviat els hàbits de consum.
3: En els últims 30 anys, el consum d'ultraprocessats s'ha triplicat a tot el país. A Catalunya, el 97% de la població viu

0: a prop d'un supermercat i representen el 75% de totes les vendes en alimentació. A les àrees més turístiques és on més n'hi ha i on més productes poc saludables es consumeixen. Al conjunt de Catalunya, 10 cadenes de supermercats concentren el 65% de les vendes d'aliments.
1: 3 minutets i arribarem a 9:15 del matí. Més enllà del Mundial, uns apunts més en clau esportiva. Fi al duel de sempre. Vingegaard cau i abandona el Tour.
2: Remco s'exhibeix el dia que Jonas se'n va per una caiguda i deixa sol a un Pogacar que va intentar regalar el triomf sense èxit a Del Toro.
1: Pel que fa a la Fórmula 1, xoc de Hamilton a Russell en la primera volta impulsa Antonelli.
2: L'italià va retallar 3 segons en 18 voltes i ja suma la seva 6ª victòria. Són 45 punts d'avantatge per sobre de Lewis Hamilton, Leclerc i Verstappen.
1: Sobre això, l'avís de Fernando Alonso.
2: Alonso ha comentat que conduir aquests cotxes en circuits com Spa o Silverstone no és el que somio per al futur. No puc basar la meva decisió en el rendiment del cotxe d'aquest any perquè no és realista.
1: En bàsquet, Jordi Fernández ja és el fill predilecte de Badalona.
2: El tècnic català dels Brooklyn Nets va rebre el màxim galardó que otorga la ciutat badalonina. Jordi va projectar el seu desig de poder-se retirar com a entrenador dels Nets.
1: La sub-20 femenina de bàsquet es penja al bronze europeu.
2: La selecció va derrotar ahir per 54-65 a la de França en el partit per al tercer lloc en l'europeu de la categoria que s'ha disputat a Eslovènia.
1: I Ryan Fox, campió del British Open.
2: Fox va mantenir-se enganxat al lideratge durant molts forats i va fer el pas decisiu en el moment clau. El seu principal rival, John Ram, va quedar despenjat des de l'inici amb un doble bogey.
1: I en cultura... 2 joves cineastes catalans han sigut reconeguts als Premis BAFTA britànics.
3: El curtmetratge Fúria, dirigit per Fran Moreno i Santi Pujol, ha tornat a triomfar ara als premis que otorga l'Acadèmia Britànica del Cinema i la Televisió. El duet de cineastes format Sales CAC s'ha dut el Premi Especial del Jurat per a Estudiants dels BAFTA.
1: A Barcelona, el vaixell pirata del Tibidabo tancarà durant 6 mesos per instal·lar-ne un de nou.
3: Després de gairebé 40 anys d'història, l'atracció farà els seus últims viatges aquest estiu abans que comenci la seva renovació al setembre. Tornarà a posar-se en marxa al març del 2027, any en què celebra els 126 anys de vida del parc.
1: I avui, a les nits d'Occident...
4: Si la vida és un pont estret, no tindré por de creuar...
3: Es podrà escoltar Judit Neddermann als Jardins de Pedralbes i serà avui a partir de les 10 de la nit.
1: Amb la Judit Neddermann arribarem ara a 9:15 del matí. De seguida saludem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
4: Ens fas dita endavant.
5: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
6: El 27 de juliol a les 9 del vespre viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
7: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
8: ¡Qué calor!
7: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
10: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
11: Ser Historia, con Nacho Ares.
12: Este año es el 300 aniversario de la publicación de uno de los libros con el que muchos hemos crecido, Los viajes de Gulliver, pero que curiosamente no era un libro para niños.
13: Cuando se publicó fue un éxito editorial y lo leían tanto los adultos como los jóvenes. Evidentemente los niños se quedaban con lo que se quedaban y los adultos sabían que era una literatura muy satírica donde criticaba la hipocresía social que había en su época, criticaba la corrupción política y sobre todo criticaba la naturaleza humana.
11: Descubre la historia de los viajes de Gulliver en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
5: Aquí Catalunya amb Laura Estrada.
1: Passa un minutet de 9:15 del matí. Puc saludar d'una banda, primer tot, en Joan Serra, cap d'informatius d'aquesta casa. Bon dia, Joan.
8: Molt bon dia, Laura.
1: I aquí a l'estudi avui ens acompanya, molt content que hi sigui, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana.
14: Bon dia.
1: Què
14: bon
1: tal?
14: Dia. Bé, molt bé, molt
1: benvingut.
14: Bé. Gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: El mateix diem. Anava a començar, bé, m'agradaria començar, evidentment parlem de l'amnistia, parlem de finançament, però avui el tema del dia, com comprendrà, és... partit d'ahir d'Espanya contra Argentina, no sé si el va veure, si se n'alegra d'aquesta victòria d'Espanya.
14: Bueno, el Barça va guanyar, no? Els jugadors del Barça van guanyar i està bé que estigui així. I a l'Argentina també hi havia la història del Barça, vull dir que hi havia la història del futur. El futur va guanyar la història, no sé si això sempre és bo o no, diguem-ne, els historiadors, la història ens agrada i, per tant, tenim un vincle molt especial amb Messi, però vaja, també tot el nostre apreci pel Lamine Yamal, pel Ferran Torres, pel Pau Cubarsí, pel Olmo i companyia.
1: No, és que si realment un Mundial marca de la Masia, vull dir que és el que diu. És el que diu.
14: Bueno, és que la marca aquesta del Barça de la Masia realment és un èxit colossal a nivell mundial, no? A les proves ens rematem, no sé.
1: Entrem en matèria i començo preguntant-li per la llei d'amnistia. Li voldria preguntar què n'espera ara del Tribunal Suprem, perquè de moment ja han dit que no mourà fitxa a l'espera del que faci el Constitucional amb els recursos d'empara. Vostè què n'espera d'aquest Suprem?
14: Doncs recordeu que va haver-hi una reforma del Codi Penal que va eliminar els delictes pels quals vam ser condemnats i tot i així es va mantenir la pena. És l'únic país del món, l'únic moment de la història humana en què es manté una pena sense que hi hagi un delicte. Això no passa enlloc. Per tant, gaire sorpreses ja no hi ha marge perquè ens sorprenguin molt, diguem-ne. I recordeu que es va aprovar una llei i que es neguen sistemàticament a aplicar-la, que és la llei d'amnistia. Per tant, no només és la qüestió de la llei d'amnistia, sinó també de la reforma del Codi Penal. Per tant, què passarà? Doncs no ho sap ningú del cert. El que sembla evident és que cada vegada tenen menys marge per fer més coses rares, diguem-ne, no? Però, bueno, ho anirem veient. En tot cas, també em sembla que aquí hi ha una qüestió de matís, que és que crec que el Suprem ha dit que no farà ara, però ho ha dit referint-se a l'ordre de detenció, no respecte a altres qüestions. Per tant, ja veurem, és un món complex i és una partida que, sens dubte, és una batalla que, sens dubte, acabarem guanyant.
1: Ara deia aquestes coses rares. Entenc que dins d'aquestes coses rares hi hauria aquesta possibilitat d'elevar la qüestió, una qüestió prejudicial al TJUE, de nou, aquest Suprem.
14: Sí.
1: Ho creu, això, que podria ser una d'aquestes escenaris?
14: Tot pot ser, perquè si hi ha una pena sense que hi hagi un delicte, imagini si pot ser la resta. Clar que pot ser. I les prospeccions generals que estan prohibidíssimes per la filosofia del dret, com a mínim, des del segle XVIII. I, en canvi, doncs, aquí continuen passant coses estrambòtiques. Fixi's la contradicció tremenda de que algú digui que es pot presentar una prejudicial quan resulta que el judici es va fer el 2019 i, per tant, com que el pre hauria de ser abans del judici, no té cap sentit que el 2026 es faci una cosa pre d'una cosa que ja es va fer el 2019. Per tant, hi ha més contradicció respecte al sentit comú, gairebé és impossible.
1: I després d'escoltar el tribunal, què poden fer des de la política? Vostès.
14: Doncs constatar que cada vegada que hi ha una justícia justa, doncs tenim raó.
1: I això què vol dir? Què faran?
14: Doncs insistir en aquesta raó i continuar defensant el nostre país a tot arreu i defensar-lo per tots els àmbits i de totes les maneres, i això també vol dir doncs defensar-lo des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista del model de finançament, de l'eliminació del deute fla que no hauria d'existir, des de la defensa del consorci d'inversions que hauria de permetre resoldre aquest dèficit terrible, aquest úlcera oberta des de fa dècades de les inversions que no arriben al nostre país. Per tant, totes aquestes coses, perquè al final serem mesurats per la utilitat del nostre servei a Catalunya.
1: I totes aquestes accions que deia ara serien una... Hi hauria la possibilitat de fer-se amb una estratègia compartida amb Junts?
14: I tant. No, jo sempre ho defenso. Sempre, sempre, sempre. I sempre ho intentem i ho continuarem intentant i amb això som inassequibles a qualsevol desmoralització, diguem-ne. Per tant, escolti, nosaltres ho hem intentat, ho intentem i ho seguirem intentant. Intentarem convèncer a Junts de que el millor que pot fer és ser útil. Perquè quan no ets útil, quan mai ets útil, quan no ets útil per res, doncs llavors pot passar, pot arribar a passar que alguns dels teus votants acabin votant a qualsevol inútil, sí? Per tant, és millor ser útil.
8: Per entendre quin marge de maniobra hi ha, perquè vostès, per exemple, puguin doncs, fer un recorregut en Junts en aquesta matèria, en la matèria antirepressiva. Vostè ha parlat en els últims dies amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE?
14: Sí, amb tothom, amb tots ells, sí, sí, sí.
8: I què li ha comentat, si és que han parlat?
14: Bueno, doncs parlem de moltes coses, però al mateix temps també ells volen que siguem discrets. Per tant, sí, hem parlat, no només amb el Carles Puigdemont, sinó amb molts dels seus companys, diguem-ne, i crec que la nostra feina és parlar amb tothom, però al mateix temps també hem de ser respectuosos quan ells diuen, bueno, però escolta, no cal anar-ho explicant, diguem-ne. Bueno, doncs si ho volen explicar, que ho expliquin, jo no hi tinc cap inconvenient, ans al contrari, tinc tot l'interès del món en que aquesta col·laboració sigui el més explícita possible, el més clara possible, el més constant possible, amb Junts, però també amb d'altres formacions polítiques, i sempre, aprofitem per dir que no només amb partits polítics, sinó també amb agents econòmics i socials, amb entitats de tota mena, etc. Per tant, la nostra voluntat de construir grans majories polítiques, socials, culturals, en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit educatiu, la nostra voluntat i és tota. No sempre ens en sortim, no sempre l'encertem, no ho sé, en l'àmbit educatiu és evident que no sempre l'hem encertada, però que la voluntat hi és, segur que sí, i amb Junts en particular també, clar.
8: Vostè va ser divendres a Madrid i va fer una conferència, si em permet l'expressió, jo li vaig escoltar un discurs molt desacomplexat. Vostè, evidentment, va parlar de l'amnistia, va parlar de finançament, va parlar també del FLA, i també es va referir als pressupostos generals de l'Estat. I en alguns d'aquests missatges, implícitament, hi havia alguna referència a Junts. Vostè què n'espera de Junts en relació, per exemple, a la tramitació del finançament?
14: Primer, celebro que li semblés desacomplexat, diguem-ne. Segon, no sé si les referències eren implícites o al contrari, eren. Jo crec que eren molt explícites.
8: Molt
14: jo el que espero és que tots els demòcrates, tots els partits de tradició democràtica, doncs votin conjuntament en la defensa de la democràcia i, per tant, del benestar de la nostra societat. I, per tant, escolta, si podem eliminar 17.000 milions d'euros de deute, doncs els hem d'eliminar, perquè és molt millor que els catalans i les catalanes no deguin 17.000 milions que deguin 17.000 milions. I això ho entén tothom. I, per tant, com que ho entén tothom, espero que tothom estigui a l'alçada. El mateix passa amb el Consorci d'Inversions. És molt millor que els diners que van amb una partida pressupostària vagin directament als comptes del govern de Catalunya, perquè sigui el govern de Catalunya qui implementi aquella inversió, atenent que el govern espanyol molt sovint ha demostrat que no ho sap fer o que no ho vol fer.
8: Amb les últimes dades que es van conèixer divendres, per
14: terrorífiques,
8: exemple.
14: Monstruoses, és a dir, que un país que porta el 19% del PIB, o gairebé el 20% del PIB, i gairebé el 18% o el 17% de la població, és igual, efectes pràctics, rebi el 8% de la inversió, no té cap sentit, no té cap sentit ni per Catalunya, ni de fet no té cap sentit per cap govern espanyol, perquè en el fons es fan mal a ells mateixos, perquè a base d'intentar estrangular la nostra economia, en el fons també estrangulen la seva capacitat fiscal, els seus ingressos de futur, etc. Curiosament, malgrat aquesta asfíxia, que es pot mesurar, per exemple, en el fet de que en els últims 50 anys l'Estat no ha construït ni un quilòmetre de ferrocarril convencional a Catalunya, 0 quilòmetres de ferrocarril convencional a Catalunya en mig segle, doncs, curiosament, deia, malgrat aquesta asfíxia, doncs el PIB català no para de créixer, amb defectes, perquè les nostres famílies pateixen, i pateixen cada dia més, però el nostre PIB és l'únic que aguanta, l'únic de tot l'Estat que aguanta.
8: Per tornar al finançament, entenc de les seves paraules que vostè espera que després del Consell de Política Fiscal i Financera, quan arribi el moment de la tramitació parlamentària, Junts permetrà aquesta tramitació parlamentària del finançament?
14: Jo espero que sí, pel bé de tothom, diguem-ne, no pel meu, sinó pel bé de Junts i del bé de Catalunya, diguem-ne. És a dir, nosaltres som responsables, Esquerra Republicana és responsable d'allò que fa Esquerra Republicana, no d'allò que fan els altres. Si els altres s'ho volen carregar, o volen tombar, o volen desfer, o triturar, doncs serà la responsabilitat dels que ho facin. Ara, jo crec que és molt millor per Catalunya i per ells mateixos que això tiri endavant.
8: Per continuar amb el finançament, per centrar-nos en el que sí que depèn d'Esquerra Republicana. Per exemple, la qüestió de l'IRPF. Com s'ha de tramitar en el Congrés? Ha de ser una esmena via la llei del finançament? Això s'ha de presentar en solitari per Esquerra? S'ha de fer conjuntament amb el PSOE? Com s'ha de fer?
14: Va, això, jo crec que ho hem explicat milers de vegades, però està superbé poder-ho tornar a explicar avui aquí, perquè és un tema realment molt rellevant. Esquerra Republicana vol resoldre la qüestió de la gestió de l'IRPF, és a dir, vol que l'IRPF doncs, es controli, es gestioni, es faci des de Catalunya. Llavors, Esquerra Republicana crec que encertadament, crec que amb tota la raó del món, creu que la millor manera de vehicular això és a través d'una esmena en el model de finançament. Uh-huh. I per què és aquesta la millor manera? Doncs perquè en el model de finançament tothom hi surt guanyant, ningú hi surt perdent, encara que és possible que hi votin en contra, perquè el món és així, és a dir, el PP és capaç de votar en contra d'allò que va bé pels hospitals o per les escoles d'on sigui, sí? És capaç d'auto fer-se mal i de fer mal a la seva societat, perquè és evident que si poses 21.000 o 22.000 milions en els hospitals i a les escoles, és millor pels hospitals i a les escoles. És molt millor. És molt millor 22.000 que zero. Per tant, però el PP s'ho pot carregar. Sí, s'ho pot carregar. Esperem que ho intenti sol, diguem-ne. Esperem que no trobi gaires aliats. Esperem que en aquest cas, doncs, Junts no se li acudeixi votar al costat del PP i de Vox en contra dels hospitals i de les escoles, etcètera, etcètera. Llavors, com que tothom hi surt guanyant en el model de finançament, el fet de tramitar l'IRPF a través d'una esmena en aquest model de finançament és la millor finestra d'oportunitat perquè tothom, que és imprescindible que ho voti, tothom ho voti, que tothom que ho ha de votar ho acabi votant. Si nosaltres presentéssim aquesta esmena per una altra via, amb una altra cosa, amb un altre lloc, en algun lloc en el que els altres no hi guanyen res, doncs podria ser que els altres diguessin, home, però si jo no hi guanyo res, per què t'ho haig de votar? En canvi, si ho fem en aquell àmbit en el qual tots hi guanyen, penseu que el País Valencià, per exemple, ell tot solet i guanya 3.700 gairebé milions d'euros. Bueno, però escolti, esperem que tothom ajudi a que això vagi bé.
8: Ha de ser un acord previ amb el PSOE.
14: Bueno, és evident, si els vots del PSOE són tan imprescindibles com els vots de Sumar o de Podemos o de Compromís.
8: Jo li deia perquè en aquesta qüestió fins ara doncs, no ha estat possible.
14: Bueno, és que el PSOE fa moltes coses malament, sí, sí. És un partit carregat de casos de corrupció, és un partit molt sovint ineficient en la seva gestió, que no se n'acaba de sortir en moltes qüestions que són rellevants. Afortunadament existeix Esquerra Republicana i la millor alternativa pels votants socialistes és votar Esquerra Republicana, sens dubte. Això és dir, tots hi estem d'acord.
1: Per tant, si al final de la legislatura a Catalunya la Generalitat no recapta aquest IRPF, considerarà que ha sigut un fracàs aquest pacte amb els socialistes?
14: Depèn de com vagi, diguem-ne, si ho tomba Junts i el PP i Vox, doncs no serà culpa dels socialistes. Si ho tomben els socialistes, doncs serà culpa dels socialistes, clar, depèn, no ho sé. I en tot cas, escolti, hi ha acords que són molt importants. L'acord respecte al model de finançament és molt important perquè aporta 4.700 milions d'euros. És millor 4.700 milions o zero? Doncs és millor 4.700. Per tant, escolti, això és bo? Sí, és bo. Eliminar 17.000 milions de deute del FLA és bo? Sí, és bo, perquè estic segur que vostè i tots els la bona gent que treballa en aquesta emissora de ràdio entén perfectament que és millor no deure 17.000 milions que deure'ls. Bueno, doncs això és bo. Esperem que d'aquestes coses n'hi hagi tantes com sigui possible.
1: Vostè defensa que es puguin negociar aquests pressupostos generals de l'Estat. La setmana passada, PP i Vox Junts vam tombar la senda de dèficit, que és aquest pas previ per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat que Sánchez vol aprovar. Ens referim a aquesta capacitat de dèficit al qual podrà aspirar la Generalitat. Junts va votar-hi en contra perquè diu que Catalunya en surt perjudicada per aquest repartiment del marge de dèficit i Esquerra hi va votar a favor perquè creuen que rebutjar-la perjudica precisament a Catalunya. Entenen el vot de Junts o creuen que és un error polític?
14: No, jo entenc, suposo que gairebé tothom, o almenys ho intento, i per tant entenc el raonament. No? Ells diuen, escolta, és millor poder-se endeutar més que poder-se endeutar menys. D'acord, està bé. Ja ho entenc, ja està bé. Ara, el que és millor és que no et calgui endeutar-te. Per això és tan important el model de finançament, perquè amb un bon model de finançament no et cal dèficit, no? Per tant, escolti, és com dir, bueno, aquí hi ha una ferida oberta, surt una sangada i nosaltres el que volem és tenir marge per comprar dues tirites. D'acord, millor dues tirites que una. Ja ho entenc, però l'objectiu fonamental és aturar l'hemorràgia, no? Que deixi de sortir sang, no comprar tirites. Però bueno, escolti, no passa res, i des d'aquí la nostra bona voluntat per entendre'ns amb tothom, també amb Junts, amb els socialistes, i insistim en demanar-los i en ajudar-los tant com puguem a que conformin, que formin part d'una mateixa majoria, que és una majoria imprescindible per poder aprovar totes aquestes coses. És a dir, les bralles aquestes constants de Junts, socialistes, dels d'aquí, no serveixen de res, és que no serveixen de res. I per tant, jo què sé, si podem ajudar-los a que deixin de brallar-se tot el dia i podem ajudar-los que pensin en Catalunya en lloc de pensar en les seves bralles, doncs els ajudarem tant com podrem. Per això, no vull ni criticar-los, ni renyar-los, ni posar-los en evidència, perquè no serviria de res. És a dir, seria molt divertit, eh? Sortien uns titulars esplèndids. Junqueras, no sé què, Diuda, no sé... Però no estem aquí per fer titulars esplèndids ni per posar el dit a l'ull, el del costat, sinó que estem aquí per treballar per Catalunya.
8: Però aquests pressupostos generals de l'Estat, amb poca possibilitat de que surtin aprovats, no seran segurament un argument electoral per a Pedro Sánchez?
14: Doncs si... Jo espero que si volen fer uns pressupostos els vulguin fer de veritat. Uh-huh. Ara, escolti, l'experiència també ens ensenya que molt sovint les coses no les fan de veritat. Això és cert. I per tant hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho, denunciem-ho, diguem-ho. Si això és una catxa, si van de farol, si això és una broma de mal gust, doncs, escolta, veiem l'aposta. Vinga, som-hi, va. Voleu fer-ho? Va, vinga, demostreu-ho. Poseu les partides, vinc, saps? I aquesta és la millor manera de respondre.
8: Quina serà la condició d'Esquerra? Els pressupostos. Hòstia,
14: seran moltes, depèn de les que siguin viables en cada moment. I depèn...
8: Vostè ja sap que sempre n'hi ha alguna que és més estrella.
14: Oh, sí, no caurem en aquest error, perquè no hi caiem mai, diguem-ne, espero, i ara tampoc, perquè si ara jo li digués no, perquè és que la nostra condició és 483, els altres ja sabrien que el màxim que aconseguirem és 483. Uh-huh. I escolta, jo no estic aquí per 483, estic aquí per 1.722, diguem-ne, sí? Per tant, no anirem dient una xifra concreta ni direm per què. Perquè els hi dones pistes als altres, i perquè si tu dius 483, els altres la propera vegada, en lloc de 483, et donaran 482 i et diran, home, però si no, és molt poca la diferència, saps? I la següent entrevista que fem en aquesta casa ens direu, home, però si veu dir 483 i ara us donen una mica menys, perquè no ho acceptem? Bueno, però escolti, no estem aquí per negociar amb el Partit Socialista o amb el govern espanyol a través dels micròfons de la cadena SER, encara que són uns micròfons simpatiquíssims.
8: I com que en farem moltes entrevistes, tindrem temps
14: de
8: preguntar-ho.
14: Llavors, escolti, no cal posar-los-hi fàcil, perquè si de veritat això és una catxa, si això és un banc de farol, si això és una broma de mal gust, doncs no els hi posem fàcil. Al contrari, aprofitem per collar-los de veritat i dir, ah, sí, voleu d'allò, vinga, som-hi. Doncs, Catalunya, què teniu pensat? Què li oferiu? Què? I llavors, per cert, diguin el que diguin, nosaltres direm, molt més. Mm. Perquè és la nostra feina. La nostra feina és defensar Catalunya. La nostra feina és defensar les famílies d'aquest país. Per tant, deixeu-nos defensar-les amb totes les eines que tinguem al nostre abast.
1: Eleccions a l'horitzó. Sabem que Esquerra ha celebrat el seu congrés. Jo li volia preguntar si, bàsicament, això, si el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
14: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
1: Per on ha de passar el futur de Gabriel Rufián dins d'Esquerra?
14: Doncs pot ser el portaveu d'Esquerra i el cap de llista d'Esquerra.
8: Han parlat de les condicions per ser-ho?
14: però les condicions és les que marca la militància d'Esquerra Republicana, que és que Esquerra Republicana és un partit independentista, republicà, d'esquerres, progressista, simpàtic, honest, i bueno, pues aquestes són les condicions.
8: Em semblava pertinent la pregunta perquè el propi Rufián havia dit que havia de tenir una sèrie de condicions per tornar-se a presentar.
14: Ah, però és que, no sé, són aquestes. Uh-huh. Esquerra Republicana és un partit independentista, per tant, treballa per la independència de Catalunya. Esquerra Republicana és un partit republicà, per tant, treballa per que hi hagi una república. Esquerra Republicana és un partit simpàtic, per tant, treballa per contestar amb la màxima simpatia, rigor i les entrevistes que ens fan. Esquerra Republicana és un partit de l'àmbit de la socialdemocràcia en un sentit ampli i inclusiu. Doncs aquests són els nostres projectes, ja està.
8: Vostè s'han assegut per parlar, vostè i Gabriel Rufián?
14: Bueno, parlem molt sovint, clar.
8: I d'aquesta qüestió?
14: Parlem de totes les qüestions, sí, però bueno, hi ha qüestions que són evidents, no? Vull dir que Esquerra Republicana és un partit independentista, republicà, i d'esquerres és una evidència, diguem, no vull dir que en podem parlar tantes vegades com vulgueu, també aquí, diguem, però continuarà sent igual d'evident després d'haver-ne parlat que abans de parlar-ne.
8: Per tant, aquesta és una carpeta tancada. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions.
14: Per meva, sí, per meva, sens dubte.
1: M'agradaria obrir un altre meló, que és l'Aliança Catalana, el seu creixement, que perjudica de forma clara a Junts, però també interpel·la a Esquerra.
14: Bueno, hi ha diverses maneres d'aproximar-se a aquesta qüestió. La primera, per Esquerra Republicana, Aliança Catalana és la setena segona opció. Això vol dir que la gent que vota Esquerra Republicana, quan els hi preguntes, però escolti, si no poguessis votar Esquerra Republicana perquè fos impossible, a qui votaries? Doncs la primera segona opció dels votants d'Esquerra Republicana és el Partit Socialista, la segona és Junts, la tercera la CUP, la quarta els Comuns, la cinquena ningú, la sisena no ho saben, la setena Aliança Catalana. Per tant, ens agafa lluny, afortunadament.
1: Però entenc que hi hagi votants independentistes que facin el pas cap a aquest partit?
14: Només s'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els hi aplana el camí, diguem-ne. Però estic convençut que en la mesura que Junts decideixi tornar a ser un partit útil, implicat, que resol qüestions, que arriba a acords, que pacta a favor del nostre país, els seus votants també ho sabran apreciar. Llavors, una reflexió de fons. Aliança Catalana és un partit que té com a referència a Donald Trump. Aliança Catalana parla bé de Donald Trump i parla bé de tots els aliats del Donald Trump. I el Donald Trump és la persona que posa aranzels contra els pagesos catalans. Per tant, Aliança Catalana va contra els pagesos catalans. I el Donald Trump és el que posa aranzels contra la indústria catalana i contra la indústria de l'automòbil i contra totes les indústries del nostre país. Per tant, Aliança Catalana aplaudeix en algú que va en contra dels treballadors i de les fàbriques i de les indústries d'aquest país. I Aliança Catalana aplaudeix a Donald Trump, que és el que provoca l'encariment del preu del petroli, de la gasolina, de totes les energies, i per tant empobreix a totes les famílies d'aquest país i redueix la competitivitat de les empreses d'aquest país i afecta els sous d'aquest... Bueno, per tant, que un ciutadà o ciutadana de Catalunya voti Aliança Catalana, és evident que és un error des de tots els punts de vista, perquè sobretot es fa mal a ell mateix, perquè vota a qui aplaudeix, a qui fa mal a la nostra economia i a la nostra societat.
8: Deixi'm preguntar-li per carpetes parlamentàries. El Parlament ha d'afrontar la regulació de la compra especulativa d'habitatge. Vostès, Esquerra, s'hi senten còmodes amb l'actual redactat d'aquesta proposta?
14: La qüestió de l'habitatge és una qüestió importantíssima i si vostè m'ho permet, intentaré abordar-la amb dos o tres elements que crec que són molt rellevants. Primer, si hi ha molta més demanda que oferta, aquí hi ha una solució que s'ha d'implementar, que és que s'ha d'incrementar l'oferta. Per tant, s'ha de construir. És que... Ara, on s'ha de construir? Aquesta és una qüestió molt rellevant, perquè, és clar, hi ha districtes de Barcelona o barris de l'Hospitalet, o de Badalona, o de Santa Coloma de Gramenet, que resulta que tenen més densitat que Calcuta. Per tant, bueno, pues no, hem de construir, sí, però no hem de construir allà on la densitat ja està desbordada. Per tant, s'ha de construir en algun altre lloc. Quin és l'inconvenient de construir en algun altre lloc? L'inconvenient és que el transport públic no funciona. Uh-huh. Perquè si el transport públic funcionés, la gent podria viure a 20 o 30 quilòmetres de distància i anar a treballar a on convingués.
8: Vostès van posar la banya en la línia orbital.
14: I, per tant, nosaltres, no només amb això, sinó amb tota la reforma i el manteniment de totes les línies de l'R1, de l'R2, de l'R3, i hem aconseguit que s'hagin invertit ja 3.600 milions d'euros, que són els que permeten, per exemple, el soterrament de Montcada, el soterrament de Sant Feliu de Llobregat, els que estan permetent el desdoblament de l'R3, camí de Vic, però en el seu pas pel Vallès Oriental, els que estan permetent arreglar la R1 que va cap a Mataró, són els que han permès arreglar una part almenys dels túnels del Garraf de la R2 Sud, són els que han permès arreglar el túnel de Rubí, que és la connexió de la R8 i la sortida de mercaderies del port de Barcelona i del port de Tarragona. Tot això ho han mobilitzat Esquerra Republicana i els acords d'Esquerra Republicana, i això ja s'ha invertit. Ah, imagines que això no hagués arribat? Imagines que nosaltres haguéssim optat, com fan tots els altres, per dir, ah, és culpa del d'allà, no, és culpa del... Pues això, no, així no solucionem res. Per tant, Esquerra Republicana què fa? S'espavila perquè aquests diners arribin i perquè aquests diners s'inverteixin. I aquests ja s'han invertit. Això no és, no, no és demà. No, no, aquests ja estan invertits. El túnel de Rubí ja està arreglat.
8: Sí? Deixa'm insistir-hi, però si vostès estan còmodes amb el text de que ha de regular la compra especulativa, el que
14: nosaltres
8: ara s'entra
14: en el nosaltres som molt ambiciosos i els texts sempre ens queden petits si no se solucionen les qüestions centrals, que són aquestes que li dic. Uh-huh. S'ha de construir, s'ha de millorar el transport públic, perquè si no, no ho solucionarem mai. Fer veure que no cal transport públic per resoldre el tema de l'habitatge és un disbarat, no, no serveix de res, només provocarà més frustració. Per tant, escolti, nosaltres som sempre molt més ambiciosos, sobretot perquè som molt més rigorosos. Per tant, escolti, estem disposats a ajudar amb tot, però estaria bé que algun dia algú estigui disposat a ajudar-nos a nosaltres, perquè som nosaltres els que tenim la recepta de veritat. I aquesta recepta que jo li estic exposant és tan evident, és tan evident, que apel·la tant al sentit comú de tothom que ens escolta, que és impossible que algú que ens estigui escoltant en aquest moment digui, pues escolta, això que està dient Oriol Junqueras no és veritat, perquè no cal construir cap pis. Ja no s'ho creu ningú. No és veritat que calgui millorar els trens. No és veritat, perquè sí que cal millorar els trens. Per tant, escolti, estem apel·lant a coses que apel·len al sentit comú de tothom. Llavors estaria bé que els altres partits polítics sintonitzessin una mica millor amb la societat, sí? De la mateixa manera que els oients de la cadena SER, quan sintonitzen l'emissora i procuren sintonitzar-la el millor possible per sentir-vos, pues, escolti, la resta de partits polítics, si us plau, que sintonitzin amb aquesta realitat.
8: Aquest estiu hi haurà la possibilitat que hi hagi un traspàs de competències perquè els Mossos puguin assumir la seguretat en ports i aeroports?
14: Hauria de passar, és a dir, això està pactat i per tant hauria de passar, sí.
8: I passarà.
14: Doncs nosaltres batallarem perquè passi i insistirem cada dia perquè passi, i tothom ha de saber que si no passa és perquè el Partit Socialista no vol que passi, malgrat que ho ha pactat. Per tant, escolti, els votants del Partit Socialista i tothom que estigui a l'entorn del Partit Socialista, que no deixi de dir-los cada dia. Uh-huh. Perquè no és un favor que ens fa nosaltres. No, és un favor que li fa a Catalunya. Per tant, escolti, si us plau, que els votants del Partit Socialista i tot l'entorn del Partit Socialista apreti el Partit Socialista perquè compleixi els seus compromisos.
8: Deixi'm fer-li una pregunta vinculada a l'actualitat, perquè avui al matí hi ha un relleu al govern, un canvi a la Conselleria de Drets Socials, amb l'entrada com a conseller de Raúl Moreno, que era el número 2 fins ara a la Conselleria, i deixa aquestes funcions Mònica Martínez Bravo. Tenien constància d'aquest canvi? No sé quina valoració en fa.
14: Tenim constància, però al mateix temps som discrets.
1: Uh-huh. I a mi m'agradaria acabar amb una última pregunta. Vostè està inhabilitat fins al 2031, de fet, ho recordava fa uns dies, tampoc pot exercir a la universitat.
14: Exacte.
1: En cas de fer-se efectiva aquesta amnistia, per on passa el seu futur polític? Li agradaria tornar a presentar-se com a president de la Generalitat?
14: Passa per tot arreu. Jo estic aquí per lluitar pel meu país. Jo he anat a la presó pel meu país. Per tant, escolti, jo lluitaré tot i intentaré ser el més útil possible a tot arreu. I, evidentment, dependrà de les meves companyes i dels meus companys si em fan confiança, si no em fan confiança, només faltaria. Segur que tenim molta gent preparada, però és evident que jo en tinc moltes ganes de lluitar sempre, sempre.
1: I una última valoració o reflexió final. Com veu l'independentisme avui?
14: Doncs que necessitem convèncer els que encara no estan convençuts de que som útils. L'hem d'ajudar a resoldre els problemes que tenen plantejats cada dia en forma d'habitatge, de trens, d'economia, de sous, el que sigui, perquè és la millor manera de convèncer-los de que ens facin confiança en tota la resta. i de convèncer-los que la millor manera d'afrontar de veritat, de resoldre definitivament molts dels reptes que té plantejats el nostre país, és disposant de totes les eines, de tots els recursos i de totes les competències. I això es diu independència. Per tant, escolti, jo intentaré convèncer a tothom i espero que els que diuen que ho són, doncs no vagin desanimant a la societat.
1: Oriol Junqueras, president d'Esquerra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Aquí Catalunya avui.
14: Ha estat un plaer, gràcies.
1: Joan Serra, cap d'Informatius, també, gràcies a tu.
8: Un plaer.
1: Uns anuncis i de seguida obrim el racó de pensar.
15: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
16: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
17: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
19: SER Catalunya Barcelona.
20: Va fer vibrar cantant els gols de Messi al Barça.
21: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap! Gol, gol, gol!
20: T'ha emocionat descrivint les accions de Leo al Mundial.
22: Messi, único, inimitable, aparece para cazar ese balón.
20: Imagina't el flac i narrant el que pot ser l'últim gran partit de l'astre argentí.
22: Les finals són pels cracs, les finals són pels líders.
20: Aquest diumenge, Lluís Flaqué torna a narrar en català amb motiu de l'Espanya-Argentina. Només a SER Catalunya. Escolta la millor final possible amb la veu del millor. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
23: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
20: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
24: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
25: Tots els nostres continguts.
24: Som a tot arreu. Som al teu costat.
25: Descarrega't l'app de la cadena SER.
24: Tot això passa aquí.
25: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Passen 4 minutets de les 9 del matí, som en temps de racó de pensar. Avui volem pensar, volem reflexionar, i ho volem fer amb una veu que s'incorpora per primera vegada en aquesta secció i ens fa molta il·lusió saludar. Liliana Arroyo, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, molt contenta d'acompanyar-vos.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Ella és sociòloga, és experta en innovació social digital. I aquí, Liliana, sempre comencem de la mateixa manera. Una pregunta aparentment senzilla, però que amaga moltes vegades més profunditat de la que potser pensem d'entrada. Què t'ha fet pensar aquests últims dies? Què has pensat?
1: Doncs mira, he pensat que un fenomen habitual, no?, quan s'acosten les vacances, són com aquestes ganes de marxar a la natura, no? Aquesta, quasi diria, aquesta fugida cap als entorns naturals, i pensava, escolta'm, doncs això té un nom, perquè la natura ens senta bé quan ens hi passem una estona, no? I això se li diu biofília, i he pensat, doncs escolta, per què no obrir les portes cap a aquestes possibles vacances parlant de biofília?
0: Biofília. És estimar què? Estar amb la naturalesa, no?
1: Desitjar la natura. És estimar la vida, en realitat, yeah. No? Perquè és estimar les coses que estan vives. I de fet, diuen que hi ha diverses raons per això, no? Una molt evident és, doncs, que ho associem a temps de lleure, temps de vacances, temps de desconnexió.
0: Té sentit.
1: I això, directament, ja només imaginar-nos, no?, doncs en aquella platja, o en aquell cim, o en aquell racó verd o blau, és igual, doncs ja ens posa bé, no? Ja ens posa de bon humor, o ens activa memòries, no? Una altra que diuen és, doncs, perquè realment nosaltres som natura, i aleshores el fet d'estar en contacte amb la natura també ens ajuda a recuperar, doncs, els ritmes, no? Els ritmes, o la connexió amb aquests ritmes, o el respecte cap a aquests ritmes circadians, no? És a dir, en una ciutat, o fins i tot en els entorns digitals, l'acceleració és la clau, no? I en canvi, la natura té el seu ritme. Tu no pots fer que un tomàquet creixi més ràpid, si ho pots intentar, i ja hi ha molta indústria intentant-ho, no? Però al final, doncs és això, no? La natura té els seus ritmes. I hi ha una tercera qüestió que em va interessar moltíssim quan investigava una mica sobre aquest tema, i és que el tenir biodiversitat al voltant, vale, ens afavoreix la biodiversitat interna. És a dir, com més temps passem a la natura, millor estarà la nostra microbiota intestinal, que sabeu que els intestins són el segon cervell. Sí.
0: Què em dius?
1: Sí, sí. O sigui, comença a haver estudis que relacionen...
0: Que per la salut personal de cadascú va bé estar en contacte amb la natura. Que entenem això, des de mar i muntanya, eh?
1: Tant... Exacte, sí, és la natura, és qualsevol espai, el que li diuen verd o blau, ens va bé.
0: Jo penso en aquests estudis que s'han fet, també alguns que segur que heu llegit oients, des de, per exemple, que va bé estar en espais oberts perquè la vista també relaxa, perquè també és veritat, ara ho comentaves, en un món digital amb el que estem, tots són pantalles. Poder obrir el camp visual i tenir boscos a quilòmetres o horitzons al mar també a molts metres de distància, al cap també li va bé això, a la vista li va bé, es descansa. I després penso en el soroll, perquè en aquests espais, a menys que tinguis els quatre motivats que et porten l'altaveu i t'estiguin allà fent la festa, a menys que això passi, és veritat que estàs en un altre tipus de banda sonora. Que això també jo crec que influeix.
1: Totalment, totalment, i segurament ens activa altres parts del cervell que normalment no tenim activades, no? Perquè ens obliga, doncs, a estar atentes a aquests sorolls nous, a aquests sorolls diferents, a aquesta descoberta. Jo crec que hi ha algo màgic en això que deies, no? De poder tenir, doncs, perspectiva al davant, que no només és físic, sinó que també és en aquest sentit més mental, no?
0: Clar.
1: Que ens ajuda a prendre perspectiva, o te n'adones que... quan estàs d'excursió a la muntanya, les coses bàsiques, doncs, són l'aigua, l'alimentació, la llum, no? I l'abric, no? I ja està. I jo crec que ens ajuda a relativitzar-ho tot, no?
0: Ja, això també és veritat.
1: Llavors, prendre distància, no?
0: I en el teu cas, perdó, et volia preguntar, tu amb aquesta... Com t'hi has relacionat amb la naturalesa, també? És a dir, amb el temps també has trobat més a faltar aquestes trobades de potser anar en espais naturals, que potser ho has tingut abandonat durant uns anys... I és com que quan prens consciència dius, val, ara m'he d'obligar, però és que em ve de gust anar-hi.
1: Absolutament. És a dir, jo he crescut a Barcelona, no? I per tant, doncs, era de les famílies que quan podia marxàvem d'excursió al Montseny, no? Com tantes altres famílies, oi?
0: I
1: perdoneu
0: i
1: les famílies que viviu al Montseny, perquè sabem que això... No? Jo vaig prendre consciència, vaig dir, escolta, hi ha molts més paisatges, no cal que anem tothom a les mateixes. Per mi va haver un abans i un després amb el confinament.
0: Home, i tant.
1: No? I vam descobrir la biofília des de les finestres dels petits pisos de Barcelona, on de sobte, no? Jo vaig començar a pintar aquarel·les, i el primer que vaig pintar era l'ocell que tenia l'arbre del davant, no? I vaig descobrir que era una urraca. I llavors, a partir d'aquí, era com, no?, que buscaves traces de natura allà, o sigui, a qualsevol fulla, no? I aleshores, de fet, per mi aquí va haver un punt d'inflexió, i em vaig adonar, doncs, que per característiques personals, a mi la ciutat em desconnecta, i amb la meva parella doncs, vam decidir anar-nos a viure al bosc, no? És a dir, no molt lluny de la ciutat, no cal anar-te'n a una ermita, però sí de dir, escolta'm, necessitem tenir la natura molt més a prop i que no haguem de tenir aquesta sensació de fugir cap a un entorn verd o blau, no? Recordo també després del confinament, quan vam començar a flexibilitzar, jo vivia a una distància molt raonable de la platja i me n'anava cada... Llavors no era mare, que també és una altra, qüestió, sí, sí. És una altra fase, però en aquell moment me n'anava a veure la sortida del sol cada dia al mar, cada dia. Oh. I era una manera, doncs, això, no? I et connecta, doncs, te n'adones que de sobte no tots els dies el sol surt a la mateixa hora, que era una cosa que jo ja sabia. Però en aquell moment...
0: És diferent veure-ho, no? Amb els teus propis ulls, exacte. De dir, ostres, sí, ho estic apreciant ara.
1: Exacte, i de calcular els passeigs a una hora diferent, doncs, perquè si no, no veus sortir el sol, o ja està, ja ha sortit i ja ha perdut la gràcia. Clar. No? Llavors...
0: I creus que es pot arribar a sentir la mateixa pau a la ciutat? És a dir, que malgrat això que dèiem, aquesta voràgina, aquesta activitat, en aquest ritme que portem a les ciutats o municipis, no cal que siguin grans ciutats, però enteneu-me, vull dir que en aquesta vida ciutat, creus que igualment és possible buscar petits oasis o potser marcar-te pròpies rutines per trencar amb això? Sí. O és molt difícil?
1: Jo crec que és possible i a més diria que és necessari i imprescindible. Evidentment va de rutines, va de pràctiques, va d'espais, no? I crec que amb això que estàs dient també hi ha un element molt clau, que és no pensar que la calma ens vingui de fora, no? La calma ens ve de dins. És veritat que et pots proveir doncs, d'una casa més verda, no? Si tens una petita finestra, doncs tenir les plantes, tenir dos plantes i dedicar-los temps també és una forma de connectar amb la natura, no? I de fet, llegia una entrevista que li feien a una recercaire d'IS Global, sí? On ells havien fet aquest estudi, no? Havien fet una comparativa de com afectava els nivells de cortisol, no? I per tant, doncs, aquest neurotransmissor de l'estrès, si tu estaves passejant per la ciutat, si tu estaves en mode relax, repòs en una habitació de casa teva, o si tu estaves, en aquell cas, ells analitzaven espais blaus, per tant, vinculat a riu, mar, no? Platja, etc. I el que se n'adonaven era que el que més baixava el cortisol era estar en el mar. O a prop del mar, o veient el mar. No?
0: Curiós.
1: Sí, fins i tot en contraposició, no contraposaven mar amb estar passejant per la Diagonal, o per la Gran Via, sinó que contraposaven, hi havia aquests tres espais, i un d'ells era estar en mode relax a casa teva, no? Per tant, jo crec que la suma de les dues coses és el millor, no? Tenir aquestes rutines i tenir aquests espais i aquests recursos propis, doncs, per trobar la calma i per seguir aquests ritmes naturals, no? Però alhora també està a prop de la natura, és font de vida.
0: No, i tant. Clar, pensava dir que, ostres, ja és curiós perquè el cervell, l'altre dia ho vaig llegir, no me'n recordo on era, perdoneu-me. Vaig llegir que el cervell, quan camines, s'activa. És a dir, que també ajudes a que hi hagi activitat i, per tant, moltes vegades, segurament, quan sortiu a córrer, sortiu a caminar, quan esteu molt estressats, no? Et diuen, surt a caminar, que et doni l'aire. Tot això es fa perquè el cervell també doncs, pugui treballar i, en aquest cas, doncs, et puguis esvergir i serveix per connectar altres coses. Clar, quan estàs molt estressat a la natura, potser et recomana més seure, meditar, estar tranquil. I penso al mar, el que deies tu, crec que el que ens transmet més calma potser és estar en silenci i quiets.
1: O deixar-te gruixar per les onades. Sí. I sobretot el contacte, no? Hi ha, saps aquesta tradició japonesa dels banys de bosc, per exemple?
0: Què és això?
1: No? Això és deixar-te abraçar pel bosc, diguéssim. Jo ara no, vale. Ara aquí en dos minuts... No, però és això, és fer passejos pel bosc, però no és fer una excursió. No?
0: Ja t'entenc.
1: És submergir-te en el bosc o en... almenys jo, un parell de vegades que ho he fet, doncs és prendre consciència de que entres en el bosc, té a veure amb anar descalça, té a veure amb tocar l'escorça dels arbres, té a veure amb observar les fulles, no? Val. Llavors, no és important quanta distància fas i no és important quin cim puges, no? Sinó que el que és molt important és quina presència tens i és observar. Observar i aquest intercanvi, no? Doncs de diríem, sí, aquest intercanvi de ritmes amb
0: la natura pròpia. Sí, ara que és això de tocar l'escorça, abraçar, això hi ha gent que sí que abraça els arbres i segurament és profitós, però aquí hi ha un punt a mi que se m'apodera el sentit del ridícul. Pensaria, ai mare, jo aquí abraçada en un arbre enmig d'un bosc?
1: Clar, sí.
0: O parlar-li a les plantes. també és veritat que és diferent, crec que el motiu és diferent en aquest cas, sí. Però bé, que també la naturalesa en aquest sentit ens escolta, i d'alguna manera hi estem connectades, com deies.
1: Totalment, i crec que hi ha un punt que és, o sigui, crec que la baula és l'atenció que tu li poses, no? Mm-hmm. És a dir, tu pots estar passant, i això, ara no tinc cap estudi, però la intuïció em diu, la hipòtesi que jo faria és, no és el mateix anar passejant pel mateix bosc, encara que hi vagis a poc, si tu li poses atenció al que estàs trepitjant, al que estàs olorant i al que estàs sentint, no? Si tu li poses atenció al sentit, segur que ho aprofites i que aquest intercanvi dins fora és molt més, el molt més fàcil, no? I estava pensant també, no s'hi val anar al bosc a connectar-te i a seguir fent reels i a seguir...
0: Clar, no?
1: Vull
0: exacte.
1: Dir que una cosa no compensa l'altra, no ens confonguem.
0: I creus que en homes i dones afecta diferent o no? És a dir, no sé si hi ha estudis d'això, i com també potser els ritmes circadians són diferents en homes i dones, o connectem coses diferents en funció del sexe.
1: Clar, hi ha temes de sexe biològic aquí que varien, per exemple, igual que les dones anem amb el cicle lunar, diguéssim, no? I que el cicle menstrual és molt més que el menstruar un cop al mes, no? Jo crec que aquí hi ha dues coses. Mm-hmm. És veritat que hi ha diferències de sexe, però que també hi ha diferències de gènere, i m'explico. Per diferències de gènere, em refereixo al relat i la narrativa, no? Que les dones som inestables i que els homes són una bassa d'oli. Els homes també tenen el seu cicle, són uns altres, són diferents, però també tenen hormones que no estan sempre al mateix nivell, no? I per tant, és segur que com a éssers vius que som, aquesta biofília està present en ambdós gèneres.
0: Que potser també aquí entra, com tot, sempre com t'has educat, no? I què has potenciat tu, penso sobretot en les criatures quan són petites, com d'important és també, en aquests casos, fer aquesta feina de, escolta, ets un noi, no et deixis portar pel que potser sentiràs de la societat, de dir, no, els homes són forts, els homes no senten res, els homes són unes pedres i uns machomens que no tenen sentiments i que en cap cas hi penses, home, no va d'això, no? I que queda feina per fer, malauradament, en
1: queda
0: aquest
1: moltíssima.
0: Sentit.
1: Queda moltíssima. Jo sóc mare d'un fill nen.
0: Val.
1: I penso que tenim una tasca... jo dono per una altra secció un altre dia,
0: Val?
1: Perquè jo quan vaig saber que tenia un nen estava molt amoïnada a dir, com ho faig? Perquè quins són els referents masculins que jo li puc fer-hi al meu fill? En els llibres, en el consum cultural, o sigui, a part del seu pare, no?
0: Clar,
1: que
0: clar.
1: Hem triat tenir família, doncs és que l'entorn de referència tampoc no són aquests nous referents masculins que a mi m'agradaria oferir-li, no? I aquí vaig arribar a llegir, i ho deixo aquí la porta oberta, si vols que en parlem un altre dia, a dones afrodescendents i afroamericanes que estan acostumades a criar les seves criatures, especialment els nois, lluny dels estereotips, no? No només els de gènere, sinó també els de raça. O sigui que molt a aprendre.
0: Doncs escolta, això crec que apuntem-ho com un tema Vinga. Que puguis també un dia explorar, perquè em sembla molt, molt important.
1: Ens ho apuntem.
0: Queden pocs minutets, però m'agradaria preguntar-te això aquests dies, tu per desconnectar més enllà de la natura, què t'agrada fer a tu?
1: A mi m'agrada pintar,
0: Val.
1: M'agrada escriure, m'agrada meditar.
0: Medites, bueno, ja m'ho he imaginat una mica per com et relaciones amb la natura. Penso normalment, no?, qui medita és perquè també hi ha una connexió en aquest sentit, Val? Molt
1: sí,
0: bé.
1: Treballada, eh? Vull dir que no és allò...
0: No,
1: jo admiro la gent que té capacitat de meditar una hora seguida cada dia, jo no tinc el temps ni la paciència, però bueno, sí que intento trobar aquest espai. De vegades és respirar només, eh? Respirar. I hi ha un regal en el fet d'estar present, saps? D'estar present en el que estàs fent en aquell moment, i això crec que la criança també t'aterra molt a l'ara i aquí, saps? Vull dir que aquí el meu fill és un gran mestre, en aquest
0: molt
1: sentit.
0: Bé. Que bonic. Liliana Roy, moltíssimes gràcies. Seguirem reflexionant aquest estiu.
1: I tant.
0: Vull dir, aniràs venint les setmanes que queden.
1: I tant.
0: Així que amb noves idees, nous pensaments, noves ratllades, que es diuen.
1: Exacte.
0: Liliana, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Posem uns anuncis i de seguida obrim Tertúlia Esportiva.
2: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.
3: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
7: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. Ara sí que obrim carpeta esportiva.
8: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon pal, la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Duda Unai, el balón rechazado, se lo va a quitar de en medio, Ferran, se acabó, se acabó.
9: Esplendorosa, lideradas por el hombre que se inventó el método, por el hombre de la
10: jugada. Estoy orgulloso, feliz y muy orgulloso de los jugadores.
11: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios.
12: Leo Messi llorando porque ya no va a llegar al Mundial de España en 2030.

0: els de Mundial, però bueno, avui és un dia que serà llarg, però que és veritat que evidentment doncs Espanya hi va fer història.
1: Estem esperant en Tomàs Roncero, de seguida el saludarem, ara quan, a veure si té veu.
0: Perquè... No crec que hagi dormit gaire.
1: I us volia preguntar, per això obrim aquesta tertúlia, per sensacions, us la vull demanar totes aquestes sensacions, eh? Hi ha avui diaris que parlen de justícia, no sé si creieu que es va fer justícia en aquest partit d'ahir. Començo amb la Juliana i després amb tu, Nil.
2: Doncs, sincerament, sí, perquè ja partia Espanya de ser clara favorita per la forma de jugar, per la dinàmica, per el nivell que estaven mostrant els jugadors, malgrat venir molts de lesions i amb un rendiment una miqueta en dubte, no? Sobretot amb la convocatòria de Luis de la Fuente, però és que al final la forma de jugar, sobretot el com, crec que no ha tingut competidor. Tret d'aquest veritat, de les dades, les sensacions són boníssimes. Al final solament és un gol encaixat en 8 partits, solament un empat tret al d'ahir, si comptem el temps reglamentari. Al final és un equip que li han creat molt poques ocasions, que ha dominat en pilota, que ha defensat a ultrança molt bé, amb dos jugadors com la Mini Cubarsí, primer mundial, i arriben i guanyen amb els premis individuals i els col·lectius, i per sobre de tot jo també crec que cal alabar i reconèixer el bon fer de Luis de la Fuente amb la convocatòria, amb els canvis, amb la gestió emocional, amb la gestió personal, i jo crec que tot això ha fet que Espanya ara mateix sigui campiona del món, no únicament a nivell masculí, jo sempre poso l'apunt, sinó també a nivell femení, venint de l'Europeu sub-19, que també va guanyar el futbol femení i masculí, l'Eurocopa, és a dir, la trajectòria, el recent campió de Champions femení i masculí, són entrenadors espanyols, és a dir, inclús a l'Europa League, és a dir, jo crec que ara mateix estem en un domini del futbol mundial a tots els nivells per part d'Espanya.
1: Nil.
0: Si ens centrem en ahir, segurament no, és justícia pel que es va viure al camp, no? Crec que és la primera vegada a la història que en una final hi ha un equip que no remata. Tothom tenia clar que el que havia fet Leo Messi amb aquesta de selecció, jo ho he dit per activa i per passiva, justeta, era pràcticament un miracle. Havia guanyat la Copa Amèrica, venia de guanyar el Mundial, tornar-se a plantar a la final una vegada més, i ahir Espanya va passar per sobre sense cap mena de dubte a Argentina amb una superioritat que és vital, que segurament no s'havia vist pràcticament mai en una final. Per tant, sí que va fer justícia en aquest sentit. A mi, evidentment, les imatges després del partit, de veure Leo Messi plorant d'aquella manera, jo crec que trenca a qualsevol persona que, a més, que hagi tingut un apreci per Leo Messi. Però, insisteixo, veient el futbol, veient Espanya com ha jugat, sobretot després de la fase de grups a les eliminatòries, crec que ha fet unes eliminatòries d'equip gran, d'equip sòlid, que també ve de ser campió del món, i que ara mateix, com deia la Juli també, amb aquest mèrit que se li ha de donar a De La Fuente, perquè sembla que tot el que toca li surt bé, perquè va acabat el Mundial sense fer jugar a Pedri, va apostar per Àlex Baena quan segurament ningú hi creia, li ha acabat donant un gran rendiment. El primer dia va tocar Pedro Porro per davant de Marcos Llorente, tampoc ningú creia. Bueno, se li ha de donar aquest mèrit, i jo també em quedaria amb la Mini, amb Cubarsí, no? Ahir ho explicàvem a la retransmissió, tercer i quart jugador de la història més joves en ser titulars en una final d'un Mundial, i com juguen, no? Sobretot el cas de Pau Cubarsí, que per mi ahir pràcticament li podien haver donat, més enllà del premi al millor jugador jove, li podien haver jugat el de millor jugador del Mundial.
1: De seguida us pregunto per més detalls per aquests protagonistes d'aquest partit d'ahir, tant d'Espanya, de selecció espanyola, com també de l'Argentina, però abans ja sabeu que aquesta... Bé, el gol, el minut 106, ho dèiem, de Ferran Torres, que va fer esclatar, podríem dir, tota l'afició. I per això puc saludar a aquesta hora en Jordi Díaz. Ell és sismòleg del Geociències Barcelona del CSIC. Hola, bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
1: Que crec que teniu dades, Jordi, de com va vibrar el terra després del gol de Ferran Torres.
3: Sí. Nosaltres tenim una xarxa d'estacions sísmiques posades bàsicament en instituts de secundària per fer temes de divulgació, i això detecta vibracions que poden ser de terratrèmols, però també poden ser, pues, això, de celebracions, de gent ballant, de gent saltant, i això és el que hem estat veient aquests dies, i ara aquest vespre ho hem tret, sí.
1: És el dia que entenc que més s'ha mogut, més moviment hi ha hagut, entenc, més que la semifinal.
3: Sí, bueno, encara és d'hora, perquè tot just acabo de una mica baixar les dades, però sí, en tot cas és el dia que es veu a més estacions, perquè ara pràcticament, bueno, tenim estacions una mica per diferent a Barcelona, com a zones de Girona, sobretot, i una mica, si no tot arreu, quasi, es veu algun tipus de senyal. Sí, són vibracions.

0: vibracions molt petites, però vaja, que es detecten clarament.
1: Però aquestes vibracions, per fer-nos una idea, no posar potser dades tècniques, però, per exemple, m'invento, amb el concert de la Rosalia, va vibrar igual o més ara?
0: Doncs seria una cosa semblant, però ja per contestar-te en propietats depèn molt també de, clar, de la distància que tens entre on tens el sismòmetre, diguéssim, i el lloc on es fa la celebració. Clar. Aleshores, clar, no són instruments que estan pensats per això, cada un està on està i aleshores s'hauria de veure una mica això. Però diríem que segurament del mateix ordre de magnitud, sí.
1: Déu-n'hi-do. Jordi Díaz, doncs moltes gràcies.
0: Vinga, vosaltres.
1: I puc saludar, ara sí, en Tomàs Roncero. Què tal? Bon dia, Tomàs.
2: Buen día, ¿cómo estamos? Aquí estamos, afónico un poquito por la emoción de ayer, pero bien, muy contento, muy feliz, muy feliz.
1: Mira, just ens ho preguntàvem, quines sensacions tens tu d'aquest partit? Quina valoració en fas, a grans trets?
2: Pues, bueno, primero que esta selección quizás no la valoramos ni antes del Mundial de su potencial, porque en la semifinal y la final ha desactivado a dos equipazos como Francia y Argentina, pero consiguiendo algo que para mí no tiene precedentes a la historia del fútbol, es que no chutaran ni una sola vez entre los tres palos. O sea, Unai Simón, ni ante Francia, pese a su potencial en ataque, ni ante Argentina, pese a tener a Messi, tuvo que hacer una sola parada. No llegaron a chutarle. Eso es una demostración de un equipo que juega de una manera coral, que juegan todos para todos, que es un equipo solidario. Bueno, es un equipo que no tiene una figura concreta y que juegan todos para todos. Y eso es lo que le hace tan fuerte. Entonces, pues yo creo que la gente piensa a lo mejor que íbamos a hacer un buen papel sin más, pero al final los rivales, es una pesadilla enfrentarse a esta España, pues no te deja jugar. O sea, yo creo que tiene un mérito enorme. Y bueno, insisto, es que se ha cargado a Francia y Argentina como si fueran dos equipos pequeños, que es esa incapacidad para chutar a portería. Bueno, pues chapó, segunda estrella, y con esta generación de futbolistas podemos aspirar a seguir sumando estrellas, porque dentro de 4 años no olvidemos que el Mundial es aquí en España, en Portugal y Marruecos, pero sobre todo en España. Así que ya me veo con la tercera estrella dentro de 4 años. Así que nada, muy bien, muy la verdad es que muy contentos.
3: Bueno, jo, Tomàs, et volia comentar també, no sé si m'ho compres i m'ho comparteixes, que jo crec que quan van arribar a la final, a mi una de les coses que em sobtava més i m'agradava més dels dos seleccionadors era la capacitat d'adaptació que han tingut els jugadors que tenen i l'estat de forma que tenien cada un d'ells. És a dir, Espanya venia sent Espanya dels extrems, que ens havia donat tanta glòria, i s'ha convertit en una Espanya del joc interior. I, en canvi, Argentina havia sigut una Argentina que havia estat dominadora amb iniciativa, que ha passat a ser molt més reactiva, però que realment s'ha adaptat a les característiques d'una selecció més adulta, més madura, i que jo crec que ahir li va pesar moltíssim el fet de quedar-se amb un menys i també arribar a la pròrroga.
2: Sí, yo creo que el mérito de la Fuente es que ha conseguido que los futbolistas entiendan que su método no es un sistema cuadriculado, solo podemos jugar así. En la Eurocopa, por ejemplo, Lamine y Nico Williams estaban en su esplendor, sobre todo a nivel físico, y jugamos por las bandas como fieras, como rayos, y entonces un equipo muy vertical que desactivó a todos los rivales. Ahora, sin embargo, pues al estar Lamine no tan físicamente y Nico Williams medio lesionado, pues ha jugado más con Alex Baena, más por dentro, con Dani Olmo, jugando con juego de fútbol interior, buscando más un juego de elaboración, y ha sido igual de peligroso. O sea, yo creo que, fíjate, Pedro Porro, ¿quién iba a imaginar antes del Mundial que iba a ser el mejor lateral derecho, o Cucurella, que se ha consagrado por la izquierda? O sea, los dos laterales se han convertido en dos de los jugadores claves del equipo. Cubarsí ha sido impresionante. O sea, Cubarsí ha mejorado incluso su nivel del Barça y ha sido un central que era un muro. Laporte, y no ha sido el de la Leti Loao, que ha hecho una temporada irregular, ha sido otro muro. Unai Simón, el mejor portero, y casi, bueno, ha encajado un gol y gracias, si no, casi se va del campeonato sin encajar un solo. O sea, es que es un juego colectivo que tiene asombrado al mundo entero, y ahora nos van a querer copiar todo, ya te lo digo. Igual que la España, el tiki-taka en el 2010, todo el mundo empezó a jugar de esa manera. Yo creo que esta manera de jugar de esta España la van a imitar todos, porque han visto que es un modelo ahora mismo que parece indestructible.
1: I aquí us volia preguntar a tots, des de la ignorància, un Mundial així fa que pugi el valor de tots aquests jugadors? És a dir, ara, com això impacta en les, no sé si, carreres futurs de tots aquests jugadors del planter?
4: Jo crec que és rotundament sí, i el primer de tots, i venia de fer un Mundial normalet i que havia rebut moltes crítiques, és Ferran Torres, que sí. Es troba en una situació que si renova o no amb el Barça, que si el ve buscar el Paris Saint-Germain o no, acaba contracte 2027, ja pot demanar més diners per la renovació. El Barça també, en cas de voler vendre'l, també li ha pujat uns milions. Guanyar un Mundial la revaloritza. Jo crec que hi ha jugadors com Cubarsí, Dani Olmo, el propi Ferran, Pedro Porro, que s'han revaloritzat totalment, i evidentment guanyar un Mundial fa que la carrera o la vida personal segurament canvi per sempre, però ara mateix els mesos immediats d'aquests futbolistes els hi canvia la carrera sense cap mena de dubte.
3: Ja ho va anticipar, sí, no?, en el seu moment Guardiola, que seria la millor versió de Rodri, o el tornaríem a veure. Jo crec que també s'ha adaptat des de la primera jornada, que hi havia molts dubtes sobre el seu rendiment, i ha acabat sent el millor jugador del torneig. Cucurella crec que ja està consagrat, però Pedro Porro ha tingut el reconeixement merescut. Cubarsí, Laporte, crec que ha sigut la parella ideal, creant sinergies que beneficiaven a un i a l'altre, i després al col·lectiu. Crec que Pedri, sense ser la millor versió de Pedri, ha estat un molt bon suplent a nivell del que ha generat quan actuava a les segones parts, igual que ho va fer Ferran, igual que ho ha fet Miquel Merino, inclús Nico, crec que va tenir un impacte ahir a la final que cal reconèixer, venint d'on venien. I Lamin, sense brillar, crec que ha tingut un paper almenys rellevant, com Oyarzabal, que a vegades potser si no marca no se li dona el reconeixement, i crec que s'ha de reconèixer la col·lectivitat. Inclús crec que el meritori debut d'Eric García després de una gran temporada, o de Zubimendi, que també crec que mereixia tenir un paper, o Borja Iglesias, que també va tenir potser minuts residuals, però crec que són jugadors que mereixien no tenir certa ràtio, no, de participació, venint d'on venien.
2: Sí, fijaros que ara mismo se han convertido en una especie de héroes. Entonces, por ejemplo, Rodri y Ferran, que habéis puesto los ejemplos, le quedan solo un año de contrato a los dos. Ferran en el Barça y a Rodri en el City. Ahora mismo su precio no es que se haya disparado, es que el City y el Barça saben que para amarrarles ellos te pueden pedir ahora una renovación altísima, porque si no sabes que se te van a ir, porque ahora Rodri ahora mismo va camino de su segundo Balón de Oro, y Ferran es un delantero que lo va a querer todos los grandes de Europa, porque ha demostrado que es un delantero moderno, que te llegaba por detrás en segunda línea rapidísimo, que va bien de cabeza, que va bien por abajo, o sea, es un jugador muy moderno. Por ejemplo, Cucurella al Madrid le costó 55 millones. Si lo llega a fichar ahora, estoy seguro que le hubieran pedido el doble o cerca, porque en Inglaterra están pagando barbaridades. Entonces, sí creo que todos se han revalorizado. Habéis dicho, por ejemplo, Pedro Porro. Fíjate, Pedro Porro, el Tottenham ahora mismo el dinero que pediría por él. O sea, es un Cubarsí. Cubarsí ahora se ha vuelto un central de 10 millones de euros. Yo creo que todos los jugadores que estaban en el Mundial se han revalorizado con seguridad. Y insisto, se ha convertido en una especie de héroes. Ahora toda la afición española se lo sabe de memoria. Antes del Mundial había jugadores que incluso algunos hasta les costaba reconocerlos por la cara, y ahora todo el mundo ya sabe quién es cada uno, y es una pasada. O sea, yo creo que esta generación de jugadores, hombre, no sé si era a la altura de los de 2010, que aquellos fueron legendarios, pero está claro que han pasado ya al imaginario popular y que su precio se ha disparado seguro.
1: Y mencionaba ahora por sobre aquest duel Lamine-Messi, que al final, el que dèiem, el protagonisme se l'ha acabat emportant Ferran Torres, que és l'autor del gol, qui ha, no?, podríem dir que el protagonista, almenys, si més no, a les portades avui, vull dir, tot arreu. Ferran Torres, evidentment, és el nom important del dia. Sobre aquest duel tan esperat, que ha acabat una mica, no sé fins a quin punt, desdibuixat, també perquè Messi no va estar en el seu millor moment, va ser un Messi bastant desaparegut. No sé quina lectura en feu d'això, també, d'aquestes expectatives que hi havia sobre aquests dos jugadors, i aquests dos jugadors que, a l'hora de la veritat, doncs, pel que sigui, tampoc van arribar a ser els dos grans protagonistes.
4: Jo crec que Messi, ho he dit abans, el que ha fet amb una selecció justeta de jugadors molt i molt normals és un miracle, i el plantejament que fan i el que poden fer, segurament també minimitzats per Espanya, evidentment, fa que no pugui participar. És un final un pèl trist, evidentment, per la gent, com deia abans, que hem apreciat i que hem gaudit tant amb Messi, que serà el millor jugador de la història per sempre. Dubto que hi pugui haver algú que hi arribi, però és veritat que aquest final és un pèl trist. Hem de recordar que té 39 anys, hi ha molts casos de molts futbolistes que en 39 anys fa molts anys que estan retirats, altres que ni competeixen, quan a Messi, doncs, ahir no va estar bé. Lamine, jo tinc una teoria, i és que no ha acabat de recuperar bé encara de la lesió, que venia d'una lesió dos mesos sense jugar, i repassava els minuts. Crec que en la fase final només s'ha perdut 10 minuts, que ho ha jugat absolutament tot, que venia d'estar parat, que segurament no ha estat tan decisiu a nivell de xifres com ens esperava, esperàvem, però és que el que et dona la mina és que, per exemple, sense anar més lluny, Nuno Mendes el porta tant al límit que s'acaba lesionant, o podria ser que fos per això que constantment té tres jugadors a sobre. Això també allibera molt més els seus companys, i hem de recordar que amb 19 anys ja s'ha passat el joc de les seleccions, que perquè té una, un Mundial i una Eurocopa.
3: Sí, yo me sumo, pero yo sí... Didier, Tomás, sí, sí.
2: No, no, yo decía simplemente que yo creo que Messi es que no se podía ya esperar más, porque era un poco un milagro efectivamente llegar a la final de Argentina. Esta Argentina es un equipo ya, sí, de acuerdo con los jugadores que tuvieron un protagonismo en el 2022 en Qatar, pero muchos ya estaban fuera de sitio, de forma, y era un milagro que llegaran ahí. Messi, de hecho, no olvidemos, desde cuartos de final no ha marcado un gol. Hasta octavos fue el que supo llevar a Argentina, y hasta con las esperanzas de poder llegar lejos, pero ya con Suiza no consiguió marcar, ya en semifinales con Inglaterra, aunque dio una asistencia espectacular al final, no consiguió marcar, y ayer no consiguió ni tirar a portería. Entonces, claro, el resto es que son jugadores que la mayoría, fíjate, Giuliano Simeone, pues un peleón, Julián Álvarez, pues sí, un buen delantero, pero tampoco es un delantero descomunal. Entonces, al final era un equipo que yo creo que ha llegado a la final sin el fútbol que justificara llegar a la final. Y esta España, que está a un nivel muy superior, pues lo ha desnudado. Entonces, yo creo que Messi, yo entiendo su frustración por una oportunidad, su última oportunidad de ganar una segunda estrella, pero yo creo que bastante es que ha llegado a la final. Así que yo creo que Messi ya claramente acabó su etapa con Argentina, y tampoco sé si le va a quedar mucho, uno o dos años con la MLS, que a mí ya se acabó. Y en cuanto a Lamin, miramos en la buena. Es verdad que Lamin no ha sido la estrella del equipo como se esperaba, pero bueno, acaba jugando para el equipo, ayudando, y como este es un equipo heterogéneo, que es un equipo que no depende de un futbolista, pues eso nos ha ayudado. Cuando depende de un futbolista, en la semifinal Mbappé no estuvo bien y Francia perdió, hoy ayer Messi no estuvo bien y Argentina perdió. Sin embargo, o sin tener la mejor versión de Lamin, España gana el Mundial con brillante. Yo creo que eso es lo bueno, que no dependíamos de un jugador, y yo estoy seguro que Lamin, con lo joven que es, tendrá muchas oportunidades de brillar en el futuro.
3: Home, jo partint sincerament de que era la part més atractiva a la prèvia, no? Lamin contra Messi, és el que recordàveu els dos, no? que Lamin venia d'una lesió, que realment no havia tornat a jugar amb el Barça, sinó que havia, s'havia recuperat amb la selecció, que venia la selecció espanyola de tenir molts jugadors amb molèsties, o que no s'havien recuperat, o que venien just d'una lesió i que no estaven al millor moment de forma, i inclús així ha dipositat la confiança a Luis de la Fuente, i li ha sortit bé també perquè altres han agafat aquesta responsabilitat, com Olmo, que també cal reconèixer el gran mundial que ha fet, Cubarsí, Cucurella, Pedro Porro, etc. Però per mi Lamin, partint del que venia, crec que ha fet un molt bon mundial, i que a part ens oblidem que té 19 anys i que en farà molts més de mundials, per tant ja tindrà segurament el seu moment àlgic. I pel que fa a Messi, jo és que per mi, és veritat que ahir no va aparèixer, però perquè per mi no va comparèixer a Argentina, recordem que a part de perdre un jugador per expulsió d'Enzo, se li acaba lesionant els dos centrals titulars, tant Licha com Cuti Romero, i acaba sortint Otamendi, 38 anys, per acabar defensant un Ferran que se sent comodíssim a l'espai com Nico, que una altra bona estratègia i bon impacte de Luis de la Fuente als canvis. I per tant aquí jo crec que Messi està per sobre de qualsevol expectativa. Jo no m'esperava que un Messi a 39 anys acabés sent el segon màxim golejador darrere de Mbappé. Uh-huh. I durant un temps ostentés el màxim golejador del Mundial, que si no recordo malament, ara té un gol més Mbappé amb 22, no? Per tant, que t'estigui competint un jugador de 39 anys a un de 19 o de 24 o 25, crec que se li ha de reconèixer, i que al final venia a Argentina amb tots els deures fets, no? Ja havia guanyat la Copa Amèrica, ja havia guanyat el Mundial, per tant, era ja una cirereta, si s'aconseguia molt bé, i si no, tampoc crec que passi res. També un altre Lionel que va acabar plorant va ser el mateix Scaloni, sí. Que no sap si seguirà o no, però de fet va acabar amb una plorera important a la roda de premsa.
1: Hi va haver llàgrimes, ahir, és veritat. S'acaba, com deia el Tomàs, és un cicle de jugadors, des de Messi, Cristiano, Modric, també Neymar, alguns més memorables que d'altres, alguns potser podríem dir que poden estar més orgullosos que d'altres en aquest pas per aquest Mundial, però els que pugen ara, jo us volia preguntar, creieu que deixaran el llistó, no sé si més alt, però almenys igual o més que el que hem vist fins ara? Creieu que hi ha matèria per poder veure nous Neymars, nous Messis, nous Cristianos amb tota la jovenalla que puja tan forta?
4: Jo crec que sí. Jo crec que sí, Tomàs, perquè són desacomplexats, però el llistó està altíssim, és a dir, el llistó de Messi, el llistó de Cristiano, el llistó de Modric, que comentaves, són futbolistes que han marcat la història del futbol, i a mi em dona la sensació que els Lamine i companyia poden fer-ho, però que ho tenen molt complicat, i que per mi aquesta generació que ara s'acaba té una cosa molt complicada, que és que ho han aconseguit allargant el temps durant molt i molt de temps, i això és el complicat. Jo el que vull veure és a Lamine, quan guanyi la primera Champions amb el Barça, continuar amb la mateixa ambició, perquè amb 19 anys ja ha guanyat Mundial i Eurocopa, doncs que quan tingui 25, que és d'aquí 6 anys, que sembla una bogeria, però serà així, el Mundial que hi haurà a Espanya el 2030, doncs Lamine tindrà 23 anys, continuar amb aquesta mateixa ambició, i jo crec que aquí està la dificultat, a mantenir sempre l'exigència per continuar guanyant títols.
2: Yo creo que Messi, Cristiano, Cristiano y Messi, eso es irrepetible. O sea, estoy hablando de futbolistas de 60 o 70 goles cada temporada, que han sido capaces de estar más de una década siendo los dos, repartiéndose los balones de oro y ganando prácticamente todos con sus equipos, con un nivel descomunal. Yo creo que Cristiano Messi es irrepetible. Y luego, en el centro del campo, Modric, el magisterio que impartió. Hombre, tú ves a Rodri o ves a Bellingham y te das cuenta que van a ser futbolistas que todavía van a hacer grandes cosas en el campo, pero yo creo que también es una calidad que es muy difícil de igualar. También el fútbol de hoy día, como es cada vez más táctico, cada vez más se está viendo con la propia selección española, juego de equipo, colectivo, muy de pizarra, yo creo que ya las individualidades ya no es como antes, que antes estáis el Eugenio y se adueñaba de los partidos. Yo por eso me modificaba a parejas Modri o Neymar, aparte de Cristiano Messi, que es imposible, pero bueno, digamos que es un fútbol más colectivizado y menos individualizado. Bueno, es otra época. Por eso precisamente Lamine ha llamado la atención, porque como tira el regate continuo y lo intenta y tal, o le pasaba a Vinicius también cada vez que lo intentaba por la banda izquierda. Cuando hay un jugador que ahora busca el regate individual, llama la atención porque se sale del guión habitual. Pero bueno, lo que digo yo, hemos disfrutado mucho de Cristiano, hemos disfrutado de Messi, hemos disfrutado de Modric, pues ya está, pues que tengamos un buen recuerdo porque han dejado un legado, pero ahora es otro fútbol. Pero lo importante es, en el caso, por ejemplo, de la selección española, que tenemos argumentos para seguir creyendo que en 2030, que además acogemos el Mundial nosotros, no lo olvidemos, junto con Marruecos y Portugal, tenemos serias posibilidades de sumar la tercera estrella, que eso, si nos lo dicen hace unos años, hubiéramos pensado que era una utopía.
3: Jo m'hi sumo sincerament, que crec que s'ha passat d'un futbol més individualitzat a un futbol més col·lectiu, no? Perquè al final quina és la clau d'enllaçar dos Champions consecutives del PSG? Per mi és la proposta col·lectiva i la gestió de Luis Enrique i el seu staff, independentment que té jugadors d'altíssima qualitat, però té molts recursos i moltes alternatives, ja no depenen d'un únic jugador, i crec que la selecció espanyola sí que comparteix, no? aquest potencial col·lectiu que li dona moltes alternatives individuals però també col·lectives, i això fa que sigui tan i tan potent. No sé si tornarem a veure un duel històric com un Cristiano Messi, no? Però és cert que no sé què té més mèrit, allargar la vida esportiva o arribar-hi de forma prematura. No sé, això el temps ens ho dirà, no? Si guanyar un Mundial als 19 anys com Cubarsí o Lamine, o arribar a una final del Mundial amb 39 anys com Leo Messi, no? Llavors, això el temps ens ho dirà. A mi no m'agrada comparar, perquè clar, ara he viscut tot això de forma molt recent i em costa, potser per la meva edat, mirar 30 anys endarrere i dir què té més mèrit, no? Maradona o Messi? Per mi Messi, perquè l'he viscut més, però no perquè Maradona li trec mèrit en aquest aspecte, no? Per tant, ho veurem, però crec que aquest futbol de la joventut, aquest futbol valent, que no li pesa la pressió, és fantàstic de veure, perquè veiem propostes molt més atractives en aquest sentit, perquè ja hem vist que al Mundial també hi havia altres que potser no eren tan atractives, per dir-ho suaument, no? Amb aquests blocs tan baixos, tan al llistó, no? Al límit del reglament, però que jo crec que això ens depara un futbol d'aquí al futur més proper, molt atractiu, i a part amb més que un referent, amb molts referents pels joves i per les joves que estan creixent ara.
1: Que no ha dit també que la peça, o sigui, perdó, la nota potser negativa de tot el partit d'ahir va ser el final, quan vam veure els jugadors de l'Argentina, no?, al camp enfrontant-se en aquests moments, en aquests episodis violents que es van veure, empentes, van veure cops, que això també fa mal a la imatge, no?, de dir, ostres, aquesta competició, que és veritat que suposo que forma part del joc, perquè clar, evidentment la rivalitat et porta això, però no aquest nivell de violència, no? Potser això va ser com la nota de dir, no calia.
3: Pues que em sap greu, però encara hi ha aquests tipus d'episodis. És veritat que ara cada vegada més les organitzacions futbolístiques intervenen més, no?, amb tot el tema de la xenofòbia, no? De tot el tipus de qualsevol tipus de discriminació, però és cert que ahir jo crec que la frustració d'Argentina a veure que estaven tan lluny, no? De poder aconseguir, tan lluny de portar el partit on pretenien, i és veritat que jo no ho comprenc, perquè per mi, per exemple, Paredes, que era el principal, no? Provocador en aquest sentit, hauria d'estar expulsat des de feia més de mitja hora, perquè havia comès, li havien perdonat més d'una segona groga. Enzo ja la groga, crec que és evident, i sol passar aquest tipus de coses, i al futbol ojalà això no ho centrem, però bueno, a vegades no sé què, jo crec que dignifica més el jugador quan perd que no quan guanya, però també les dues parts és important no celebrar un excés, ni tampoc reaccionar de la forma més negativa quan no succeeix el que desitges, que a vegades no, o a vegades no, que sovint normalment el més comú és que no ho aconsegueixis. Mm-hmm.
2: Es que para mí lo del arbitraje fue increíble. Ya. Paredes tuvo hasta tres jugadas clarísimas de segunda amarilla. O sea, inexplicable que el árbitro, bueno, inexplicable no, el árbitro se vea que era la segunda amarilla y no se atrevió a ninguna de las tres. Y el gol que anulan, lo miras 30 veces y no te lo explicas. No hay ninguna infracción, no hay ninguna falta. Otamendi hace un piscinazo vergonzoso. Y claro, yo siempre lo he pensado, digo, porque marcó Ferran. Si no llega a marcar y no ganan por penalti, yo creo que van a impugnar la final, porque es que ese gol es inexplicable que no, que te lo anulen.
3: Y desde el de Nico, ¿no?
2: Una casa. Claro, claro. Y el gol de Nico es que es una acción limpia de Miquel Merino. Otamendi, que ya está más acabado que la marca de Machín, se tira para adelante con un piscinazo vergonzoso. Y el árbitro le entra un ataque de pánico, pues yo no, el árbitro decía, bueno, si hay penalti, bueno, así le damos emoción a esto. Y claro, menos mal que Ferran se saltó el guión y con el pase de Nico Williams metió el golazo que metió y nos dio el Mundial. Y luego, por cierto, muy feo lo de Paredes, con las agresiones a Ari García y a Gaby, espero que le sancionen duro. Y luego una cosa muy fea de Argentina, dar la espalda a España cuando levantó el trofeo. Pero me parecía más ya de rabiosos, de mal perder. Oye, chico, si España hubiera ganado de manera injusta, a lo mejor se puede entender un despecho de esa manera. Pero cuando España te ganó limpiamente, a pesar de que tú te has utilizado malas artes y que le den la espalda en el acto de recoger la copa, pues me pareció horrible. O sea, yo el que salvo a Argentina es Scaloni, que me parece un señor, aparte de un grandísimo entrenador, y no va en la misma dirección que muchos de sus jugadores. Pero bueno, Argentina tiene el Mundial del 2022 y se acaba una etapa, porque ahora tendrán que poner un equipo nuevo totalmente, que ya no gire en torno a Messi, y eso no viene bien, porque ahora estamos a una estrella solo. Si llegan a ganar, si hubieran ido a cuatro. O sea, de momento estamos 3-2, ya veremos qué pasa en el futuro.
4: Jo crec que perdre no agrada a ningú, però que el que va fer Paredes està totalment fora de lloc. A més, per Eric García, no? Que em jugaria la mà i mitja que no li va dir absolutament res, apagar la seva frustració amb ell. Mira, si s'arriba a enganxar amb Baena o Gavi, doncs podries dir, bueno, aquí hauria passat potser alguna cosa, però amb Eric García no, és totalment lamentable. Jo crec que això són coses, a més, que s'han de sancionar, perquè al final acaba el partit i el que està donant la volta al món és aquestes imatges de Paredes, que segur que avui quan s'aixequi no estarà gens orgullós del que va fer. És veritat que passa més sovint el que voldríem, però també per això estaria bé, doncs, sancionar-ho i fer que et sortís car tenir un comportament d'aquests.
1: I, sent sincers, us imaginàveu aquest resultat ahir, ahir a les 8 del vespre, una hora abans de començar aquest partit, us imaginàveu que podria anar així?
3: És que era molt difícil anticipar quin partit es donaria, no? Perquè sí que esperàvem, no? O jo almenys particularment esperava que Argentina intentés treure la pilota, perquè és veritat que és un equip que s'ha mostrat més reactiu durant el Mundial, però perquè no tenia un rival que dominés tant com Espanya, però potser m'esperava més gols que no gols, perquè tenies un Argentina que tenia una ràtio de gols similar al de França, pràcticament a 3 gols per partit, que havia generat molt, és veritat que havia encaixat molt més que Espanya, contra el millor equip a nivell defensiu, per tant, podia donar-se qualsevol context, però m'esperava una Argentina potser un pèl més atrevida, però crec que no és perquè no ho intentés, sinó perquè Espanya no li va deixar. És que Espanya no li generen, no li arriben, Espanya recuperava molt ràpid, m'adeix molt bé quan filtrar una pilota, quan arriscar-se, és a dir, jo crec que té l'equilibri perfecte, no? entre maduresa i valentia a nivell de la proposta futbolística, i això també li minva molt a una moral a Argentina, que tenia potser la millor gestió emocional que havíem vist fins ara del Mundial, que malgrat anar 2-0, quedar-li 5 minuts, quedar-li 12 minuts, era capaç d'aixecar-ho. És la tercera pròrroga que ha tingut Argentina aquest Mundial, i malgrat el que això et pesa emocionalment i també físicament, és que es Espanya et toca completament totes les expectatives i les sensacions positives que puguis tenir, perquè treu la pilota, et governa, et tanca, et diria que inclús et humilia futbolísticament parlant, perquè és que hi havia moments que Argentina la veiem córrer completament darrere, desesperats, sense cap opció de treure pilota, i menys de creuar al mig del camp i menys d'aprovar-se Unai Simón.
2: Sí, yo creo que todos sabemos que con esta Argentina iba a ser complicado, que yo incluso valoraba también la prórroga. Yo entré en el carrusel, yo dije que íbamos a ganar 3-2 en la prórroga, pero dije 3-2 porque esta Argentina era el máximo goleador del Mundial hasta ayer. Era un equipo que estaba viendo puerta, porque tirando de la genialidad de Messi, y luego arriba Lautaro, Julián Álvarez, se me acaba invocando a alguien. Pero si me dicen antes del partido que Argentina no va a hacer un tiro entre los tres palos, pese a haber una prórroga incluida, no me lo hubiera creído, a pesar de que esta España ya demostró con Francia de lo que es capaz. Bueno, pues esto demuestra que nuestra selección está a un nivel que bueno, no es inalcanzable para los demás. Y Argentina, si lo mira con humildad, podrá decir, bueno, bastante, es que he sido subcampeón del mundo porque pues, he claudicado ante un equipo que estaba varios escalones por encima de los demás, porque España, no olvidemos, ha eliminado a Portugal, ha eliminado a Francia, ayer ganó a Argentina, se mueve a Argentina quitando la semifinal con Inglaterra, no tiene ningún rival serio, porque fíjate, Suiza, Cabo Verde, Egipto, o sea, lo piensas y dices, joder, es que va a tener un camino maravilloso hasta la semifinal. Bueno, pues eso demuestra lo que somos ahora mismo, y tenemos de luego motivos para sacar pecho y enseñar la segunda estrella de luego. Uh-huh.
4: Sí, jo estic en aquest sentit. El que jo m'imaginava era que Espanya seria molt i molt superior a Argentina, però clar, que no arribés a rematar Argentina, que no ha passat mai a la història en una final, doncs imagina't. Però sí, jo crec que la diferència és abismal entre les dues seleccions. Estem parlant d'una selecció que, a més, si li afegeixes que s'ha lesionat, vull dir que està jugant amb Johnny Montiel, amb Otamendi, amb Facu Medina, amb tots els respectes, vull dir, bueno, bastant orgullosos han de poder estar de que han arribat a la final, de que han sigut subcampions del món. I en quant al partit, és que jo tenia clar que la diferència era molt gran. És veritat que em pensava que Espanya guanyaria en els 90 minuts, però no tenia cap dubte que ho faria.
1: I acabo l'última, una mica de valoració com els professors de final de curs. Quina nota li poseu a la selecció espanyola a aquest Mundial, i amb quin jugador us quedeu? Quin és per vosaltres el, podríem dir, el jugador que per vosaltres ha resumit aquest Mundial, o que potser és el millor del Mundial al vostre parer? No sé si ho teniu clar.
3: Jo ho tinc clar, començo jo, va, a veure si m'ho compreu.
4: Ja,
3: jo
4: li poso direm el mateix, segur.
3: Jo li poso un 9,5. Jo també sóc professora, per tant, mai poso el 10. Sempre crec que hi ha cosetes a millorar, però clar, arribes a la final i guanyes, per tant, hi ha poc marge, no?, de millora, tenint en compte les dades i el com s'ha aconseguit. I per mi, el millor jugador de selecció espanyola, per mi, és Pau Cubarsí, sense cap tipus de dubte. És veritat que se li ha donat a Rodri i amb ell el jugador jove, que Ferran va fer el gol, però Cubarsí ho ha jugat absolutament tot a un nivell altíssim, sense cap errada, i per mi, amb 19 anyets, em sembla d'un mèrit estratosfèric, i crec que em quedo sense dubte amb el jugador català del Barça.
2: Jo no ja m'agradaria... Porque más no se puede dar, es que con lo que ha hecho España, un gol encaja en 8 partidos, ¿eh? O sea, es que hemos jugado 8 partidos, porque es el mundial más largo de la historia, y hemos encajado un único gol, o sea, por parte de los belgas, vamos, es increíble. Y luego, yo le hubiera, si se pudiera, hubiera dado un 10 a los 4 en la defensa, o sea, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella. Me parece que es deslumbrante los 4 el nivel al que han jugado, pero creo que hay que ser justo. Bueno, lo pienso yo, lo piensa la FIFA. Le dieron el MVP del Mundial a Rodri, y es que yo creo que se ha jugado a lo que ha querido Rodri. Quitando el primer partido, que estuvo espeso ante Cabo Verde, a partir del partido de Arabia Saudí, ha jugado con la aguja del compás, y todo el rato lo que quería Rodri es cómo jugaba España. Yo creo que ha alcanzado un nivel descomunal. Rodri, vamos, yo ahora mismo, si pudiera coger el teléfono rojo de Florentino, diría: Florentino, fíchalo, me da igual lo que te pidan, porque yo creo que es la pieza que le falta al Real Madrid para tener un equipazo descomunal, porque en ataque el Madrid ya va sobrado. Pero es verdad que lo de Rodri ha sido increíble, y ya insisto, si no ocurre nada raro, yo creo que va a ganar su segundo Balón de Oro cuando lo entreguen allá por el mes de octubre. Uh-huh.
4: Jo li posaria també un 9,5 com la Juli per tot el que han dit, i també em quedaria amb Pau Cubarsí, perquè crec que el que ha fet, la maduresa que ha fet, és veritat que des de Madrid ens ha dit moltes vegades que si Hausen, que si Asensio, també li ha costat que tingués aquest reconeixement a nivell estatal. És el millor central del món, ho ha demostrat, té 19 anys, insisteixo, quart jugador més jove de la història en ser titular a una final d'un Mundial, i de la manera que ho fa. Per tant, em quedo amb Pau Cubarsí. i ja oloro pel que diu Tomàs, que ara comença la campanya de Rodri Pilota d'Or, però jo tinc clar que la Pilota d'Or ha de ser per la Minya Mal. Ja oloro, eh? Jo ja vaig anar, ja voy viendo, Tomàs, por donde vas, perquè encima tu debes saber que igual se viste de blanco, ya sé cómo va yo esto.
2: No, si yo cuando juego con la selección, para mí es mucho fuera del Madrid, pero hombre, la Minya Mal no hasta el nivel, date cuenta que acabó con un gol y cero asistencia, o sea, que es imposible.
4: L'any passat segon la Min, aquest any la temporada, Lliga, Mundial...
3: Hi ha altres jugadors, no? És que
4: Rodri 6 mesos lesionat...
3: Hi ha altres jugadors que han guanyat Champions i Mundial.
4: Fabián.
3: Vull dir que a vegades ens oblidem d'actors secundaris, però si anem a títols estrictament... Però clar, si ens anem a títols, hagués guanyat la Pilota d'Or, l'Alicia Russo, no? I no Aitana. Bueno,
1: molt bé.
4: Ja oloro que a Madrid volen a Rodri, ja oloro que volen aquesta Pilota d'Or.
1: Tomàs Roncero, Juli García, Nil Solà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aquest anàlisi d'aquesta Espanya-Argentina.
2: Bon dia, cuidar-ho molt.
1: Gràcies, cuideu-vos molt.
4: Una abraçada.
1: I abans d'acomiadar el programa, m'agradaria saludar, perquè clar, ahir nosaltres vam enviar en Fènix, que és habitual en aquest programa, també.
5: Sí.
1: El vam enviar a veure com es ve aquesta final del Mundial. Mm-hmm. No sé on vas anar, on vas decidir anar.
5: Bueno, de fet, jo em pensava que anava a un bar d'argentins i el taxista ho devia equivocar, perquè hi vaig entrar i només hi havia gent amb la bandera d'Espanya.
1: Què em dius?
5: Bueno, per lo que sent.
1: Doncs crec que no estaves en el lloc.
5: No, ja t'ho dic ara que no. Què passa aquí? O sigui, no hi ha ningú. Aleshores, dic, vaig entrar al bar. D'entrada vull dir que jo anava amb Messi, mm-hmm, perquè jo sóc un enamorat de Lionel Messi, i jo buscava els meus compatriotes, no?
1: Val.
5: I me'n vaig trobar un d'argentí, i el tio va i em diu això.
6: Por cábala me voy a ver el partido a mi casa.
5: ¿Por qué?
6: Porque sí, por cábala. Si vengo ganando, mirando el partido solo, y bueno, creo que esa es la motivación para poder llegar.
5: ¿Y es que si vas a casa o hoy Argentina gana?
6: Sí, por no moverme de la estructura mental que tengo, por ver eso así, bueno, los jugadores lo mismo.
5: Pues, escolta'm, company, si m'estàs escoltant, el meu consell és que et compris una altra casa, perquè em vas deixar a mi sol allà al bar i Argentina va perdre. I dic, bueno, va. I veig que la cambrera també porta la samarreta d'Argentina i dic, bueno, va, vaig a dir-li, a veure què em diu aquesta, mira, i mireu.
7: Sea por donde sea que estemos, en el país o en otro continente, siempre vamos a estar con el corazón en Argentina. Así que, nada, pero bueno, también somos muy bienvenidos acá en España, así que sea cual sea el resultado, estamos muy contentos.
5: Claro, perfecte. O sigui, això és normal. Aquí, no, que vaig jo, si guanya Espanya estic bé, si guanya Argentina també, això.
1: Però t'he de dir que això del cor dividit és la típica frase que fa servir absolutament tothom quan no sap a qui decidir, o sí que ho saben i no ho volen dir per la por de represàlies que pot tenir.
5: Tu si portes la camiseta d'Argentina...
1: També és veritat. Fem una cosa, digue'm. Fènix, vine demà, explica'ns com ha acabat aquest reportatge, perquè crec que hi ha molta teca. Sí. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Rebobinem, els millors moments de l'Aquí Catalunya al llarg d'aquesta temporada, i demà més Aquí Catalunya amb aquest reportatge fantàstic.
8: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 6 minuts de les 10 del matí, obrim el nostre racó de pensada cada dilluns. Ho fem amb l'Aiman Raisali. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
1: Primer de tot, com et trobes, que em consta que estàs una mica tocada, de salut.
2: Sí, he tornat ahir de Brussel·les d'estar a la Comissió Europea, que ha estat una experiència increïble, com sempre que vaig, la veritat, però sí que he tornat amb el fred de Brussel·les al cos. Es nota una mica la veu.
1: Doncs esperem que et recuperis. Què t'ha fet pensar, a part del mal de coll que deus tenir aquests dies?
2: Doncs mira, jo crec que he estat pensant molt sobre negocis, sobre causes i tal, i la meva conclusió ha estat que si demà es resolguessin tots els problemes d'aquest país, moltes persones, molts es quedarien sense feina, no? Perquè hi ha moltes organitzacions, associacions, empreses i fins i tot partits polítics, la supervivència dels quals depèn que certs problemes no es resolguin mai del tot, no? Perquè si aquests problemes es solucionessin, deixarien de rebre subvencions, finançament o vots.
1: Però en qui estàs pensant exactament?
2: Doncs algunes associacions que lluiten, per exemple, contra la discriminació depenen de que sempre existeixi aquesta discriminació. Empreses que també es dediquen, per exemple, a resoldre conflictes específics necessiten que aquests conflictes es mantinguin per poder continuar operant. I partits polítics que prometen acabar amb un problema, en realitat no es poden permetre que desaparegui del tot perquè podrien perdre els vots dels votants que confien en ells precisament per solucionar-ho. Per això, encara que el discurs sigui el de la defensa dels drets o la recerca de la justícia, la lògica que jo veig aquí és una altra, no? La lògica d'una mica del benefici d'aquestes organitzacions.
1: Clar, que el que passa és que és una paradoxa en si mateixa, perquè efectivament quan aquests drets estan desprotegits, aquestes institucions, organitzacions han de seguir existint.
2: Totalment, i no parlo de que òbviament hi ha algunes organitzacions molt guais que de veritat fan coses per canviar el sistema de creences o de valors que tenim avui en dia, però sí que és cert que el que veig jo moltes vegades és que és com que es necessita d'aquest conflicte, no? Perquè si no es queden sense negoci d'alguna forma.
1: Clar, llavors resoldre el problema vol dir quedar-se sense causa.
2: Sense causa, sense negoci, sense benefici en general. Karl Marx i Max Weber ho deien en la seva teoria del conflicte, no? De que hi ha grups que es perpetuen mantenint la desigualtat que diuen combatre. Això a mi em sembla superfort, perquè jo que sóc optimista i que m'agrada creure i tenir fe a les persones, a vegades tinc un bajón com aquest cap de setmana que he tingut com aquesta reflexió, no? Aleshores, què vol dir això realment? Doncs que bàsicament aquest caos que tenim no és un accident, sinó més una estratègia que beneficia aquells que viuen de la fragmentació i del conflicte, no? I que les estructures de poder, ja siguin, per exemple, en partits polítics, organitzacions, associacions, que aparentment lluiten contra aquesta injustícia, no sé, poden estar alimentant aquest caos per mantenir-se vives, més que amb intencionalitat de resoldre res. I aleshores te n'adones que la ideologia dominant no és ni d'esquerres ni de dretes, sinó la ideologia dels diners, de la pasta, dels calés. I el resultat és que el caos es converteix en un recurs renovable i per aquells que en viuen d'això, doncs la pau mai serà rendible, no?
1: Vens forta avui, Iman, déu-n'hi-do. Sí, Carles Francino, què tal? Bon dia.
3: Aquí a Madrid, bon dia, què tal?
1: Com veus tu aquesta reflexió que ara ens trasllada la Iman, que d'alguna manera resoldre els problemes, com la discriminació, per exemple, implica en determinades organitzacions o partits quedar-se sense causa, i ella, doncs, insinua, o bé, de fet, no ho insinua, ho diu obertament, que moltes d'aquestes organitzacions potser fins i tot estan alimentant aquest caos.
3: Bueno, és un tema molt complex i jo no em pronunciaria amb tanta rotunditat com ella perquè tampoc ho conec. Ara sí entenc que de vegades les organitzacions del tipus que sigui busquen i troben una bandera i en fan una explotació de vegades excessiva, no? Fins i tot és veritat que pot passar per davant la voluntat de mantenir aquesta bandera que no pas a buscar solucions al problema, no? Però insisteixo, és un tema tan complex que jo no m'atreveixo a pronunciar-me amb tanta rotunditat, sincerament.
2: M'encanta la teva prudència, Carles, però és això, o sigui, al final és un tema molt delicat de parlar. Jo és cert que ho parlo també des de l'experiència de ser una dona immigrant, en el meu cas, que en moltes ocasions m'he sentit. De fet, ho he parlat, ho he compartit amb vosaltres en altres... oportunitats i tal, de dir, és que, no sé, clar, jo arribo a un punt, a mi se m'ha demanat en alguna ocasió no plorar, però sí, però queixar-me del fet de ser dona immigrant, com si jo només pogués doncs, tenir una vida de merda, no? No puc ser una dona d'èxit, no puc ser una dona intel·ligent, treballadora, amb oportunitats, sinó que haig d'encaixar en això. I a vegades he tingut problemes en... per sort han estat pocs, no? Però sí que em diguin, no, però aquest discurs no. Llavors a vegades penso, llavors no voleu empoderar de veritat, o sigui, hi ha organitzacions que la seva intencionalitat no és empoderar dones, migrants, ni empoderar res, sinó aprofitar-se de les misèries alienes per, doncs mira, doncs seguir tenint subvencions, un renom dins d'aquest món i tal, i em sembla una mica doncs indignant, perquè per mi la intenció de sempre ha de ser honesta, no?
3: Això que dius, a més, connecta amb unes paraules de fa uns dies de la presidenta de la Comunitat de Madrid, de la senyora Ayuso, quan va dir, amb un suposat intent de defensar la immigració, va dir, alguien tiene que venir a poner los ladrillos de nuestras casas y limpiar nuestras mierdas.
2: Això ho diu molta gent, fa una ràbia, perquè és com que se'ns etiqueta els immigrants, se'ns categoritza només com per feines precàries o feines no qualificades, i penso, tia, és que no és la primera vegada que ho escolto, hi ha molta gent que diu, bueno, va viralitzar un vídeo d'una noia que deia, ¿y quién te va a traer el globo a ti si te apetece, no sé qué, si echas a los inmigrantes del país? I penso, tio, en plan, entenc que no hi ha maldat en aquestes paraules, però hi ha molta ignorància, vull dir, hi ha molts immigrants.
1: De fet, nosaltres mateix ens hem abonat, ens abonem sovint també el bonisme aquest, no?, de dir, escolta, més que els immigrants també són imprescindibles, i hi ha una part que també és important de posar en valor, de dir, és que estan netejant la merda dels nostres avis, o de, no?, els geriàtrics, per exemple, però sumar-te a aquesta una de vegades també acaba sent, doncs, un punt paternalista, fins i tot.
3: Hi ha una cosa de principi, a més, perdona, és a dir, l'argument econòmic és un argument molt important i ha de formar part d'aquest debat, sense cap mena de dubte. És a dir, hi ha un punt de valor afegit que aporta la immigració al tema econòmic, indiscutible, però no podem començar per aquí ni ens podem quedar amb això. És la meva opinió. Hem de començar per les persones i pels drets. És a dir, és que aquest és el punt de partida, i a partir d'aquí ja veurem. I evidentment, la gent que ve de fora o d'aquí, que se'n va a fora en un altre país, se'n pot anar a treballar de mecànic, de manobra, però pot ser advocat, enginyer, investigadora, pot ser el que sigui. És que és un reduccionisme tremendo.
2: Totalment, i que a mi m'agradaria que d'un cop ja comencem a veure les persones migrants com a persones, no? I com a persones, doncs et pots trobar amb gent de totes, tots els nivells possibles, de totes les qualificacions i formacions possibles. Hi haurà gent que treballa de cambrer, hi haurà gent advocada, hi haurà gent al Parlament Europeu, com vaig estar jo ahir. Jo què sé, hi ha de tot una mica, i portant-ho en temes de valors, et pots trobar amb gent maquíssima i amb gent que és monger. Llavors, tampoc posem com aquesta... Clar, és que a vegades, no sé, aquesta forma com de veure els immigrants com a éssers de llum. Perdona, som persones. Hi ha gent que és gilipolles i hi ha gent que és maquíssima.
3: Totalment.
2: No posem com, com a persones, doncs et pots trobar una mica de tot. Llavors, una mica, doncs, tractem a la gent com a persones i punt. Després del tema econòmic coincideixo amb tu, Carles, que òbviament és molt important, però, tio, a mi sí que m'agradaria com poder treure aquestes etiquetes i mirar-nos una mica des de la
3: vida. No pot ser el punt de partida. No hauria de ser el punt de partida, el dels diners.
4: Sí, això, Iman, que comentes, de fet, és molt flagrant també amb les organitzacions internacionals, les que treballen aquestes amb ajuda, on es donen casos molt vergonyosos en el que, bueno, primer que de manera generalitzada els expatriats sempre cobren molt més que el personal, el que li dona el personal local, i es donen casos en els que, inclús dins de programes que són contra la discriminació per la igualtat, tant de gènere com de races, com del que sigui, doncs es troben aquesta diferència de sous. És a dir, ja des de la base comencem amb aquest, amb aquest discurs hipòcrida, no?
2: Sí, totalment, i és que això ho veig molt clarament, perquè és que a mi em toca cada dia de la meva vida observar això. I em fa, no sé, jo que intento ser maca, però és que em fa molta ràbia això. No sé, però bueno, és una reflexió també a tenir en compte, no? Que potser la intencionalitat de molta gent o moltes organitzacions potser no és tan honesta com a vegades ens volen vendre. I jo, que m'ha tocat viure-ho, doncs sí que sóc bastant crítica amb això, i intento sempre rebuscar per veure si no col·laboro amb ells, si no participo amb ells, perquè per mi és molt important els valors de veritat.
1: Carles, i a tu què t'ha fet pensar aquests dies?
3: Doncs mira, he començat a llegir un llibre del Juan Tallón que es diu Mil coses, que és una expressió que fem servir tots sovint quan ens sentim una miqueta agobiats, no? I m'està agradant molt, no sé com acabarà i no sé si acabarà bé per la parella protagonista de la novel·la, perquè és una descripció del dia a dia de moltíssima gent, entre els quals ens podem incloure, lògicament, d'anar de puto cul fent coses que no són imprescindibles. És aquesta vida agendada fins a l'últim detall, aquesta divisió de l'atenció en un munt de coses, aquesta suposada capacitat de la multitasca, que és l'engany del rap, que ens han fet creure. Bueno, i és el drama, de moment, d'una parella que tenen un fill petit, a més, de que no aconsegueix, sobretot ell, que és subdirector d'una revista, no aconsegueixen arribar a tot arreu fent un munt de coses i comprometent-se a un munt de coses que no són imprescindibles.
1: T'he de dir que aquest llibre del Juan Tallón està corrent per l'equip des de fa unes quantes setmanes.
3: Pues mira.
1: I que a mi encara no m'ha caigut a les mans. De fet, mira, avui l'acabo d'enganxar i m'han dit, no sé si és el millor moment perquè el llegeixis tu aquest llibre. Clar, però no em volen fer spoilers, eh?
3: Mira, vaig a llegir-te un paràgraf petitet en castellà tal qual està. És un exemple petitet d'això que diem, eh? Diga, nunca tuvo tantas cosas pendientes de hacer. Piensa solo en los regados fáciles, en que hace muchísimo tiempo que no aspira el coche, que no rega el timbre de casa, que no escribe una triste columna, que no compra una pila de botón para un reloj, que no se hace con unas tijeras que corten, que no lleva a afilar los cuchillos, que no le busca el botón que le falta un abrigo, que no abre las cartas del banco, que no lee por primera vez el libro de Antonio Lobo Antunes que prometió que se iba a leer, que no arregla la rumba, y así todo. La vida y sus asuntos importantes lo han puesto de rodillas. La vida lo ha aplastado. Le ha caído encima desde un noveno piso como una lavadora. Patapam. Això només és un paràgraf, eh? Però m'està agradant moltíssim i m'està fent pensar molt.
1: Què és el que més has deixat de fer? No sé, jo, per exemple, penso, mira, fins fa dues setmanes que a casa no vam canviar una bombeta del menjador que feia 3 mesos que estava fosa. Vosaltres teniu d'aquestes coses pendents?
3: La bombeta, no. Però, a veure, no passa res per tenir coses pendents, això és el que vull dir. Nosaltres tenim un traster a baix d'on vivim que està fet un cristo des de fa un munt de temps. Ja ho farem, però deixem-ho fer, perquè per mi això no m'agobia personalment.
1: Però i la pau mental que sí que et dona un cop ho fas?
3: Sí, no, i és una alegria. Si dedicar-hi un dia sencer al traster és una activitat fantàstica, però, bueno, però si no ho fas no passa res. I no agobia, jo no m'agobio per això. I per tota aquesta llista de coses que descrivia el Juan en aquest paràgraf, tampoc. Jo també tinc 2 rellotges, que en els viatge canviar la pila fa temps. A més, m'hi ha fet pensar, perquè tinc 3 o 4 rellotges i 2 estan fotuts, o sigui, només me'n queda un dia. I l'hauré de canviar un dia, sí o sí. Però jo crec que estem una miqueta... Bueno, i a més, algú que no descriu aquí, o en aquest moment, mentre tens totes aquestes coses pendents, o mentre vas a fer segons què, t'entren correus, t'entren missatges pel mòbil, no pots deixar de mirar-lo, hi ha un moment que per mirar el mòbil mentre es va conduint quasi atropella una parella, aquí en el llibre, vull dir... aquesta mena de coet al cul que ens han posat, que igual diràs, sempre ha sigut així. No, avui és més. Avui és més perquè hi ha molts més elements dinamitzadors, activitats inútils o activitats supèrflues. I a mi això de córrer amb un coet al cul cada dia em sembla que és un dels grans mals del nostre temps perquè, a més, ens distreu de l'important.
1: Iman.
3: O sigui, tenir aquesta estoneta per xerrar, com estem fent aquí a la ràdio i tal, tenir-la en el dia a dia d'una manera quotidiana, d'una manera freqüent, home, és això, crec que és això el que hem de fer, o el que és més a fer, eh? Però bueno, és la meva opinió, eh? No pretenc convèncer ningú, tampoc.
2: No, totalment d'acord. O sigui, a mi sí que sento que ens estem com emmalaltint amb tanta productivitat i amb tanta addicció a la productivitat. Fins i tot en moments en què a mi em passa moltíssim, jo sempre necessito com fer-me un llistat tangible amb un paper i un boli per treure una mica tot allò que tinc al cap i veure-ho, no? I veure, vale, tinc tot això a fer. I vaig tatxant cada cosa que vaig fent, però és que per cada tasca que tatxo em poso 5 més. Per tant... la llista mai acaba i penso, és que és culpa meva, saps? Perquè tampoc, no sé, escollir, o sigui, tenint l'opció d'escollir estar més tranquil·la, m'ha passat fa poc que li deia a la meva germana, tia, he avançat ja tota la feina, tal, en principi no tinc res a fer. Dic, però és que jo no sé quedar-me quieta i anar a veure'm una pel·li o fer, jo què sé, xerrar, tal... Dic, és que vull seguir avançant en què, si ho tinc tot avançat.
3: Amb què, exacte,
2: i tinc com una lluita amb mi mateixa de, no, has de crear, d'anar fent, de produir, penso, és que ja és una malaltia, no? Perquè ens han convençut que si produeixes molt ets més guai, ets més intel·ligent, tindràs més oportunitats o el que sigui, mentida, mentida. Llavors, clar, arriba un punt que tot i tenir espai per descansar, doncs no podem.
3: A tu t'agrada estar sola?
2: A mi m'encanta estar sola, Carles. A mi em costa ara mateix, a dia d'avui, doncs, socialitzar massa. En aquest viatge a Brussel·les, que ha estat molt, molt guai, hi havia moments que, bueno, jo soc super... tinc molta, molta energia, estar socialitzant amb tothom, però va arribar un punt que vaig fer... I allà va ser, necessito tornar a l'hotel i estar amb mi mateixa, saps? I, bueno, i fer cosetes, però sola. I m'encanta la meva solada, que a vegades em sento una mica culpable per això.
3: Per això t'ho pregunto, perquè crec que és el millor antídot contra aquesta vida apressurada en la que ens hem posat o ens hi hem posat.
1: Iman Raisali, Carles Francino, moltíssimes gràcies a tots dos. Un dilluns més per ser amb
3: nosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, una abraçada.
3: Adéu.

0: Saludem l'Evelyn Segura, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: I just et tenim aquí i veiem a la tele, tenim el 324 posat aquí, i veiem dos pandes moníssims que s'estaven acomiadant.
1: Sí, és que tots els pandes són propietat de la Xina. Per tant, tots els pandes que podeu veure en alguns centres zoològics del món, realment, és una mena de cessió. Però quan, i fins i tot si crien, si reprodueixen, un cop compleixen els 4 anys d'edat, han de tornar cap a la Xina.
0: Què dius ara?
1: Sí. Sí, sí, sí. Per tant, els tenim, diguéssim, només de visita. És una mena de... com si és un símbol nacional, el panda, a més sí. A més d'un símbol de conservació, perquè van estar a punt de desaparèixer. Però, bueno, de fet, podríem parlar llarg de les hores pandes,
0: Ho farem, ho farem un dia.
1: Però sí, un dia fem una secció
0: de pandes. Ja, que l'hem vist, dic, mira, és que tenim l'Evelyn sí. I ens surten els pandes monos a la tele, però avui no volíem parlar d'això.
1: No.
0: Avui volíem parlar d'un animaló molt, molt més petit. Fa uns dies es publicava la notícia de la descoberta d'una taranyina gegant habitada per milers d'aranyes. Notícia que alguns ens haurà posat els pèls de punta, però que d'altres els fascina. Imagino que tu ets del segon grup, tot i que ens vas dir que tu tenies una mica de pànic a les aranyes, no fa gaire?
1: Una miqueta, sí. És a dir, jo sóc de les defensores dels descobriments d'aquest tipus perquè em fascina i crec que descobriments així, que s'ha de dir aquesta notícia, tot i que s'ha publicat ara, el descobriment d'aquesta taranyina gegant, que us heu d'imaginar, una taranyina que no sé si l'Spider-Man que estem escoltant ara a la gimbalda sonora seria capaç ni de fabricar, perquè és una taranyina d'uns 100 metres quadrats, per tant, diguéssim, com un pis que ens agradaria a tots tenir, unes dimensions de pis amb dignitat. Es va descobrir l'any 2022 i hi ha diverses coses que fascinen, no només per la quantitat d'aranyes que hi ha en aquesta taranyina, són 100 metres quadrats, com us deia, però són 100.000 aranyes. Però totes iguals? No. El que realment crida més l'atenció és on està ubicada aquesta taranyina, que és una cova sulfurosa entre Grècia i Albània, per tant, en un lloc on les condicions, diguéssim, són bastant extremes i molt difícils de viure, i aquestes aranyetes que s'han dedicat a teixir aquesta taranyina de grans dimensions, a més són de dues espècies diferents que s'han associat per fer aquesta supertaranyina, i a més són dues espècies que consideràvem, una, solitàries i dues, gens cooperatives.
0: Doncs mira, 100.000, saps?
1: La necessitat, el que fa, la necessitat d'habitatge, el que fa és que al final s'associïn i creïn la gran taranyina per viure i per trobar aliment en unes condicions tan extremes. Per tant, sí, jo crec que una gran notícia, malgrat, ja ho saps, que jo sóc una mica reticent amb les aranyes, però tinc els meus arguments, que vaig acabar a l'hospital una vegada.
0: Ja, sí, sí, que per una picada mentre dormies, ens vas dir.
1: Sí, exacte.
0: Respecte, reticències i angúnia, sobretot aquelles grans i peludes fan respecte en la majoria de casos, tot i que sabem que mengen mosquits, per tant, això en principi ens hauria de fer-les veure amb millors ulls i les hauríem de considerar unes inquilines benvingudes.
1: Sí, les hauríem de rebre, no sé si amb els braços oberts, però en tot cas com unes bones companyes de pis. Mira, tota aquesta secció sobre les aranyes va ser culpa de la Laura, que
2: em va dir,
1: escolta, m'estic patint perquè he fet un desnonament a casa.
2: Exacte. Vinga,
1: a veure, explica.
2: Tenia una taranyina petiteta en una llitera que hi ha i va sortir una taranyina que estava molt ben feta i estava preciosa, molt petiteta i l'aranya estava al centre.
0: Que són super fotogèniques. Les
2: sí, taranyines. I em va saber molt de greu, però vaig pensar, home, això es pot quedar aquí. I la vaig haver de treure amb tota la delicadesa del món, però clar, la vaig fer fora de casa, la vaig treure a la finestra. I vaig pensar, pobra aranya, l'acabo de desnonar.
0: És a dir, que no la vas deixar, no la vas allò rebregar i llançar les escombraries,
2: no,
0: sinó que la vas intentar mantenir.
2: Clar,
0: com
2: però
0: estava.
2: No servia de res.
0: Té algun sentit, això, de traslladar una taranyina i d'intentar-la deixar de la millor manera a la natura?
1: A veure, està clar que si estava a casa teva és que estava còmoda, per tant, se sentia molt ben acollida i trobava aliment suficient. Però entenc que la
2: guarra.
3: Si és que no neteges, Laura.
1: Entenc que la convivència a vegades ens fa doncs un cert respecte i està justificat. És a dir, hi ha poques persones, si féssim una enquesta al carrer o entre nosaltres, seria difícil trobar algú que digui, oh, em flipen les aranyes. Amb els pandes és molt més fàcil. Però,
0: i mira que serien més temuts si els tinguéssim a casa.
1: Sí, en tot cas tindríem un problema d'espai, segurament.
0: Sí,
1: però en canvi amb les aranyes ens surt una por innata, no? És un respecte de seguida que veiem una aranya. I per què? Doncs això està en el nostre cervell. Perquè diguéssim que hem anat evolucionant per detectar animals molt petits que es mouen d'una forma molt ràpida i que tenen un cos que diguéssim que no autoreconeixem. És a dir, que quan veiem un mamífer...
0: No és normatiu per nosaltres, no?
1: Sí, el nostre cervell diu...
0: No té quatre potes... No.
1: És com difícil d'entendre. Són patrons difícils d'entendre. I, evidentment, si estem parlant d'un cos que té... és un cos petit, rodonet, amb 8 potes, entre 6 i 8 ulls, que acostumen a ser negres, peluts, no ens inspira gaire confiança. Per tant, automàticament, de forma instintiva, se'ns dispara el sistema nerviós, d'alerta, i, per tant, doncs, no ens agrada gaire. I és curiós, perquè per allò, per la cueta de l'ull, som capaços de detectar una aranya amb molt molta, molta rapidesa i hi ha estudis sobre això.
0: I això de moure la taranyina, és a dir, els hi conservem la taranyina, realment, si la intentem treure bé i deixar-la ben posadeta,
1: a
0: no serveix de res.
1: Clar, és complicat, perquè la taranyina, si l'ha col·locat en aquell lloc, és perquè era el lloc idoni per temes de corrents d'aire, a més l'estructura està molt ben construïda, però bueno, millor això que no pas un cop de sabatilla i passar-la a un altre univers.
0: Perquè o sigui... sempre se'n pot construir una altra de casa, clar.
1: Sí, sí, sí, que... si no la pot restaurar. Òbviament, com passa amb molts animals que no ens acaba molta simpatia, el tema de l'estigma cultural, o sigui, a part de la part biològica, instintiva, evolutiva, els llibres, les pel·lícules, clar, les històries, els mites, no han ajudat gaire tampoc a la publicitat de les aranyes.
0: Que n'hi ha de molts tipus i segur que la majoria són inofensives.
1: És que n'hi ha moltíssimes aranyes i jo crec que si des de la distància les veurem a totes igual,

0: agilitat després embolicant la presa que cau la seva taranyina.
1: I per tant, les que sí que ens han de preocupar són les que en tenen de verí.
0: Sí, ens han de preocupar relativament, perquè la majoria, a veure, primer hem de pensar que les aranyes ens veuen a nosaltres com un gran monstre amb el qual no s'hi volen ficar, per tant fugiran abans d'afrontar-se contra nosaltres. I el verí que tenen, un, els hi costa molta energia fabricar-lo. És una eina molt poderosa i no l'utilitzen per atacar-nos, sinó que l'utilitzen per defensar-se si se'ls hi fa falta, però sobretot és una eina per caçar. És la seva eina principal. Llavors, si la malgasten perquè contra nosaltres, és una pèrdua molt, molt important. A més, hem de pensar que les aranyes són de molts tamanys i també els quelícers, que són aquestes estructures vocals on dintre estan les glàndules de verí, a vegades no són prou fortes per atravessar la nostra pell. Mm-hmm. O sigui, tenim una pell, alguns més delicades que unes altres, però en tot cas ens protegeix molt de les agressions de l'exterior. Les aranyes moltes vegades no tenen aquestes estructures per atravessar-nos la pell. O el verí és molt suau per un animal de les nostres dimensions, perquè el verí està proporcional a la presa que volen capturar. Per tant, doncs, al final acaba sent una picadeta de mosquit, excepte si tens una reacció al·lèrgica, com és el meu cas.
1: I totes sí que mengen, eh? Mosquits, insectes, o no?
0: La gran majoria de l'alimentació que tenen és d'insectes, sobretot principalment mosquits. Però hi ha aranyes que estan especialitzades en menjar altres aranyes. Hi ha algunes aranyes, per exemple, les taràntules, que aquestes ens sonen bastant, justament per això que dèiem del tema de la cultura, que poden alimentar-se fins i tot d'algun ratolí o de sargantanes, per tant, d'animals una miqueta més grans. Així que el seu verí està proporcional al tamany de la seva presa. Hi ha unes aranyes que m'encanten, aquestes, que són pescadores.
1: Wow.
0: Són unes aranyes que aprofiten, saps com els sabaters, aquests insectes que veiem a vegades a les basses, en aigües tranquil·les, que aprofiten la tensió superficial de l'aigua, sembla que puguin caminar per sobre la superfície, doncs hi ha aranyes que poden fer exactament això i submergir-se, i mengen peixos.
1: O sigui que no totes fan servir taranyines.
0: No. Hi ha algunes, o sigui, moltes, i per tant, també les més conegudes, perquè les veiem a casa, com
1: però,
0: a casa de la Laura.
1: Perquè les taranyines no són només per caçar, sinó per viure-hi.
0: Sí, les taranyines serveixen per moltes coses. És més, una mateixa aranya fabrica diferents tipus de taranyines. És com si fos una fàbrica.
1: Segones residències, terceres, sí. No? Multipropietàries.
0: Si el que els interessa, o si és una aranya que caça a través d'una taranyina, fabricarà la taranyina per fer la seda per fabricar una taranyina. Però no tota la taranyina serà el mateix tipus de seda. Al mig serà una taranyina més enganxifosa. Però hi ha altres taranyines que es fabriquen, altres fils de seda, que, per exemple, serveixen per... Hi ha unes que són com una mena de cowboys. O sigui, t'imagina't una aranya que fa un fil de seda i al final fa com una mena de llaç i el fa així i el tira i atrapa la seva presa.
1: De debò?
0: De debò. O sigui que hi ha molts tipus de seda i no totes tenen la mateixa aplicació que construir una taranyina. Algunes també serveixen per embolicar els ous, per fer regalets, és a dir, que tenen moltes aplicacions.
1: Clar, estàs parlant de seda, la seda ens aboca, no?, a un material fi, fràgil, i en canvi és tot el contrari, és absolutament resistent.
0: És molt resistent, de fet té diverses propietats, és molt resistent i és molt versàtil també. És tan resistent que fins i tot hi ha aquella dita que diuen que és tan fort com l'acer. Llavors, a veure...
1: Això mito té... o realitat?
0: És realitat, però proporcional, és a dir, si tenim dos fils amb la mateixa mida, un fet d'acer i l'altre fet de seda d'aranya, sí que la seda d'aranya pot arribar a resistir més abans de trencar-se que no pas l'acer. És a dir, que la mateixa proporció, sí que és veritat que la seda d'aranya és molt més resistent. I no només això, és molt elàstic, es pot arribar a estirar fins a 5 vegades la seva longitud. Per tant, doncs és un material fascinant, que no només ens fascina els que estudiem natura i els que observem natura o els que tenim taranyines a casa i veiem lo difícil que és a vegades amb l'escobra treure-la d'un racó on ens molesten, sinó que també té aplicacions mèdiques.
1: Ah, sí?
0: Sí, la taranyina és que s'utilitza moltes coses. Clar, la seda de les aranyes és biocompatible. Això què significa? Que si es fan teixits construïts de forma artificial, mm-hmm, però en base a la seda de les aranyes i s'aplica en el cos humà, el nostre cos no el reconeixerà com un cos estrany, sinó que l'assimilarà com a propi. Amb què s'aplica? Hi ha molts experiments, encara molts estudis que estan en fases inicials, però que els he pogut conèixer de primera mà i és increïble, que estan treballant per, amb la seda de les aranyes, fer sutures ultrafines.
1: Ostres.
0: També per regenerar connexions neuronals, per fer estructures, com si fos una mena de malla, per recuperar estructures venoses, per treballar i restaurar els danys que pot provocar un ictus. Per tant, imagina't lo fascinant que és la seda de les aranyes.
1: Escolta'm, que abans deies, fan regalets?
0: Sí.
1: Què vol dir que fan regalets?
0: És que, bueno, jo crec que amb tot això que s'ha explicat, si algú no ha quedat seduït per les aranyes, és una mica difícil, però encara tinc una sorpresa més. I és que són uns seductors. I dic seductors perquè són els mascles que amb la gran quantitat d'espècies que hi ha d'aranyes, la majoria, els mascles són més petits que les femelles, això vol dir que en el moment de trobament romàntic la cosa pot acabar una mica malament, perquè si el mascle s'apropa massa agressiu i sense uns preliminars bonics, la femella pot confondre-la amb un menjar, per tant se'l jalarà. Llavors, el mascle ha d'anar molt en cura i té diverses estratègies. Una...

0: No en senti l'extrema dreta, que aquí, vamos, té un meló per sucar.
1: Doncs aquí els mascles s'ho han de treballar molt per no acabar doncs, devorats, no? Que per una confusió és un tema de comunicació, eh? O sigui, important, la comunicació, les parelles, molt important. S'ha d'entrar bé, s'ha de ser suau, declarar les teves intencions... Per tant, les aranyes el que fan és, a vegades, els hi fan regalets, fan un paquetet de seda dintre d'una presa, vale? Un mosquitet que han agafat, l'emboliquen superbonic i li regalen a la femella d'una forma molt delicada. Si la femella reacciona bé... Això vol dir que està garantit una nit romàntica. Si no, si la seva reacció és molt més agressiva, el mascle pot arribar a fer-se el mort com dient que no me pilles. Es fan els morts i quan la femella li dona quatre voltes, el mira i diu, ah, pues mira, pues això m'ho menjo després per berenar. El mascle màgicament ressuscita al cap d'una estona quan la femella s'ha despistat.
0: I marxa potes, clar.
1: Que va, copula quan ella s'ha despistat.
0: Què dius?
1: A vegades fins i tot aprofiten els mascles per copular amb les femelles quan estan fent el canvi d'exoesquelet. Sabeu que són invertebrats, per tant, tenen un esquelet que han d'anar canviant a mesura que creixen, doncs quan estan fent la muda, que estan una miqueta més dèbils, és com un moment de baixona, els mascles ho aprofiten. No, no sé, són uns aprofitats. S'ha de dir que alguns tenen tècniques una miqueta més romàntiques.
0: Com ara?
1: Com ara. Ballar. Vale? La seducció amb la dansa també existeix en les aranyes. Hi ha algunes que fan unes coreografies, que és espectacular. A més, tenen uns colors molt vius que llueixen i ensenyen l'abdomen. Com millor ballen, més èxit tenen. I d'altres que fan una mena de música. És a dir, s'apropen a la femella amb la seva taranyina, que està tan gran, i toquen suaument els fils de seda i emeten unes vibracions que la femella percep com una música dolça, l'encandila i l'acaba captivant.
0: Meravellós, el món de les aranyes, i podríem seguir-ne parlant. Evelyn, segura se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tornar a ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Jo crec que ara la gent mirarà els raconets de casa amb una miqueta més de carinyo.
0: T'esperem aviat. Una abraçada. Adéu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
4: La treva pactada entre les dues parts... En...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
6: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
7: Ni som enemigues...
8: Ni estem en guerra.
7: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre, amb la Clara Tiscar. Què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El que avui ens explicaràs colpirà especialment als que són pares i potser dona arguments als que són partidaris de controlar amb qui xategen els fills, eh?
1: Sí, una mica com adolescència, que els pares no es poden imaginar la deriva del fill a la sèrie. Doncs el que avui us explicaré va passar a Palma, a Mallorca, l'any 2011, i contràriament al que pugueu estar pensant, els problemes no van començar a la dark web, sinó en un parc de la ciutat. Però això no ho esbrinaran fins bastant més tard.
0: Obrim l'expedient Iscar.
2: Són les 11 de la nit i la Nora no ha arribat a casa. Té 16 anys, els seus pares li posen una hora límit per tornar i ella sempre compleix. S'esperen uns minuts abans de trucar-la, però no contesta el telèfon. Quan falten 20 minuts per la mitjanit, el seu pare decideix sortir al carrer a buscar-la. Obre la porta i la troba al replà, a prop de l'escala. Està estesa a terra, boca amunt, i a la cara hi té sang. Quan la intenta aixecar, s'adona que no respira. Crida a la mare perquè avisi una ambulància.
0: Mare meva, amb aquesta escena, quin horror.
1: Sí. El pare, que es diu Paco, s'espera 20 minuts amb la Nora inconscient, morta, als seus braços. L'adolescent té una ferida a la barbeta, que és d'on ha sortit la sang que ataca el seu rostre, i al seu costat i al bolso una ampolleta de plàstic de color blau sense etiqueta, i encara hi ha una mica d'aigua dins l'ampolla, i a les escales hi troben la sandàlia que té la sola trencada. Està partida per la meitat. I hi ha una taca de sang a la paret. Dins el bolso troben el telèfon mòbil, les claus i 50 euros que no saben d'on han sortit perquè ella ha marxat a casa amb 3 euros. I abans de continuar, deixeu-me dir que som en un bon barri de Palma, on les comunitats de veïns tenen piscina. No és pas un barri de rics, sinó de famílies treballadores que amb esforç, dedicant-hi hores i feina, doncs s'ho permeten.
0: Clar, aquí la pregunta és, anàvem a les companyies, la Nora, els pares s'imaginen què pot haver passat o res de res?
1: Res, la Nora apareix morta el diumenge 25 de setembre i l'endemà dilluns sona el seu telèfon, que hem dit que estava dins el bolso, contesten i a l'altra banda hi ha l'Eva, que és una dona amb qui la Nora té una amistat. La mare de la Nora, la Maria Teresa, respon la trucada i informa a l'Eva que la seva amiga és morta. Aleshores, l'Eva explica a la mare que la seva filla estava sortint amb un noi colombià de nom Joel que li donava diners i droga a la Nora a canvi de sexe. D'altra banda, l'autòpsia indica que la causa de la mort va ser una trombosi pulmonar, conseqüència del consum de cocaïna, i en el seu organisme troben una dosi mortal de cocaïna i una mica d'heroïna. No es considera una mort natural, és clar, però tampoc una mort violenta que s'hagi d'investigar.
0: I la policia, llavors, el Joel, aquest que comentaves, el posen al radar de seguida.
1: I sortirà un segon nom. Després de l'autòpsia s'organitza un funeral. El Paco i la Teresa són de Cadis, estaven els tres sols a l'illa i les cosines de la Nora viatgen per acompanyar-los en aquest tràngol, ajudant el que calgui. I al tanatori, les cosines de la Nora parlen amb les seves amigues que els expliquen que la Nora tenia una amistat amb l'Eva i l'Eric. En realitat, aquest Eric es diu Edison Cornelio Flores. Quan arriba l'Eva i s'uneix al grupet d'amigues i cosines, torna a explicar que el tal Joel li estava proporcionant droga a la Nora i menciona una altra persona, un cubà de nom Henry Luis, que pel que sembla està a la presó, però diu que la Nora estava boja per ell.
0: És que no em puc imaginar l'estupefacció dels pares, clar.
1: És que té 16 anys, o sigui, estem parlant d'una adolescent. Intenten entendre què ha passat, revisen els esdeveniments dels últims dies i es pregunten si han vist alguna cosa estranya al comportament de la seva filla i no li van donar prou importància. I sí, van estar passant coses. La darrera va ser el dijous anterior, el dia 22 de setembre, quan la Nora no va voler anar a classe. Hem de dir que la Nora no era una bona estudiant. Havia repetit primer i estava repetint tercer de l'ESO. Els problemes van començar per Setmana Santa de 2011, és a dir, mig any abans de morir. Quan faltaven 3 mesos per acabar el curs, el va deixar. Va falsificar les notes i els seus pares van trigar setmanes a assabentar-se'n.
0: Ningú els havia avisat, ningú els va posar sobre avís.
1: Ningú, i mira que va deixar d'anar a classe. El que feia era anar-hi al matí i després de l'hora del pati ja no tornava. Ho havia fet més de 100 cops sense que els seus pares n'estiguessin al cas. Ningú va trucar de l'institut. Quan el matrimoni se n'assabenta, suposo que al final és la mateixa Nora qui ho explica, doncs se'n van als serveis socials de Palma per veure si poden rebre alguna mena d'orientació. Tenen por que la seva filla tingui males companyies, que estigui fumant porros, aquestes coses que sempre fan por als pares. La cita amb els serveis socials és el 26 de juliol de 2011, el que són 2 mesos abans que la Nora aparegui morta.
0: Clar, sabem ja unes quantes coses de la Nora, però després hi ha les circumstàncies dels pares. I també són importants, Guillem.
2: La mare fa de crupier en el casino de Palma i acostuma a treballar de nit. El pare fa feina durant el dia i surt una mica abans que la mare entri a treballar. Tenen, per tant, horaris oposats. Els tres només coincideixen un parell d'hores com a molt i és un costum d'anys que mare i filla se'n vagin a les 7 cada tarda a recollir el pare a l'hotel en el qual treballa com a encarregat de manteniment. Normalment, quan la Nora surt de l'escola, la mare dorm i passa moltes hores en un parc amb les seves amigues, fins que se'n van a recollir el pare.
1: I porten en el parc com a mínim des que té 14 anys. Un parc que no penses que en principi sigui un lloc perillós. Allà va ser on va conèixer l'Eva, es diu Eva Maria Vera i no és un adolescent, té 33 o 34 anys quan es coneixen i és mare d'una nena petita d'uns 3 anys i a la Nora li encantaven les criatures i jugava amb la nena. El parc és una plaça al carrer, una que queda sota d'un edifici, que en comptes de planta baixa té columnes, una zona amb arbres i bancs, i a poc la Nora i les seves amigues van guanyant confiança en l'Eva. A més de ser mare d'una nena de 5 anys en el moment en què la Nora mor, treballa com a assistent en una llar. Els pares de la Nora no tenen ni idea de qui és, més enllà del fet que és una mare del parc on queda la seva filla amb les amigues. I saben que té una nena molt bufona amb la que la Nora li agrada jugar i ja.
0: I els serveis socials els ajuden quan hi van preocupats?
1: No gaire. Els donen un fulletó sobre drogues i altres abusos i poc més. La Teresa, esclar, no es queda tranquil·la, necessita controlar el que passa a la vida de la seva filla i aleshores decideix intervenir al seu correu i al seu messenger. La Nora se n'adona, munta un drama típic de qualsevol adolescent i amenaça d'anar-se'n de casa.
0: I en aquesta investigació la mare detecta alguna cosa?
1: En els correus i missatges la mare no detecta res. Però s'ha de dir que més endavant s'adonarà que la Nora parlava amb clau perquè sabia que l'estaven supervisant. La Nora estava de vacances a l'escola, era estiu i fins a mitjans de setembre no havien de tornar a l'institut. I a l'agost segur que és un dels mesos que més treballen els pares perquè tots dos estan amb negocis relacionats amb el turisme. Imagino que aquell mes els va passar volant, que no se'n van adonar que les coses anaven a pitjor i ells continuaven treballant amb les seves rutines. Ells segueixen amb les seves rutines i la Nora també no arriba mai tard a casa i té una actitud que no els fa sospitar que estigui prenent droga. El que tenen clar és que necessita una nova ocupació, no està tanta estona al carrer, li agrada l'estètica, li paguen un curs que comença a l'octubre i la idea és que ho compagini al matí va a l'institut i a la tarda al curs i així, doncs, quan comenci el curs, ella torna a classe.
0: I va a classe.
1: El dia 22 de setembre, que és el dijous abans de morir, la seva mare entra a la seva habitació i no la troba. La busca pel pis i quan torna a l'habitació la veu sortint que s'havia amagat a sota del llit.
0: Wow.
1: El seu pare li fa l'entrepà i ella surt a l'escala. I al cap d'una estona el pare la troba plorant allà sentada a l'escala i li diu que no vol sortir al carrer. L'acompanya fins a l'institut. Però el divendres canvia. Si el dijous es resistia a sortir al carrer, el divendres està super recuperada i se'n va a la nit de festa. No torna a casa fins a les 3 de la matinada. Ho sabem perquè actualitza el seu estat de Facebook. I a les 6 del matí, quan la seva mare torna a treballar, doncs encara la troba desperta i xerren uns minuts. La mare li va preguntar si havia begut, la Nora li va dir que no era la que més bevia de les seves amigues i la mare li va replicar, i t'agrada sentir això al cap? Però la Nora ja no li va contestar. La Maria Teresa li demana que no fumi, que després s'enganxarà, que és molt difícil deixar-ho, i la Nora li promet que es traurà el títol de l'ESO i la mare li diu que fantàstic i que, a més, se centra en el curs d'estètica.
0: La típica conversa entre una mare i una filla adolescent, no?
1: Sí,
0: la típica conversa
1: sí.
0: Que has d'abordar en algun moment de la vida.
1: Sí. Sí, a més, a les 6 del matí quan vens a treballar, la trobes desperta, no hi ha ningú més molestant. Sí.
0: Moment íntim.
1: Sí, la filla afegeix una darrera cosa que resultarà ser mentida i és que ha demanat feina al cibercafé que hi ha al parc. El cibercafé existeix, es diu Ota, que és el nom del propietari, un home africà, i de fet per això a la plaça on va se la coneix popularment amb el nom del Parc del Ota.
0: Tenim la mare que la vol allunyar del carrer, és perquè sap o sospita que en aquest parc no hi ha res de bo per la seva filla.
1: Suposem, la Nora va conèixer l'Eva quan tenia 14 anys, que és quan hem dit que va començar en el parc. Aquella tarda hi va anar amb una amiga i un noi que li agradava. L'Eva era la cosina d'aquest noi i tenia la nena petita amb la que la Nora li agradava jugar. L'Eva es va anar guanyant la seva confiança a poc a poc, tenia el rol d'una adulta enrotllada que deixa parlar les noies del que volen i com volen, que segur que no s'escandalitza per res, que respon a preguntes, que probablement no només les deixa fumar, sinó que els dona una cigarreta. I, de fet, això va passar. Un dia els va donar un cigarret, un altre dia un paquet de tabac, i amb el temps els ofereix un porro, i més endavant els dona a tastar la cocaïna. I la conseqüència de tot plegat és que l'Eva és drogadicta.
0: Abans has dit que la mare li espiava el Messenger a la Nora, però que ella parlava en clau. De fet, mira, fa uns dies en el programa parlàvem d'això, parlàvem del llenguatge que ara fan servir els adolescents...
1: I que no entenem.
0: I que no entenem, per exemple, amb codis de tinc els pares a prop, que són lletres i números, ho poden recuperar els nostres oients si no vau poder-ho escoltar a les nostres xarxes, a la nostra web, el llenguatge que fan servir els joves per comunicar-se. Això també ja ho feia la Nora en aquella època.
1: Sí, però els pares se n'adonen després del funeral. Quan estan revisant el telèfon mòbil, veuen que té 88 trucats a l'últim dia de vida, pràcticament totes dels mateixos números. Un d'ells és el de l'Eva, l'altre és el de l'Eric, que hem dit que en realitat es diu Edison Cornelio Flores. De fet, en els últims 7 mesos, la Nora ha creuat vora 800 trucades amb l'Eva, 781 per ser exactes, i amb l'Eric 456. Una de les seves cosines aconsegueix la contrasenya a Facebook i les converses de Messenger són alarmants.
0: I ho denuncien o no?
1: Sí, però atenció al que els dirà la policia, perquè quan la mare de la Nora hi va amb el telèfon i l'ordinador, les paraules textuals d'un policia de la comissaria a una mare que ha perdut la seva filla és que no es faci pallars mentals.
0: De debò.
1: Que no hi ha res a buscar i que se'n vagi cap a casa.
0: I ja està, eh? Se n'han d'anar cap a casa amb aquesta resposta de la policia de senyora, vostè no es faci palles mentals. La policia no arriba a investigar res, tot i saber tot això que li explica la família?
1: No, quan la Nora mor, l'activitat al parc del OTA prossegueix. Si haguessin anat, probablement haguessin vist coses. I hauria seguit així si no fos perquè la mare d'una altra nena s'adona que algú està abusant de la seva filla.
0: Per tant, no és només la família de la Nora que veu que hi ha problemes amb aquest parc de l'OTA, sinó que hi ha una altra família amb la mosca darrere de l'orella.
1: Sí, és la família de la Sara. La Sara té 19 anys i una deficiència psíquica. La seva edat mental és de 11 o 12 anys. Se li nota quan hi parles perquè és molt i molt innocent. I un dia arriba a casa i li explica a la seva mare que ha començat a sortir amb un noi que es diu Pep, té 19 anys, i a la mare li sembla un bon noi. Fins que el novembre de 2011 algú truca per telèfon a la Sara i com que no s'hi pot posar, despenja la mare. Qui truca no coneix prou les veus i es pensa que està parlant amb la Sara, però és la mare que li segueix el joc. L'individu li diu que és el Moranet, que anava amb l'altre Moranet, i li pregunta si vol quedar. I quan la mare fent-se passar per la Sara li pregunta per què, l'altre li respon que per què ha de ser, per follar. Afegeix que li pagarà 20 o 30 euros.
0: I, òbviament, allà salten totes les alarmes.
1: Sí, la Sara li diu a la seva mare que no sap de què es tractava, que no es preocupi, que ha de ser un error... Però, des d'aleshores, la mare es mirarà amb uns altres ulls al Pep. Uns dies més tard, el 20 de gener, els pares de la Sara inspeccionen el mòbil de la seva filla. Té 13 missatges de veu de persones que volen quedar amb ella. I una d'aquestes persones és l'Eva, la mateixa Eva que era amiga de la Nora. En un dels missatges, l'Eva li diu que corri cap a casa perquè té un dominica. I hi ha un altre missatge al Pep que li diu que està amb un tal Pedro, que només té 10 minuts, que vagi de pressa i que ja es farà càrrec ell dels diners i ella de l'home. Els pares escandalitzats se'n van a casa del Pep i li posen missatges als seus pares. Els pares escandalitzats se'n van a casa del Pep i li posen missatges als pares del nòvio de la seva filla, però no aconseguiran preocupar-los. Quan arriba el Pep, li demana explicacions, salta per la finestra i s'escapa, i aleshores decideixen trucar a la policia, però els diuen que la noia és major d'edat i no poden fer res.
0: Però clar, tu has dit que tenia una deficiència, aquesta noia.
1: Sí, una minusvalia psíquica del 46%. Els pares consideren que no se la pot tractar com una persona que pren decisions pròpies de la mateixa forma que un adult, però han de fer oficial, han d'anar a una psiquiatra perquè els faci un informe de valoració de la seva filla i amb això van a la comissaria i presenten una denúncia. Amb l'informe i totes les proves, la denúncia l'admeten a tràmit. La Sara, quan se sent segura, explica què ha passat. Explica que l'han obligat a tenir sexe amb més de 30 homes, un dels quals es va negar a posar-se el preservatiu i la va portar a una farmàcia després per comprar la pastilla el dia després. El Pep li va escriure en un paper, pas a pas, què havia de fer amb els homes per demanar-los diners a canvi de sexe.
0: Que pel que estàs explicant, el denominador comú entre la Nora i la Sara és l'Eva.
1: Efectivament, i a parlar amb l'Eva se'n va la mare de la Sara. Va fins al parc de Lota i l'acusa de ser una persona indesitjable que prostitueix a la seva filla malalta. Ella li respon que la indesitjable és la seva filla, que és la que s'ha passat per la pedra a tots els negres del barri.
0: Mare diu.
1: I que ella no té cap culpa, que ha estat el seu nòvio, el Pep, que l'ha enganxat a l'heroïna per prostituir-la, treure-li diners i pagar les seves pròpies dosis i la dels seus amics.
0: És a dir, que el patró és la fan addicta perquè necessiti diners i s'hagi d'acabar prostituint. Clara, et sembla si ho deixem aquí? Perquè em penso que encara queda pel desenllaç final d'aquesta història. Deixem aquí la trama i la recuperem la setmana que ve.
1: Perfecte.
0: Adeu.
1: Adeu, fins la propera.
3: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
3: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?

0: Nova setmana i recuperem l'expedient Tiscar en què vam deixar la setmana passada. Clara Tiscar, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El de la Nora, aquella adolescent de 16 anys que els seus pares troben morta al replà de casa.
1: Sí, que passava les tardes a un parc amb una dona que era bastant més gran que ella.
0: Fem una mica de memòria del cas.
2: A la Nora la van trobar morta en el replà de casa seva l'any 2011, a Palma, on vivia. Aleshores, els seus pares van descobrir les males companyies amb les quals anava la seva filla. El cas es fa gran quan hi ha una altra mare que denuncia que la seva filla, la Sara, que té una deficiència psíquica del 46%, l'han obligat a practicar sexe amb més de 30 homes. La Sara, com la Nora, també anava al parc de l'Ota. I també tenia missatges de l'Eva, la dona drogadicta, amb qui la Nora mantenia una amistat. A parlar amb l'Eva se'n va la mare de la Sara. Va fins al parc i l'acusa de ser una persona indesitjable que prostitueix a la seva filla malalta. L'Eva li respon que la indesitjable és la seva filla, que és la que s'ha passat per la pedra tots els negres del barri i que ella no en té cap culpa. Ha estat el seu xicot, assegura el Pep, qui l'ha enganxat a l'heroïna per prostituir-la i treure diners per pagar les seves dosis i la dels seus amics. La denúncia dels pares de la Sara certifica que el parc de l'Ota no és un lloc segur.
1: Els pares de la Nora, mentrestant, posen pressió a la policia i quan s'assabenten de la denúncia dels pares de la Sara, lliguen caps, entenen el que és el que ha pogut estar passant amb la Nora. Examinen un altre cop el telèfon i l'ordinador de la Nora i confirmen que davant seu tenen les mateixes persones que enviaven missatges i més missatges a la Sara.
0: I a l'Eva la criden a declarar?
1: Al març del 2012. Explica als policies que va conèixer la Nora el 2009, quan ella tenia 14 anys, que anava a les tardes amb la seva filla al parc i la Nora estava allà amb les seves amigues. Segons la seva versió, va ser l'amiga de la Nora qui la va enganxar als porros i a la cocaïna. També assegura que els nois prenien morfina, que l'aconseguia una amiga que tenia una mare malalta, i segons l'Eva, la culpa del que li ha passat a la Sara és del Pep. I del que li ha passat a la Nora, doncs, una de les seves amigues.
0: Per tant, tira pilotes fora.
1: Sí, absolutament, perquè tenen proves que ell enviava les noies amb homes i que en traia una comissió. Segons la declaració de l'Eva, va ser l'Eric Edison Cornelio Flores que va veure la Nora un dia al parc i li va proposar a l'Eva que fes de mitjancera, que la convencés perquè se n'anés amb ell i, a canvi, li donaria una comissió o una dosi. L'Edison tenia 36 anys i era de l'Equador i feia de taxista de drogadictes. Els portava a la zona on venien la droga, feia un viatge de tornada amb els que ja s'havien punxat i es punxaven l'heroïna o els portava a zones allunyades. De fet, es fiquen als pitjors barris plens de gent que paga les seves dosis robant. L'Eric feia mesos que estava buscant una feina millor, menys perillosa, i va començar a traficar amb coca. Segons l'Eva, la Nora detesta l'Eric, però accedeix a tenir-hi sexe amb ell perquè està enganxada i a canvi rep diners i una bona dosi. Tenen sexe, ell li dona droga, però no només amb la Nora. Feia el mateix amb les seves amigues Paloma i Xisca. Tenen proves de converses entre la Paloma i la Nora, on sembla que sortegen qui se'n va amb l'Eric. Alguna de les dues ha de ser i entre elles doncs, van a sols. En les converses li diuen Vanessa i no Eric, perquè si algú les llegia no sabessin que anar a veure la Vanessa era anar a follar amb l'Eric.
0: L'Eric és l'únic que s'aprofita d'aquestes noies o hi ha més homes que les reclamaven?
1: L'Eva dona més noms. Parla del propietari del locutori del parc, Ota, que és de Mali, amb qui diu que la Nora se'n va anar per 50 euros. Un altre home de Mali, que es veu que freqüentment també la veia, es diu Madi Càmera. I al telèfon de la Nora comproven que hi ha 202 trucades d'aquest home. Madi li pagava mig gram de coca, marihuana i 20 euros. El Joel, que no era colombià, com havia dit al principi, sinó dominicà, era Joel Guzmán, també client habitual. Un altre dominicà, Raúl Antonio de la Cruz, se n'anava al llit amb la Xisca, una altra de les amigues de la Nora, i ho gravava tot en vídeo per veure-ho més tard i masturbar-se. No tots els homes eren nascuts a un altre país, perquè sembla que estem fent un catàleg d'estrangers. També n'hi havia d'espanyols, com el José Manuel Egea, un jubilat de 65 anys i extreballador de Telefònica, que era la persona que tenia l'Eva treballant a casa seva fent les feines. Primer tenia relacions amb l'Eva a canvi d'una propina, però quan s'assabenta del joc amb les noies, doncs li demana hora amb la Nora. Heu de pensar que quan més temps passa i més enganxades les tenen, deixen també de ser novetat per aquests homes i ells paguen cada cop menys diners, amb la qual és un cercle viciós. Elles necessiten menys droga i han de mantenir més relacions sexuals perquè cada cop cobren menys per al mateix que feien abans.
0: I era l'Eric, qui facilitava les dosis?
1: Sí.
0: Amb totes aquestes informacions, la policia pot reconstruir les últimes hores de la Nora.
2: La primera trucada del dissabte va ser de l'Eva, van parlar al migdia. La Nora va sortir una estona a la tarda, però a la nit es va quedar a casa. Li va trucar al mèdic càmera un parell de cops, però ella no el va agafar. El diumenge assegura a la seva mare que el telèfon car que tenia se l'havia comprat el pare d'una amiga per 20 euros. Després se'n va a veure a l'Eva, que se l'emporta a dinar a un restaurant xinès. A la tarda van al parc de Lota. La Nora desapareix 10 minuts i torna amb un parell de ratlles. En el seu telèfon hi ha diverses trucades amb l'Eric aquell dia. Segons l'Eva, la Nora esnifa les dues ratlles i se li posen malament. L'Eva explica que se l'emporta a casa, on estava la seva mare en cadira de rodes i la nena de 5 anys. Va ficar el cap de la Nora sota la dutxa i la va mirar d'espavilar. A les 7 de la tarda, la Nora estava, com sempre, amb la seva mare per recollir el pare de la feina i explica que ha anat a dinar a un xinès amb una amiga i els seus pares.
0: Aquell diumenge és quan la Nora apareix morta al replà.
1: Sí, l'hem deixat que havia tornat amb els seus pares i quan tornen de recollir el seu pare, a 8:45 del vespre, demana tornar a sortir. Era diumenge i l'endemà tenia classe. Li diuen que d'acord, però només fins a 10:45. La Nora negocia, esgarrapa mitja hora més els seus pares i resulta que durant tota la tarda ha estat trucant a l'Eric. Aquest li torna la trucada una mica abans de les 7, quan la Nora ja està amb la seva mare, amb la qual cosa queden més tard, i l'Eva explica el que li va traslladar l'Eric. Se la van dur amb ell a Son Banya, que és el poblat de barraques on es ven la droga. Van fer dos viatges i la Nora anava amb ell. Li va comprar quatre ratlles, van mantenir relacions sexuals i això és el que l'Eva diu que l'Eric li ha explicat. I segons el seu relat, la va deixar al portal de casa seva poc abans de les 11 de la nit.
0: Però és que quan troben la Nora, té una ferida. Tenia la cara tacada de sang.
1: Sí, els seus pares no els quadren en absolut. No creuen que la Nora arribés sola fins al replà amb una sobredosi, en primer lloc perquè tenia la sandàlia trencada, amb la sola esmitjada. Hi havia sang a la paret i ella estava prop de l'escala. Si hagués pujat per l'ascensor, no hauria passat per on la troben per anar fins a la porta de casa. A més, els que la coneixen bé saben que la Nora mai pujava per les escales. O sigui, trobes fatal i no fa servir l'ascensor, no sembla molt lògic. Sempre pujava en ascensor. I ho feia amb el mòbil a la mà perquè li agradava fer-se selfies davant del mirall. Amb el mòbil a una mà i a l'altra les claus preparades per obrir la porta, és el que feia normalment. A no ser que estigués espatllat l'ascensor, que tampoc era el cas. A més, si vens de fer el que has fet, segur que et preocupes de tenir un bon aspecte abans d'entrar a casa teva. Per tant, és com bastant necessari pujar amb l'ascensor i mirar-te al mirall.
0: Per tant, no sabem en quin estat l'Eric la va deixar a casa.
1: Ni qui li va donar les dosis de cocaïna. El que sí que té clar la policia és que els dos van estar junts aquella nit i que ell va ser qui la va portar en cotxe a casa. Revisen els missatges i es fan aquesta composició. El 12 de maig de 2012, la policia deté 8 persones en el que han batejat com a Operació Nancy.
0: I a qui detenen?
2: Arresten l'Eva amb el rol de captadora. L'Edison, alias Eric, Camell i Proxeneta. També detenen els clients habituals, Madi Càmara, Raúl Antonio de la Cruz, a la casa del qual troben vídeos de menors. També s'enduen el José Criado, a qui intervenen més de mig quilo de coca. El José Manuel Egea, el jubilat amb nets, que pagava 20 euros per enllitar-se amb les nenes, la meitat dels quals anaven a parar a la butxaca de l'Eva. En les converses que tenia amb elles, els demanava que anessin a donar-li classes d'informàtica. També arresten el Pep, xicot de la Sara, i el Joel, un altre client habitual.
0: I totes aquestes persones acaben anant a judici?
1: La majoria. El judici arrenca el 25 de novembre de 2013, 2 anys i 2 mesos després de la mort de la Nora. Queda demostrat que l'Eric no només venia droga i tenia sexe amb menors, sinó que les oferia a altres homes i les maltractava físicament. Com a mínim va pagar 3 cops a la Nora. Les noies estaven atemorides. Quan ets addicte, les teves línies vermelles es difuminen i els teus valors pesen menys que la necessitat de drogar-te. Per això es prostitueixen. I la vergonya i la por els impedia demanar ajuda. Després de morir la Nora, la xarxa encara va captar la Sara, Comptant la Nora, van explotar quatre noies a les que prèviament havien enganxat a la droga.
0: I amb tot això, quins delictes els acaben imputant? I si hi ha algun acusat directament de la mort de la Nora?
1: La sentència surt el febrer de 2014. A l'Eva li cauen 15 anys i mig de presó per prostitució de menors. Queda demostrat que captava les nenes i s'enduia una comissió quan se n'anaven amb un client. Té un atenuant, és toxicòmana. A l'Eric li cauen 17 anys i mig per inducció a la prostitució i per tràfic de drogues. Perdoneu-me, però em costa molt dir això de prostitució. Sé que és el que diu la llei, però és que...
0: Sí, sí, que elles no ho feien...
1: Les tenen com a esclaves, sí, no, sí. No sé, són menors d'edat. El Raúl Antonio, el dels vídeos, el condemnen a 8 anys per diversos delictes contra la salut pública, inducció a la prostitució i corrupció de menors. I el Joel el condemnen a 7 anys, 6 per tràfic i 1 per inducció a la prostitució. Dues persones més són condemnades per traficar amb droga, però al Pep, per exemple, no li passa res.
0: I en tot aquest llistat que acabes de dir, no hi ha res que parli de la mort de la Nora?
1: Res. I als seus pares els sembla vergonyós. No hi ha ningú condemnat per homicidi. Però és que tampoc no hi havia ningú acusat d'homicidi. En aquest judici no es jutjava la mort de la Nora. La policia i la fiscalia saben que l'Eric va acompanyar-la aquella nit a casa, però no es considera homicidi vendre droga que després senta malament o de la qual s'abusa. Els pares creuen que sí, que en les dosis que prenia la seva filla hi havia heroïna, posada amb la intenció d'enganxar-la més ràpid i més fort.
0: Clar, perquè aquí podria haver-hi la figura de l'homicidi imprudent, no?
1: Sí.
0: Això, a vegades ho hem vist, que podria encaixar en això. Sorprèn el que estàs dient, sí, sí.
1: Sí, sí, aquest no és el pare de la fiscalia, encara que fos el que diem, imprudent. Alguna de les defenses van recórrer la sentència perquè s'havien aconseguit proves amb missatges i correus sense ordre judicial i la resposta va ser que no és necessària un ordre per revisar els correus de la teva filla quan ja és morta. La sentència també inclou una indemnització per als pares de la Nora, són 50.000 euros que hauran de pagar entre els quatre acusats de prostituir la seva filla. La resta de víctimes haurà de rebre una compensació de 6.000, 15.000 i 25.000 euros. Per acabar, dir-vos que les noies van necessitar molta ajuda per sortir d'aquest pou i ara enteneu perquè al principi m'he recordat d'adolescència, a vegades un pot desconèixer què fa el seu fill. Controlar-nos és feina dels pares i queixar-se del control que exerceixen els pares també és normal en els fills.
0: I la línia és molt difusa, efectivament, sí. I és veritat que ens pot semblar que aquest cas doncs, és molt de sèrie, no? Ho deies d'adolescència, però és que això està passant, això és una realitat, i ara tenim aquest cas que ens explicaves del 2012 a Palma, però n'hem tingut recentment aquí a casa nostra, parlàvem del cas d'un pedòfil que precisament prostituïa, per exemple, una menor de la DGAIA, una menor sota tutela de la Generalitat, que ara l'estan tornant a jutjar per haver prostituït, ho deies, és una paraula que es fa estranya de dir, prostituir menors, però això, per haver-los venut a altres homes.
1: Mm-hmm. Les esclavitzen sexualment, sí.
0: I això segueix passant a dia d'avui. Clara Tiscar, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: La setmana vinent, més Expedient Tiscar en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya, i sempre que vulgueu, a la vostra plataforma de podcast preferida.
3: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
4: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
3: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
5: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria i abans que res, un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Dit això, que soni l'himne del Japó.

0: Bona tarda, Hideki.
1: Hola, buenas.
0: Què et passa pel cap, què sents quan escoltes l'himne del Japó, el teu país d'origen?
1: Identificar mi nacionalitat, no? O sea...
0: A l'escola, al col·le, l'havíeu de...
1: Sí, col·le sí, ja.
0: Sonava?
1: Sí.
0: I tens records concrets de tu amb l'himne?
1: No, mucho, eh? Poca.
0: Que l'himne del Japó es titula Kimigayo.
1: Sí, Kimigayo, ja. Yeah. Mm.
0: Que és un dels himnes més curts mm-hmm. i més antics del món.
1: Ja. Yeah.
0: De fet, la lletra és d'un poema del segle IX. Ena, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu ets la filla del Hideki,
2: sí.
0: també traductora,
2: que, també, que
0: alguna
2: una
0: cosa
2: mica.
0: No agafa, tot i que el Hideki porta gairebé 30 anys
2: sí.
0: aquí, però poc català, no?
1: De ja, moment. Poca. Sempre cocina.
0: Sempre cocina. Que tu has nascut a Barcelona.
2: Sí.
0: Què sents quan escoltes l'himne del Japó?
2: Jo no l'he escoltat mai.
0: És la primera vegada que l'escoltes.
2: Jo no l'he escoltat mai.
0: És fort, eh?
2: Jo no l'he escoltat.
1: Perquè ja he nascut aquí.
2: És que, clar, jo he nascut aquí, llavors tot el que he fet ha sigut aquí, ja... Japó és més família, avis, però molt allà no he anat.
0: Quan hi ha campionats de seleccions, com per exemple el Mundial, amb qui aneu?
2: Jo vaig amb Espanya.
1: I tu? Japó?
0: Tu amb Japó?
1: Sí, ara no, clar que sí.
0: Que ara dèiem, no?, que el Hideki porta aquí més de mitja vida. Tu has nascut aquí. Aneu al Japó, per això?
2: Sí.
0: Cada quan aneu al Japó?
2: A veure, jo vaig néixer i anava cada any, però després de l'època Covid ja va ser molt complicat. I ara, doncs, depèn de quin any, si vull anar-hi vaig, i si no, doncs em quedo aquí a Barcelona.
0: I tu, quan és l'última vegada, Hideki, que has estat a Japó?
1: Hace 2 setmanes.
2: Sí.
0: 2 setmanes? Què vas anar a fer?
1: Por trabajo. Yo soy como embajador de gastronómica, entonces de vez en cuando tengo que ir a Japón.
0: Hey, tu ets de Toyota.
1: Toyota, sí, fàbrica de cotxe.
0: Bueno, és una ciutat
1: sí.
0: Té el seu nom per la fàbrica de cotxes, perquè crec que abans es deia Komoro?
1: Koromo, sí.
0: Koromo.
1: Sí, però si ha canviat nombre per fàbrica de Toyota, ha canviat nombre de ciutat. Qué fuerte, eh?
0: Bueno, és una superempresa, no?
1: Ja, superempresa, ja.
0: Tu has estat a Toyota?
2: Sí.
0: I com la definiries?
2: Molt petit.
0: Molt petit. Bueno, 420.000 habitants, eh?
2: Per mi és com molt més com un... Clar, coneixes les ciutats grans de Japó, compares una mica i és com molt més petit, com molt més familiaritzat, com molt més... No ho consideraria poble perquè hi ha gent, però és com molt més reduït, tot.
0: Tu que t'has criat aquí, quan vas allà, tens xoc cultural?
2: Sí, massa.
0: Massa?
2: És molt diferent.
0: En què?
2: En tot, vestimenta, com es parla, com es tracta la gent... Tot és molt diferent.
0: Allà és més...
2: És molt més respectuós, cada persona és com... Té les coses clares, el que s'ha de fer, el que no... Molta gent és molt puntual... Clar, és com tot molt recte i estricte, Japó. I clar, tu arribes aquí i és com... Bueno, no passa res, arribes una miqueta tard... A lo millor alguna cosa falles, però no passa res...
0: Què et quedaries de la cultura japonesa? Que et portaries cap aquí?
2: Jo, el menjar.
0: Bueno, el menjar ja el tens.
2: El menjar...
0: Però vosaltres teniu restaurants.
2: El menjar de Japó està molt bo.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del xef japonès Hideki Matsuhisa i de la seva filla, que també està implicada en el negoci gastronòmic familiar, la Ena Matsuhisa.
3: Llapis de Memòria.
2: Xulo, no?
3: Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt del Hideki i Lena Matsuhisa, perdoneu-me, amb la cançó Itorizaki,
1: sí,
0: de Chash Anaska,
1: sí,
0: que és una banda japonesa de pop arxiconeguda dels anys 80 i 90, i precisament va ser aquesta cançó que estem escoltant la que els va catapultar cap a l'èxit, que és un tema publicat l'any 1979, i la persona que l'ha escollit ets tu, Hideki.
1: Uh-huh.
0: Quin records et porta a aquesta cançó?
1: Este, bueno, de verdad que yo este tenía 15 años. Y para empezar a trabajar, y bueno, para ir entre amigos y compañeros a ir al karaoke,
0: uh-huh,
1: tenía que buscar algo que puedo cantar bien. Entonces, esa canción que he elegido, y justamente también empecé a trabajar, así por eso recuerda mucho, ¿no? Como siempre cuando trabajo luchando muy duro y es cuando escuchando esta canción, me está equilibrado, relajando, por eso.
0: Clar, tu ets de Japó, cultura de karaoke.
1: Sí, karaoke, ya, de mi país ha salido de karaoke de origen.
0: Sí. I tu la cantaves, aquesta?
1: Sí, sí, para empezar a cantar esta canción primero.
0: I ho feies bé, si vols cantar, si vols ara fer-ho, estàs a casa teva. Yeah. Quan comences a treballar? A quina edat?
1: 15 años.
0: Sí?
1: Sí, o sea, terminando de obligatorio y luego empecé a trabajar a los 15 años. Sí.
0: A on?
1: Empezando primero en casa de mi padre, y luego he ido a otro restaurante. Y al final, bueno, así está ahora ya trabajando.
0: Claro, porque el teu pare era chef y mestre de sushi.
1: Ya. Yeah.
0: Per tant, entenc que des de ben petit,
1: uh-huh,
0: tu vas mamar la cuina i la tècnica japonesa.
1: Yeah. Sí, sí, bueno, de pequeño, 8 años, sí, ya. Yeah.
0: Uh-huh. Amb 8 anys comences?
1: Con padre he empezado de 8 años, o sea...
0: ¿Y qué feies?
1: Pelar gamba.
0: Pelar gamba.
1: Pelar gamba.
0: Què et va ensenyar el teu pare?
1: Educació, humilitat.
0: I tècnica.
1: Sí, tècnica, però al final aprendo de moltes persones, però filosofia, sobretot.
0: Crec que una de les coses que, pel que he llegit, et va ensenyar el teu pare, i crec que estaria bé que compartíssim amb tothom,
1: uh-huh,
0: és que hi ha un múscul en els peixos, a prop de la cua,
1: uh-huh,
0: que tu el toques i saps si el peix està bo o no.
1: Sí, sí, ya.
0: ¿Quién es aquel músculo? ¿Cómo pueden hacer eso?
1: Bueno, como suavidad, ¿sabes? O sea, es muy difícil explicar, como cuando toca, parece como, no sé, de quieren repetir al volver a tocar, ¿sabes? Como...
0: ¿Y eso está al costado de la cua?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Para la parte del ventre o para la parte de fuera?
1: No, parte de abajo del ventresca.
0: Vale, a la part del ventre nosaltres anem a buscar aquell múscul.
1: Múscul, ja.
0: I si està dur, és que està bé.
1: Sí, però tenemos que buscar hembra sempre.
0: Clar, aquí ja comencem malament, perquè jo veig un peix i no sé si és hembra o si és femella o és mascle.
1: No, se puede distinguir, ¿eh? Depende según pescado, sí.
0: Com?
1: Bueno, sí, a ver, macho más, parece más variante, se ve, y hembra más suavidad y también color más es más suave también.
0: Ho aplicarem. I a part d'això, també tenies l'escola.
1: Sí, core, sí.
0: Fins als 15.
1: Sí, 15 ja.
0: Que pel que he llegit, a les escoles japoneses no hi ha personal de neteja. La gent que neteja és els alumnes.
1: Esa educación de Japón, para mí, debería ser tener aquí, ¿no? O sea, que se ensucia propio, hay que limpiar ello mismo, ¿sabes? Como, o sea, que escuela, todo el alumno se lo limpia, su mesa, suero, jardín...
0: Això ho fan els xavals, sí, els nens.
1: I hasta el servicio de baño, también, todo.
0: Carai. Clar, això, Ena... No?
2: Ai, aquí no hi ha.
0: Aquí
2: no existeix.
1: Aquí no, aquí és feliç, ¿sabes? O sea...
0: Que tu també treballes al restaurant, sí, de la família, és a dir, al Shunka?
1: Sí, ara trabajando conmigo, Koi Shunka.
0: I el Shunka i el germà gran, que és,
1: sí,
0: el Koi Shunka.
1: Ah, ja sé.
0: Són els dos restaurants que teniu. Tu què hi fas, allà?
2: Jo estic fent postres i plats freds.
0: O sigui, també estàs a la cuina?
2: Sí, estic a la cuina.
0: I la idea quina és? Continuar en aquest negoci?
2: Sí, anar aprenent mica en mica i pillant una miqueta d'experiència i en un futur, si puc sortir a altres restaurants i aprendre més, pues, endavant.
0: Els teus germans, perquè crec que tens dos germans,
2: sí,
0: també es dediquen al negoci?
2: Sí.
0: I tots a la cuina?
2: No, el meu germà gran està de cambrer. Però també sí, algunes vegades a cuina i tot.
0: I la idea és marxar a veure món i després tornar a Xunca.
2: La veritat, molt, és que clar, molt el futur no ho tinc clar encara, però de moment, ara mateix, sí, el pla és aquest. Seguir treballant, una miqueta aprenent, anar veient com van les coses i si en un futur vull sortir, doncs sortir i aprendre una miqueta més.
0: Que ara tens 19 anys, em comentaves abans.
2: Sí.
0: I ara que no ens sent el Hideki, o almenys no ens entén, què tal és el teu pare com a jefe?
2: És dur, eh?
0: En quin sentit?
2: Clar, ell té les coses clares. S'ha de fer això, s'ha de fer seguint un ordre. Has de fer això, després això i això. Clar, no pots saltar un ordre i després fer qualsevol cosa i que surti malament.
0: Sí, ho has de fer a la seva manera.
2: Sí. O clar, després si trobes alguna manera de fer-ho millor o més ràpid, endavant. Però si ell t'explica una cosa, tu aprens primer els seus primers passos i després ja els vas adaptant a tu mateix.
0: Té moltes manies?
2: Ui, sí. Uf, sí.
0: El tenim aquí de cos present, però no ens acaba d'entendre.
1: És que no m'entén ara de què.
2: Clar, no sé si perquè ell és japonès i perquè tal. Clar, és el que deia, si tu embrutes alguna cosa, has de netejar.
0: Al moment.
2: Sí, o si tu fas alguna cosa malament, al minut has de veure que l'has fet malament i rectificar-ho. I és com, bueno, una miqueta potser passo, potser després netejo, però no en el moment, saps? Com que ho deixo, a vegades ho deixo passar i dic, bueno, no passa res.
0: Sí, temes sobretot de neteja.
2: De neteja, de treballar bé, de tractar les coses amb cuidado.
0: I a mi m'han dit que té una dèria important amb els ganivets.
2: Sí, el seu ganivet no pots sucar-lo, eh?
0: Teu ganivet? Ja. És sagrat.
1: Sí.
0: Per què?
1: Ah, bueno, és que és una cultura... Japón, desde en cocina, es propio cuchillo jamás no puede tocar nadie al principio. O sea, bueno, pueden tocar para hacer solo limpieza.
0: Para
1: usar y cortar, al principio no permite, o sea...
0: A ningú.
1: Ningú.
0: Ni als fills.
1: Ni hasta mi mujer, o sea...
0: Ningú és ningú, eh?
1: Ningú.
0: El teu ganivet el toca algú més, Ena?
2: El meu sí.
0: El meu sí, eh?
2: El meu sí.
0: Sí, és quan ets un xef reputat que ja pots
2: sí,
0: dir...
2: Sí, ja dius, això és meu, no toca ningú. Però jo és com, bueno, agafa si vols.
1: Bueno, aquí sigue compartiendo, a veces, ¿sabes?
0: I que també us ensenya a afilar-lo,
2: sí.
0: L'important que és tallar així i no tallar de l'altra
2: sí,
0: manera.
2: Sí, la importància d'afilar el ganivet, que talli bé, de com tallar, tècnica, sí.
0: I això de ser la filla dels jefes, com ho portes de cara als altres treballadors? T'apreta més que la resta? Tens una
2: bé,
0: mica més de...
2: Clar, sempre hi ha hagut el tema de... És la filla de jefe, no podem dir-li tal coses. Però, clar, ara com que ja estic treballant amb ells, en sèrio i tal, doncs ja ha passat a ser com una treballadora més.
0: Quants familiars hi ha en total allà? Quants sou, que sou família?
2: De la restaurant?
0: Sí.
2: 5...
0: Sí, esteu tu, el Hideki...
2: Els meus germans, la meva mare i la meva tia.
0: 6 familiars d'un equip de quants?
1: Ni jo ni Nisa.
2: 23.
0: Doncs està clar, Ena, que tu treballes envoltada de la gent que estimes. Porto amb mi...

0: el tema. Que què t'anava a dir? A casa teva hi ha hagut barreja entre catalanitat i tradició japonesa? Ha entrat d'alguna manera? O hi ha com una petita bombolla?
1: No, clar, jo amb un germà sí, a vegades parlo català, parlem de coses d'aquí, però és molt poc, molt poc.
0: O sigui, si anéssim a casa vostra...
1: Sí.
0: Bueno, ara ja no és casa teva, perquè t'has emancipat.
1: Ja estic...
0: Però és com entrar a una casa japonesa?
1: Clar, a lo millor hem adaptat la nostra casa d'aquí a una més japonesa.
0: Explica't.
1: O sigui, per exemple, a Japó, tu quan entres a casa et treus les bambes i no entres amb les bambes a casa. Aquí molta gent sí. Entres amb les bambes, et quedes a casa amb les bambes.
0: Però a casa meva no s'entra amb
1: aquí,
0: bambes.
1: Aquí, a casa nostra, és et treus les bambes, les deixes a la porta. D'allà no passen les bambes.
0: I quines costums més japoneses us heu quedat? Dormiu en llits japonesos?
1: No.
0: En llit...
1: En llits d'aquí,
0: occidental,
1: sí.
0: Per dir-ho d'alguna
1: sí.
0: manera. Mengeu sempre japonès? O de cop algú diu, mira...
1: No, eh?
0: Un fricandó. He fet un fricandó.
1: Bueno, no. Fins allà no arribem.
2: No?
1: Fins allà
2: però
1: no arribem.
2: Però mitja, mitja, no?
1: Sí, moltes vegades...
2: Mitja, mitja.
1: També, barregem una miqueta.
0: Què mengeu, per exemple, que no sigui japonès?
1: Bueno, ma mare moltes vegades m'ha fet macarrons.
0: Ah, clar.
1: Mira, és aquí.
2: Bueno, jo no sé com també sopa de miso, també.
0: Però
2: també,
0: sopa de miso,
1: barregem.
0: Sopa de miso...
1: Clar, també
0: és
1: depèn. També és depèn. Ma mare cuina, per exemple, més pasta, coses així, i mon pare és com molt més de Japó.
2: Bueno,
1: però a vegades barregem, sí.
2: Filiola japonesa, sí.
1: Barregem, sí. Mm.
0: I amb el número 4, com us porteu? Perquè he llegit que el 4 a Japó és una mica un número maleït.
2: Ah, sí, número 4 en japonès dice yon o shi.
0: Shi.
2: Shi significa se ha muerto.
0: Shi vol dir també,
2: sí, sí.
0: O sigui,
2: persona
0: shi vol
2: que se ha muerto,
0: dir 4
2: sí.
0: I ha mort.
2: Sí, entonces como pronuncia muy parecido, igual, entonces cuando el número 4 va a la suerte o se ha muerto, entonces mucha gente no quiere coger ese número.
0: De fet, he llegit que hi ha hotels, hi ha també hospitals, que no tenen la planta quarta.
2: Yeah, bueno, sí, a veces lo quitan número 4, també. Però aquí també quitan número 13, no?
1: Sí, aquí... Sí.
0: No, però, home, aquí. Si fem un edifici de 20 plantes, no traiem la 13.
2: Ja.
0: No ens atrevim encara a fer això. Que al llarg de la teva infància, adolescència, tu en algun moment has sentit racisme per tenir faccions orientals?
1: Jo sí, a mi m'han insultat pel carrer.
0: Com?
1: Que a mi m'han dit, moltes vegades, quan era petita, em deien pel carrer Xina, coses així, per tot arreu a mi em deien, pel carrer. Clar, he tingut sort a l'ESO i a la primària, he estat amb molta gent que he estat des dels 3 anys. Llavors, a la meva classe no hi ha hagut. Però molta gent m'ha preguntat, i tu a la teva classe no t'han dit mai res? I jo, no. Perquè, clar, em coneixen des que tinc 3 anys, hem crescut des dels 3 anys, no m'han dit res. Però jo pel carrer he estat moltes vegades amb amigues i m'han insultat.
0: I tu com reacciones?
1: Jo ja... si responc, la que perso jo. Si em tiro cap endavant, no em seguiran dient res. Jo tiro cap endavant i si em crida, si em destros, doncs que cridi.
0: Em sembla bastant fort que passi això.
1: Sí, i molta gent em diu, per què no dius res? I és com, no em serveix de res dir. O un altre dia hi haurà una altra persona que em dirà a lo millor el mateix. Llavors, per què?
0: I t'afecta?
1: No.
0: A la bufa.
1: Sí, bastant.
0: ¿Tú has patit racisme, Hideki?
2: Bueno, sí, ese tema a mí... Bueno, soy japonés. A mí único que a veces molesta... Hay gente que no distingue japonés exactamente. Como todo el mundo
0: sí,
2: miran de la cara, chino.
0: Es
1: sí.
0: Una forma de racismo, chino.
2: Sí, sí, chino, ¿no? Pero a ver, bueno, no pasa nada, ¿no? A ver, yo también tengo muchos amigos, mi equipo también son muchos chinos. Solo único que, claro, muy fácil, ¿no? Aquí gente igual, ¿no? España, igual, o sea, españoles. Pero hay gente que dice italiano, ¿no? Y a ver, ¿por qué me dice italiano? Como todo el mundo tiene, cada país tiene un poco orgulloso, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Tú eres francés, ¿por qué francés, no? ¿No? O sea, occidental, ¿no? A ver, hay de Italia, Francia, Alemania, Holanda, ¿no?
0: Sí, aquí abans es deia, no sé si és cert o no, que, per exemple, de cara al Japó, els japonesos ens veuen a tots igual.
2: Ja, a tots igual.
0: Això és cert?
2: Sí, però sí, sí. A ver...
1: Sí, ni idea, no?
0: Jo ja... Què t'estic preguntant a tu, eh?
2: Però al final no importa, ja, un dia, ja, al final... corregimos, punto, y, ¿sabes? O sea, hay últimamente cambiando un poco la cultura, o sea, mucha gente ya no son chinos, ya está, existe en japonés, o sea, se está aprendiendo, es coreano, ¿sabes? Mucha gente que ¿de dónde viene? Se pregunta. Antes no, ¿eh? Antes mucho directamente, el chino. No. Que sí, pero bueno, no, ahora de China, o sea, ¿sabes? O sea,
0: no, una cosa es oriental, pero realmente si te fijas, es diferencien les faccions japoneses de xineses

0: Què estem escoltant, Ena?
1: És una cançó d'un elefant.
0: Explica't, sisplau, volem saber.
1: Jo aquesta cançó la canto amb ma mare. Sempre anàvem de passeig, anàvem a l'escola, tornàvem, al treball, sempre la cantàvem.
0: I què li passa a aquest elefant?
1: És un elefant que té la trompa molt gran.
0: Això ja ho tenen els elefants, no?
1: I que la mare també li diu que també ja té la trompa llarga.
2: Es que he preguntat per què elefante nariz tan
1: sí,
2: larga, així tot hablando.
1: I li respon que la mare també té la trompa llarga.
0: Perquè som elefants, no?
1: Sí.
0: És molt coneguda al Japó, aquesta cançó?
2: Sí, quan està infantil, és que està molt típic per cantar entre, ¿sabes?, niñas, ¿sabes?
0: Sí, és el que aquí seria el gegant del Pi.
1: Sí.
0: Que ens fem una idea. Que dels tres germans, tu on estàs d'ordre?
1: Jo la més petita.
0: Tu ets la més petita?
1: Sí.
2: I també la lista, o sea...
0: I la més mimada de casa?
2: Sí, perquè la pequeña, además de niña, es que niño, es que mi, como tengo otros niños, niño y niña.
0: O sea, ella es la reina de la casa.
2: Ella era la casa, manda de todo. Ella siempre como, siempre mosqueaba, ¿no? ¿Dónde va a cenar? Quiero este. Ya sabe, empieza a llorar. Es que si no, no voy, ¿sabes?
0: ¿Y els tres germans heu marxat de casa?
1: Jo.
0: Només tu?
1: Sí.
0: Els teus germans segueixen a casa i tu amb 19 ja has dit...
1: Sí, jo volia anar-me.
0: Però a compartir pis o un
1: sí,
0: per
1: no,
0: tu sola?
1: Sí, no, a compartir pis.
0: Molt bé. Que estem a punt d'acabar, però et volia preguntar, Hideki.
2: Sí.
0: Te'n penedeixes, ara t'ho traduirà, Elena, te'n penedeixes d'haver-li dit a l'Amancio Ortega que estava al restaurant ple i que no podia dinar allà aquell dia. No podia perquè estava tot ple i no pots, has d'anar amb reserva.
2: Te'n
0: penedeixes?
2: Ese sí, a ver, ese debería no salir afuera, pero bueno, al final yo comento a una periodista. No, ese verdad que se ha ocurrido en mi casa. Bueno, también puedo contar, también conoce aquí de Enigma, el restaurante, bueno, Alberto Adrià.
0: Ah, tú eres muy amigo del Ferran
2: Adrià. O sea, mi amigo también, ¿no? Alberto me llamó, Hideki, hola, esta noche puede ser dos personas. Y yo he dicho, uff, Albert está completo, está full, ¿no? Y no, Hideki, tiene que intentar preparar una mesa, porja, y porque... Amancio Ortega, ¿no? Y que va a ir
0: era
2: a
0: tu... Inditex.
2: Y yo, pero no conocía quién era. Es su nombre. Uh-huh. O sea, yo conocía de Sara, sí, pero de dueño de Sara, pero de quién es. Entonces, Amancio Ortega y que va a ir a tu casa, ¿quiere? Ah, no lo sé, pero me da igual que está completo. Joder, Hideki, tú intento algo y... No, full. Bueno, yo, pero siempre, ¿sabes? O sea, al final, para mí... Aunque conocía el nombre, seguro no lo cogieron. O sea, hermano, primero el restaurante está completo. Se puede buscar, quizá compra una mesa. Podría servir una sala, puede meter un hueco. Pero tampoco, ¿sabes lo que pasa? A mí, muy conocido o muy importante, sí, hay que tratar bien, pero hay que gestionar bien reserva, ¿no? O sea, que se puede meter a un hueco. Sí. Según, pero tal vez, ¿sabes? No, a mí no me gustan, ¿no? Al final, mucha gente haciendo una bien de serva van a venir a mi casa disfrutando. Y, o sea que un cliente VIP. No, si quieres ser cliente VIP, también avísame bien. No, es verdad, todos los cocineros muy amigos, muy importantes, cualquier cliente hoy un día, todo el mundo hace una reserva de un tiempo de antelación, me respetan.
0: Pel que dius, entenc que si passa avui mateix amb l'Amancio Ortega, hauries fet el mateix. Avui li hauries dit, reserva, si no, no
2: ya, claro, es cierto que yo, es un poco lógico, ¿no? O sea, a ver, si hubiera hecho de, me han llamado a un mes o una semana, bueno, entonces claro. Yo intento buscar, ¿no? Pero mismo noche y momento, puede ser, no hay. Aunque sea cualquier persona, yo seguro que yo digo que lo siento, no hay.
0: Y supongo que el teu gran amigo Ferran Adrià...
2: No, Ferran también, muchas
0: diria,
2: veces...
0: Diría exactamente el mateix, ¿no?
2: No, Ferran, ¿cuántas veces ha logrado su reserva, no? O sea, él que dice que sea, me manda mensaje, tal, y Ferran, lo siento, está completo.
0: També el fas fora, Ferran.
2: Sí, yo siempre así, o sea, con aunque sea Ferran, Ferran, mejor siempre, si quiere venir fin de semana, una semana de antelación por mínimo. Ahora siempre, él me hace una semana o dos semanas de antelación, me hace reserva,
0: Si no, también el dejas fuera, Aquí no es fan distinciones per
2: ningú. Por respeto, mi negocio también.
0: I la Mari com ho porta, que tenia un pare que diu, aquí ho fem així, siguis com siguis. Perquè, clar, és la que porta els números. I volies que no, que vingui Amancio Ortega, suposo que dona una mica d'alegria.
1: Jo això no ho sabia.
0: No ho sabies?
1: Fins que va sortir i a mi m'ho van explicar.
0: I què en penses?
1: I, bueno, és que és normal, no? Si tu vols anar a un restaurant has de reservar.
0: Siguis qui
1: no,
0: siguis,
1: no? No pots anar com que si ets el més ric, com si ets algú important, no pots anar a arribar i dir vull dinar aquí, em vas a fer un lloc.
0: I ximpum. Si voleu anar
1: als
0: restaurants del Hideki i de l'Ena, reserveu o no entrareu, encara que sigueu al Papa de Roma. Doncs, Hideki i Ena, hem arribat al final del vostre llapis de memòria i també és l'últim llapis de memòria especial mundial perquè marxem de vacances d'aquí res, o sigui, demà ens rebobinem i ja agafem vacances, tot i que el llapis de memòria continua amb els millors programes d'aquesta temporada. Heu de decidir amb què tanquem. Hi ha una cançó de cadascú i us heu de posar d'acord. Podem acabar amb Amagada Primavera de Charango, que no és teva, Hideki, és d'Arena. O, aviam si ho dic bé, Natsu no Hi no 1993.
2: Ja. Yeah.
0: Amb què acabem?
1: Ena, tu recaba que ara anem un poponet.
2: No, tu i jo, ja està, Ena.
1: D'acord.
2: Toca.
1: La meva.
0: Doncs acabarem amb Amagada Primavera. Hem quedat a quarts de quatre a la plaça. Has tornat a guanyar, eh? La petita de casa. Doncs, Hideki i Ena Matsuhisa, ha sigut un plaer conèixer-vos a través de les vostres cançons.
2: Molt bé.
0: Paro Pérez i Aitana Romà a la producció, Pol Llergo a la tècnica, Nomi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana i, com us comentava ara, per tancar de vacances, que marxem de vacances, però sí que us quedeu amb els millors llapis d'aquesta temporada. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'Ibex ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues...
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
7: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: I fins la una, CERT Catalunya per reviure una nit històrica en la que Espanya ha aconseguit la seva segona estrella, derrotant merescudament Argentina a la final del Mundial gràcies a aquest gol de Ferran Torres, que per explicar-vos el que ha donat de si una matinada que ha estat llarga i festiva per alguns més que altres, alguns de l'equip ja ho anireu detectant també. De seguida anirem cap a Madrid, on en els propers minuts aterrarà l'avió dels campions del món per iniciar un dia de reconeixement i de celebracions que podreu seguir, com no podia ser d'una altra manera, aquí, a la cadena CERT. Però abans, quan són les 12:08 a Catalunya, les 6:08 a Nova York, Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: T'agraïm, Santi, especialment que vulguis estar en aquesta última connexió des dels Estats Units amb nosaltres, perquè si nosaltres hem dormit poc, tu que vas estar allà a la festa del MetLife Stadium, suposo que encara menys.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, però quan ets campió del món per segona vegada, doncs tot senta millor no dormir tan bé. Va ser una nit espectacular, una de les nits més importants de la història futbolística d'aquest país, juntament amb la de Johannesburg, la de 2010. Va ser un guió calcat, pràcticament, gol a la pròrroga, gol d'un blaurana, un partit que acaba 1-0 contra una gran selecció, contra l'Argentina, en el que va ser l'últim partit de Leo Messi, i un èxit col·lectiu impressionant.
0: Una nit, Santi, que, com dius, passarà la història per aquest gol de Ferran Torres, que malgrat va ser titular al primer partit del Mundial, en la resta ha estat suplent. Ahir, precisament, s'estrenava amb aquest gol com a golejador del Mundial, i qui s'anava a esperar que el destí li tenia guardada aquesta gran carta per ell?
1: Tothom que coneix Ferran Torres sap que, vaja, és un gol que a qualsevol li canviaria la vida, però que a Ferran Torres, després de la temporada que ha passat, doncs li fa molt bé, perquè no ho ha passat bé aquesta temporada per tema de les crítiques, perquè va estar molts mesos sense marcar gol al Barça, tot i que ha fet una gran temporada i ha estat la temporada on més gols ha fet com a blaugrana. A ell l'ha afectat, també lògicament el tenir pocs minuts o menys minuts dels que s'esperava amb la selecció espanyola. Recordem aquella imatge amb un partit contra Aràbia Saudí, el segon partit del Mundial, on és un 5-0 i li anulen, crec que per fora de joc, i mentre està pendent de la revisió del VAR, ell va doncs murmurant o dient en veu baixa: si us plau que sigui gol, si us plau que sigui gol. Això et transmet com estava patint aquest futbolista, que marca el gol de la seva vida, que es converteix en l'Andrés Iniesta del 2026, amb aquesta rematada amb la cama esquerra, amb la dolenta, des de l'interior de l'àrea, rebentant-la cap a la xarxa, batent el Dibu Martínez, el gol més important de la seva carrera, i un gol que és especial per com ha patit Ferran Torres durant tota aquesta temporada.
0: Un Ferran Torres, a Sergi Chávez, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Que estava molt emocionat a l'acabar el partit.
2: Doncs sí, estava molt emocionat, i a més ell té clar, i ho va deixar, això ho va dir ahir, que s'ho mereixia i que encara no acaba d'assimilar el fet d'haver fet el gol.
3: No he pensado, simplemente he visto el balón venir a mí y creo que era algo que me merecía y por eso me ha llegado a mí. Necesito un poco de tiempo para asimilarlo, la verdad. Ahora mismo es que no sé qué decir porque al final yo creo que ha sido un gol de 47 millones de personas, no solo mío.
2: Qui també té clar que s'ho mereixia per tot el que treballa són els seus companys. Exemples són Oyarzabal, Porro i Jeremy Pino, que així ho expressaven.
4: Inmensamente feliz por Ferran, por el día de hoy. Por todo lo que se dice, por todo lo que se habla, y lo mismo que se tiene el gol de Iniesta, pues se va a tener el gol de Ferran para mucho tiempo.
5: Trabaja mucho tanto en el Barça como aquí con nosotros, ha habido gente muy injusta con él y yo creo que la mentalidad que tiene ese chico de seguir trabajando, de seguir creciendo cada día, hoy la vida se lo ha devuelto, que ha hecho que marque el gol para darnos un campeonato del mundo, y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a él porque es un chico que se lo merece.
6: Y bueno, me alegro mucho por los dos porque creo que se lo merecen porque han estado con el grupo a full y estoy muy feliz.
2: Deia Jeremy Pino que se n'alegra pels dos. L'altre és Nico, que és qui li fa l'assistència després d'una mala temporada.
7: Buah, ¿qué te voy a decir? Un año de mierda, la verdad. Y ahora poder ser campeón del mundo, bah, es una locura, así que para mí, por mí, me retiro ya de la selección.
8: Nico, ¿no te vas a retirar? ¿Vas a seguir?
7: Broma, broma, broma.
2: Final. Aquest Mundial ha servit perquè molta gent que no ho estava passant bé, que no ha tingut una bona temporada, s'acabi reivindicant, i és l'exemple de qui ha acabat estant pilota d'or del Mundial, com és Rodri Hernández.
9: Ha sido dos años duros para mí, dos años de crecimiento, de creer en uno mismo, y he podido sacar el fútbol que podía llevar dentro con el físico que tenía. Creo que he rendido a un gran nivel progresivamente. Te digo lo que pienso, que hay alguien ahí arriba que me ayuda. Doy gracias a Dios porque no tiene mucho sentido todo lo que estoy viviendo. Como dices, yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Caí muy abajo en un momento de mi carrera, probablemente el más duro. Y conseguí salir a flote y conseguir esto, hay alguien que me está ayudando desde arriba. Así que solo puedo decir que a las nuevas generaciones que puedan reflejarse un poco en mí, que no pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse.
2: També Unai Simón, que diu que després del 0-0 contra el Cap Verd, l'equip es va anar deixant anar.
10: Somos campeones del mundo, pero bueno, creo que también ese primer partido de Cabo Verde, al final creo que también es muy importante manejar las emociones del partido inaugural de nuestro grupo. Al final creo que también nos costó un poco en ese sentido, pero bueno, creo que luego nos fuimos soltando. La victoria contra Arabia nos valió de mucho, contra Uruguay demostramos lo que queríamos hacer en este Mundial y el resto ha sido ya historia.
0: Aquest és Unai Simón, Santi, un dels jugadors que ha estat premiats per la FIFA perquè Espanya ha arrasat també amb els premis individuals.
1: Unai Simón ha estat el millor porter del Mundial, Rodri ha estat el millor futbolista del Mundial, l'MVP del Mundial ha estat el capità d'Espanya, l'MVP de la final va ser Ferran Torres, l'autor del gol, i el millor futbolista jove de la final ha estat Pau Cubarsí. Els premis han estat tots per la selecció espanyola, que ha estat la millor en el Mundial i va ser la millor en aquesta final, i destacar especialment el Mundial de Pau Cubarsí. Quin Mundial ha fet un central de 19 anys que Hansi Flick el va definir de la millor manera possible, és el Lamine Yamal de la defensa, Pau Cubarsí, així el va definir Hansi Flick, i ahir ho va tornar a demostrar. Va estar tot el partit pendent de Leo Messi, un nano que ha crescut amb Leo Messi com a ídol i que ahir va estar pendent de Leo Messi, no ha comès ni un sol error, ni un, en tot el Mundial, i ha estat el mariscal de la campiona del món. És impressionant el Mundial que ha fet Pau Cubarsí, dels millors futbolistes de la selecció espanyola, i si a Lamine Yamal diem que no li pot de pressió, jo crec que a Cubarsí encara menys, perquè és una posició, com la de porter, que quan falles implica que et fan un gol. Doncs Cubarsí no ha fallat ni una vegada en tot el Mundial i per això li han donat el millor futbolista jove després de fer una actuació individual espectacular en tot el Mundial.
0: Deia el Santi, recordava aquestes paraules de Hansi Flick, comparar-lo amb el Lamine Yamal de la defensa, i ho va descobrir tot el món. Ara de seguida en parlarem. Santi, com va ser la festa a la gespa del MetLife Stadium? Tu que vas poder estar allà.
1: Doncs va durar aproximadament 2 hores, va estar plena de VIPs, absolutament. Per exemple, vam viure un moment a Carrusel, al Larguero ja, crec, brutal, amb Borja Iglesias i Javier Bardem.
0: Mira, Santi,
1: en
0: si
1: directe.
0: Vols, els podem, mm-hmm. els podem escoltar els dos.
11: Estar abrazando a un campeón del mundo.
12: Oye, pues aquí ya te le quiere todo el mundo un montón, o sea que podría venir perfectamente.
11: Si yo voy a la selección, nos quitan las 2 estrellas. O sea, hacemos menos 2. Sin embargo, Borja, que es tan guapo porque es un galán y lo sabe, ese tío entra en cuadro en una película y la gente empieza a comer palomitas como loco. Ha ganado el mejor equipo, han jugado limpio, bonito, unido, con respeto, con valores.
13: Jota.
11: Y que eso sea el ejemplo que millones de niños han visto en el mundo es lo más importante.
0: Aquest era el moment, Santi.
1: No, increïble aquest moment amb Javier Bardem, amb totes les famílies que van saltar a la gespa després de l'entrega del trofeu. Molt bé Rodri Hernández, quan recull la copa i fins que no marxa Donald Trump de l'escenari no aixeca la copa per evitar la imatge de l'any passat durant el Mundial de Clubs on el president dels Estats Units es va quedar a la fotografia dels campions. Rodri va dir, aquesta és la meva foto, i la nostra foto, la de la selecció espanyola, i Donald Trump no hi va sortir. De fet, Miquel Merino, en una imatge per la posteritat, quan Rodri elegantment fot fora a Donald Trump, fa el ball del YMCA de Donald Trump. Va ser boníssim, Miquel Merino. I a partir d'aquí van estar hores i hores sobre la gespa, unes dues hores aproximadament, amb la mínima mal que va haver de passar pel doping, i que després es va encendre un puret ben bo per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Van passar per la zona mixta amb el trofeu tots els futbolistes. Vaja, aquesta és la banda sonora, aquesta que sentiu de fons, de Como si fueras a morir mañana, és la cançó que ha acompanyat a la selecció espanyola durant tota la celebració. Va ser un moment per la posteritat. Ara estan volant i avui tornaran a celebrar-ho amb tota l'afició espanyola. Però va ser un moment molt emocionant el poder celebrar aquesta Copa del Món sobre la gespa al MetLife de Nova York.
0: A ritme de l'Eiva, com escolteu, anem un moment cap a Madrid. José David Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Elena, ¿cómo estás?
0: Tú estás precisamente en el aeropuerto esperando a los campeones.
13: Sí, aquí estamos en la sala 10 de llegadas del aeropuerto de Madrid-Barajas, en la terminal 4, y ya hay mucha gente con camiseta de España, con banderas de España. Veo, Elena, esto no te lo vas a creer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas disfrazadas de tiburones, del gran héroe de la final, que fue Ferran Torres. Pues hay aquí 6 personas disfrazadas de tiburones que querrán esperar a Ferran, que es el hombre que ha heredado el gol de Iniesta. Pues ahora es el gol de Ferran Torres el que nos ha traído esta segunda estrella a territorio nacional, que nos ha traído la segunda estrella para España.
0: ¿Y cuál va a ser el menú para hoy, Palacio?
13: Bueno, el menú llega con retraso, ¿eh? Porque se esperaba que a eso de las 2 menos 10 de la tarde aterrizara el avión que trae a los campeones desde el aeropuerto de Newark, de Nueva Jersey, pero se ha retrasado el avión y hasta las 2 y 26 de la tarde ahora mismo no está estimada la llegada a ese aeropuerto. Y luego van a tener, la verdad que van a tener un menú bastante larguito. Se irán a comer después de aterrizar aquí, porque ya luego está la recepción en Casa Real y Moncloa, que va a ser a partir de las 5:30 de la tarde. Primero a visitar a los Reyes de España y a las Infantas, que ya estuvieron ayer celebrando esa segunda estrella, ese Mundial, con los nuestros en pleno acto de celebración en el campo del MetLife. Después irán a la sede del gobierno, a Moncloa, para ver a Pedro Sánchez, que también estuvo el presidente del gobierno en el estadio ayer en el palco. Y a partir de ahí, la gran celebración, Elena, porque a partir de ahí, a las 7 de la tarde, comienza una rúa por las calles de Madrid que partirá del Palacio de la Zarzuela, en la carretera a las 6, en Moncloa, es donde han citado ese inicio de la rúa. Van a pasar por la calle Princesa, por Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, la calle Goya, la calle Serrano, la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, la calle Alfonso XII, para terminar en Montalbán y en la Plaza de Cibeles, donde va a estar el gran evento de celebración de este Mundial, de esta segunda estrella que se llevan los nuestros, porque va a haber actuaciones de todo tipo y veremos si se repite lo que pasó hace 2 años. Acuérdate que fue Morata el hombre que llevó la voz cantante con el micrófono, iba presentando uno a uno a todos, como hiciera también hace 16 años Pepe Reina. Pues a ver quién es hoy el anfitrión, el que hace la presentación de todos,
0: el
13: o
0: MVP.
13: Si se lo dejan también Álvaro Morata, que Álvaro Morata también estuvo ayer en el MetLife acompañando a los nuestros.
0: Cierto, Palacio, pues lo escucharemos esta tarde en la cadena SER. Estaremos pendiente de cuando lleguen los campeones al aeropuerto de Barajas. Muchas gracias.
13: Un abrazo, chao.
0: Hasta luego. I nosaltres el que hem pensat és que potser us ve de gust acabar de celebrar aquest segon Mundial per Espanya a Palet, a PortAventura.
14: Exacte, perquè ahir seguir la selecció espanyola va ser tot un pla, però si voleu el pla perfecte, aquell en què tothom s'hi posa d'acord, en què grans i petits gaudeixen, no ho dubteu, heu d'anar a PortAventura World. No hi ha excuses per no gaudir d'un dia màgic a PortAventura. El que t'hi jugues us regala dues entrades perquè hi pugueu anar, però ho farem amb la paraula màgica. Quan escolteu disbauxa, disbauxa, quan ho torneu a escoltar el que t'hi jugues, truqueu al 933-44-1411 pendents de la paraula màgica per aconseguir dues entrades per PortAventura World.
15: Disbauxa. Amb força i sense por.
16: Entesos de papers?
15: Què t'hi jugues?
0: 12 i 23, Ramon Besa, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia.
0: Marcos López, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
0: Encantada de tenir-vos aquí a l'estudi en un dia històric i precisament, avui ho pensava, vosaltres sabeu de primera mà com li va canviar la vida a Andrés Iniesta aquell gol a Johannesburg ara fa 16 anys. Veu escriure amb ell la jugada de mi vida i ara, qui sap, segurament sí.

0: en el Mundial. Recordem que ell mai va parlar d'una depressió, sinó d'un estat anímic baix, i que fins que un dia a la llitera del massagista va sentir que tot aquell cos es tornava a posar a punt, i aleshores allò va ser la culminació. Per tant, va ser un procés. Ferran sempre penso que ha estat un jugador de moments. No ha estat mai un jugador de partits, ni diria de tornejos, no? És aquell jugador que tot plegat fa el gol més inversemblant i després falla una oportunitat clamorosa. Aquell jugador que baixaries al camp a abraçar-lo en determinats moments i amb d'altres l'escanyaries. És a dir, no té aquella fiabilitat que teòricament exigeixes, no? I aquesta lluita per reivindicar-se, fer-ho amb un gol del Mundial, el converteix, doncs, evidentment, en un futbolista únic, no? Tots els que fan gols al Mundial acaben sent, de vegades, no és fàcil gestionar la pressió o tot el boom que això significa, no? Recordem el que va passar a la final de Brasil, a la final que Alemanya guanya contra Argentina, justament l'Argentina de Messi, no? I aquell gol de què li va servir el seu autor, doncs gairebé va desaparèixer, no?
1: El Mario Götze.
0: No? Per tant, aquí tens el que significa ser autor d'un gol com aquest. Això, el Barça, no sé quina lectura en farà. Recordem que Ferran acaba contracte d'aquí un any. Recordem també que s'ha dit que hi ha interès per part del PSG de Luis Enrique. I, per tant, m'imagino que ara ell és allò de dir, bueno, amb el seu agent arregla'm això, jo ara me'n vaig de vacances i ja veurem on passem.
1: Es evidente que es un gol que te cambia la vida, te cambia para siempre, entras a formar parte del panteón de la inmortalidad futbolística, como le ocurrió a Iniesta, como le ocurrió a Messi en su momento en Qatar 2022, a jugadores que han sido capaces de conquistar un Mundial, y este tiene la carga simbólica de que es 10 minutos antes del gol de Andrés, que fue en el 116, aquí es en el 106, y es un gol que si lo analizas y lo ves varias veces, como he tenido la preocupación de ver, retrata lo que fue el partido. Acaba de iniciarse la prórroga, la segunda parte de la prórroga, saca de centro a Argentina, saca muy mal, pierde el balón, lo pierde nada, apenas 12-13 segundos, y a partir de aquí, con calma, con paciencia, España construye una jugada que va desde Cucurella para Eric García para Pau Cubarsí para Zubimendi para Lamine, todo con relativamente calma y tranquilidad. Y hay un instante en que se acelera, que es cuando Lamine se la da a Pedro Porro centra, y a partir de aquí se sucede el cabezazo de Nico Williams y el remate, el zurdazo, que no es su pierna buena, la de Ferran, la pierna izquierda, pero es un zurdazo preciso, frontal del área pequeña, porque Argentina, como ha sido durante toda la final, está hundida en su área. De hecho, hay tres jugadores, está el Dibu, está Otamendi, Molina se queda despistado porque descuida su espalda, algo tradicional en el caso del lateral del Atlético de Madrid, y a partir de aquí hay tres jugadores y el Dibu. O sea, las posibilidades de que cualquiera de ellos pudiera defender esa acción estaban bien, y hay otro que está fuera de foco, que es Simeone, que se queda mirando el espectador primera fila como Ferran Torres consigue el gol que le transforma en un jugador absolutamente eterno. Y creo que ese gol resume, primero, que Argentina no quería el balón, se lo quitó de en medio; segundo, que España supo cuidar muy bien el balón, la calma y la tranquilidad en el inicio de la jugada, y la aceleración y el vértigo para que Ferran Torres consiga ese gol que le va a cambiar la vida. Y como punto de partida inmediato es saber qué va a hacer con su futuro.
2: Doncs, Santi, directe i clar cap a tu. Què passarà amb aquesta renovació de Ferran Torres?
3: Mira, pel que sabem, al Barça no ha arribat cap mena d'interès, cap mena d'oferta al Paris Saint-Germain, del que s'ha estat parlant. El Barça compta amb Ferran Torres. El Barça vol renovar a Ferran Torres, però no li pot oferir la renovació a Ferran Torres fins al setembre per un tema de fair play. El Barça ha de pagar una quantitat entre els 7-8 milions d'euros al Manchester City per renovar Ferran Torres, o així us va acordar quan van fitxar el futbolista, i aleshores això, en un fair play que està el Barça en la regla de l'1-1, però que no és il·limitat, és a dir, has de forçar sortides, has de fer sortides, has de fer més ingressos per poder fer lloc als jugadors, doncs aquests 8 milions que s'han de pagar impactarien directament al fair play. Aleshores, el Barça el que diu és, a partir del setembre, que ja haurem tancat el mercat i les coses prioritàries ja estaran fetes, li oferirem la renovació a Ferran Torres. El volen renovar,

0: Ferran, jo pel que sé, no sé si ha canviat a les darreres setmanes, però l'última vegada que a mi em van explicar des del seu entorn, ell vol renovar amb el Barça, però és veritat que ha parlat amb el Paris Saint-Germain, i és normal perquè en un futbolista amb un any de contracte els agents parlen amb altres clubs. Però ja et dic, la renovació se li oferirà, si és que no marxa abans, si no marxa aquest estiu, se li oferirà a partir del setembre per un tema de fair play.
1: Doncs veurem com acaba aquesta renovació de Ferran Torres amb el Barça. Ens explicava ara el Santi les intencions del club blaugrana. Santi, et deixem dormir una estoneta, que després ja has de tornar cap aquí, cap a casa, que aquí sí que t'enyorem.
0: Jo crec que faré la maleta ja i esmorzar, que s'ha d'aprofitar el dia després de guanyar una Copa del Món. És a dir, el dia després de guanyar una Copa del Món no te'l pots pas... No te'l pots passar al llit. Doncs mira, estic a Nova Jersey, no a Manhattan, i havia quedat amb un amic a Manhattan, però m'ha dit, millor vaig jo cap a Nova Jersey. Així que a les 9 aniré a esmorzar amb ell i després una mica d'outlets, que és el millor que es pot fer als Estats Units. Als outlets i fer les últimes i les primeres compres, perquè no he comprat res gairebé, o sigui que faré una mica d'outlets.
1: Aprofita, Santi, i ens retrobem després d'uns dies de descans, que bé te'ls has guanyat. Moltes gràcies per tota la feina que heu fet aquests dies a Carrusel i també aquí al que t'hi jugues.
0: Una abraçada molt gran des de Nova Jersey amb la segona estrella.
1: Gràcies al Santi. Nosaltres seguim aquí amb el Ramon Besa i amb el Marcos López l'endemà que Espanya ja ha aconseguit aquest segon Mundial. És veritat que tota la prèvia vam parlar de la mística de Lamin contra Messi i el partit, òbviament, va ser un bon partit de Lamin, no amb el protagonisme que segurament esperàvem, no? Aquest gran partit de Lamin que deia De La Fuente que havia d'acabar d'arribar, s'ha hagut d'acostumar a un altre paper més solidari i més de jugar pel col·lectiu.
2: Però ha absorbit molt el joc. És a dir, un futbolista és transcendent no només quan fa gols o quan fa assistències. És veritat que hi ha la jugada de la primera ocasió que té la selecció espanyola, que està tebi, no és el Lamin que reconeixem en aquestes situacions de 1 contra 1, però jo crec que ha fet un molt bon Mundial. Ha assumit una responsabilitat que no era fàcil i ha sabut jugar per l'equip. Ha estat sempre, recordem, que venia d'una lesió important, d'una pubàlgia, que feia que estés incòmode, però això d'esperar el miracle no l'ha necessitat la selecció, no? En el fons, ell ha estat conseqüent, no ha volgut avantposar-se ell a la selecció, sinó que ha sumat per la selecció, que ha estat molt coral, que ha estat tan important els titulars com els suplents. Recordem el gol de Ferran Torres, un suplent, recordem els gols de Merino, un suplent, recordem el partit, l'última mitjora que fa Pedri, que en aquell moment era un suplent. És a dir, han estat més 26 que no pas ningú. Llavors, Lamin aquí ha fet el que havia de fer. Per mi, no hi havia necessitat de fer el notes, com es diu, val? És a dir, hi ha vegades que s'esperen, això estàs molt de... És una mica, a mi em fa especialment content i feliç perquè això va molt amb el joc del Barça. Sempre penso que el joc, la gran aspiració del Barça és jugar amb 11 centrecampistes, i això s'ha empaltat una mica amb la selecció espanyola, són centrecampistes. Els defenses no són defenses, són centrecampistes, i els davanters són també centrecampistes. Això és un model que va instaurar Cruyff, que va desenvolupar molt bé Guardiola. Recordo justament la final de Tòquio contra Neymar, que gairebé van jugar només amb tres centrals, però un era Alves, que jugava al mig, en un partit que no hi havia Villa. Per tant, Messi ha sabut fer Lamin ha sabut fer la lectura. El que sí que ens sap greu d'Argentina, mèrit d'Espanya haver aïllat per la seva pressió a Messi, espectador durant el fin del partit, però aquella amenaça de sempre, els 10 últims minuts, després que Espanya dona el partit per acabat, abans de temps, apareix. Aleshores, jo em pregunto, si Argentina no hagués assumit la seva condició d'inferioritat d'una manera sorprenent, perquè jo crec que un campió del món ha d'exhibir-se d'alguna manera o ha mostrat les seves cartes, i ells va semblar que volien arribar als penals. Clar, què hagués passat si s'hagués activat molt abans a Messi? Perquè sí que Argentina tenia una dependència, sobretot de Messi, i els rivals identificaven Argentina a Messi, o sigui, que canviessin els centrals, que entressin centrecampistes. La gent s'ho anava mirant, però prenia nota. La gent només estava pendent de Messi. I, en canvi, la gent estava pendent d'Espanya, doncs de Rodri, que va ser, per mi, tenir el jugador important, de la mateixa manera que Pedri, com dic al final, perquè tot i que s'assemblen en moltes coses al Barça i la selecció juga amb un mig centre com jugava abans amb el Busquets, però el Barça ja no juga amb Flick, no, amb un mig centre, juga amb una doble base, que Pedri de Jong o Pedri Marc Bernal. I això ha fet que el joc de Pedri doncs costés més de casar. Per tant, un molt content per Lamine, diguin el que diguin, i molt trist per Leo. Amb el plor de Leo, a mi, o sigui, ens comencem a acostumar a veure a Leo plorar, no? I això és una imatge que a mi em dol, perquè hauria de ser tot felicitat. Jo crec que ara té pànic envellir, que vol dir no tenir la pilota. O sigui, Messi, mentre pugui jugar a futbol, serà un home feliç. El dia que li treguin la pilota com un nen i no pugui jugar a futbol, jo crec que ho passarà malament, perquè no sé exactament a què es dedicarà.
3: Y eso es lo que hizo España, precisamente, quitarle la pelota. Hasta el minuto 117, su único disparo, balón que estrella en la cara de Mikel Merino, Leo no había aparecido. ¿Cuál es la diferencia con Inglaterra? Inglaterra se vino atrás, le dio la posibilidad de acercar a Leo al área, y a partir de esos 20-25 metros Leo fue decisivo. En esos 10 minutos de partido que contaba Ramón, hay la falta que saca en corto, otra conducción peligrosa, un pase en profundidad, y eso para mí es responsabilidad y mérito absoluto de la selección española. Alejó de tal manera a Leo Messi, lo alejó de la pelota, lo alejó del área, lo alejó del estatus, lo alejó de su condición de estar cómodo en un partido de estas dimensiones. Por eso te conmueve verlo llorar de esta manera, porque en el fondo él sentía que estaba devastado por dentro y por fuera, porque era la última posibilidad, el último momento, y la última imagen que te puede quedar de Leo son esas lágrimas y esa sensación de que no estuvo en la final como había estado en los partidos anteriores. Pero insisto, para mí futbolísticamente es España, a través de Rodri, a través de Laporte, a través de Pau Cubarsí, el mejor jugador joven del torneo. Estamos hablando de un chico de 19 años, evidentemente los focos se los lleva Lamine, que coincido con Ramón, que ha jugado un mundial correcto, no un mundial espectacular, no un mundial de mega estrella, pero un mundial correcto, y que en su proceso de formación como mega estrella le va a venir de maravilla, porque para el Barça estos 4 años hasta el Mundial 2030 son 4 años de aprendizaje, 4 años de exigencia, 4 años de que Lamine, como ya lo vimos cuando perdió la semifinal de la Champions contra el Inter de Milán hace 2 años, yo creo que desde el punto de vista del Barça es bueno que Lamine haya estado a este nivel. Ojalá hubiera estado a un nivel celestial, como para mí sí que lo ha estado Pau Cubarsí, y en el fondo es normal, porque él nunca había sentido lo que sintió en su cuerpo con esa lesión. Era una lesión más inquietante de lo que pensamos y de lo que él mismo sintió en aquellos momentos, y creo que ha hecho un mundial correcto, un mundial bueno. Evidentemente no ha estado, de hecho, en la fotografía que para mí refleja lo que es la España de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, tipo normal, Rodri, tipo normal, Unai Simón, tipo normal. Es decir, los tres tipos normales son la portada de esta selección y son los tres mejores jugadores del torneo.
1: Ara que mencioneu a Pau Cubarsí, és veritat que segurament el Barça ja tenia el reconeixement després d'aquestes temporades tan brillants que ha fet, però ara sembla com que més enllà d'aquí, no? de les nostres fronteres, per fi es reconeix el mèrit del que està aconseguint Cubarsí, que segueix sent un jugador en edat de juvenil.
2: La selecció espanyola sub-19 ha guanyat l'europeu, i és on hauria d'estar jugant Lamine i on hauria d'estar jugant Pau Cubarsí, no? És curiós, perquè a vegades diem l'edat, crec que no, per primera vegada a la història del Mundial una campiona ha tingut dos jugadors de dos sub-19s.
4: El tercer i el quart més joves de la història en jugar a titulars en una final d'un Mundial.
2: Això d'una
1: banda. Després de Pelé i de Bergomi.
2: Sí. El concepte aquest que dèiem de jugar a l'atac, que els defenses no estan simplement per fer 1 contra 1 i per rebutjar pilotes, sinó que és per crear, per generar. I després una cosa que a mi em sembla molt important. Pensem que Pau Cubarsí va començar la temporada amb una situació molt delicada. La sortida d'Íñigo Martínez, el fet de dir si juga a l'esquerra, si juga a la dreta. Tu lo que no pots vestir un sant desvestint-ne un altre, no? Aleshores, quan Cubarsí es va sentar com a central dretà, que és el que és, va demostrar que la parella era important però no imprescindible, que el Bo era capaç de jugar amb qualsevol futbolista, també amb Laport i després també doncs, amb, que són totalment diferents, no? amb el Gerard Martín, que són Laport i Gerard Martín són molt diferents, no? Aleshores, aquesta capacitat que ell ha tingut per sobreposar-se en una situació complexa, aquesta sensació de que el Barça no guanyarà mai la Champions perquè no té defenses, aquesta és una altra, el que ha passat amb la selecció espanyola és un altre missatge per tots aquests que diuen que s'ha de fer un futbol físic, has de tenir 2 metres, has de tenir físic, i bueno, jo tots els Chouaménis, Camavingas i tota aquesta gent de
3: Conatés
2: i tot això, doncs hem vist on va parar, és el concepte de jugar a futbol. Llavors, si tu dius, digue'm un futbolista que ho faci tot bé, que ho faci d'una forma elegant, que ho faci d'una manera serena, una forma madura, amb un nano de 19 anys, és que jo ara no ho sé, penso que és tan bo i és tan madur que ho sabrà pair, perquè si no és per tornar-te boig. Vull dir, esclar, Lamine i, bueno, en el cas de Cubarsí no, perquè ell és campió olímpic, no és campió de l'Eurocopa, però olímpic sí, recordem. Clar, a Lamine li falta només la Copa d'Europa. Sí. És a dir, un tio de 19 anys ja ha guanyat l'Eurocopa, ha guanyat el Mundial, ha guanyat les Lligues, ha guanyat les Copes, les Supercopes, i esclar, aquesta generació és una mica com el Caraz, no? Tu mires el Caraz i el Caraz ara tornarà a jugar, i dius, bueno, ara, no sé què tinc aquí, em trobo gaire bé, ja ho veurem com m'hi poso, quan hi torno. Vull dir, clar, és l'exemple d'aquests nanos d'avui dia que són boníssims, que són, quan parlem de que són irreverents, ho són des de la joventut, no esperen ells els plaços, no els marca l'edat, sinó els marca la seva constitució, la seva ambició i la seva manera de ser. Per tant, que el fet de que més siguin en el Barça tan antagonistes, no? Perquè el Pau Cubarsí, un nano de l'Estanyol, de la Catalunya més interior, d'una família treballadora, amb un nano arribat d'una família des de l'àvia Fàtima, a Mataró, a Rocafonda, explica també la diversitat, i ara ja no faré discursos polítics però no s'escauen, perquè tampoc s'ha d'aprofitar la imatge de la selecció espanyola per dir que aquest país tot funciona, tothom s'integra i tothom hi ha una cohesió i estem en Disneylàndia. No és això, perquè és veritat que d'alguna manera si algú pot presumir és la Masia, perquè sí que aquests nanos, diguem que l'escola de futbol els hi ha servit per marcar les diferències a partir del coneixement futbolístic, no? Però en el cas de Cubarsí, especialment com a referent, per aquests nanos que agafaven els taxis, que ara ja no hi ha ni taxis ni busos, no. S'han de buscar la vida, perquè cada cop ho tenen més difícil, però que estudiaven al seu poble, que els pares deien, bueno, aviam què serà del nen, juga a futbol, no deien mai ajuda al Barça. No, què fa el nen, juga a futbol, on està el Barça? El Barça, sí. Bueno, la Masia, bueno, sí, ja ho saps que hi ha molta gent. Doncs, bueno, amb tanta naturalitat, com ha jugat, com ha respost, em sembla que és un mundial per abraçar-lo i donar-li les gràcies.
3: Para mí es un elogio extraordinario a lo que acaba de hacer este chico. Si no es cómo ha jugado, sino cómo se ha comportado y cómo ha resistido. Si os pregunto cuántas faltas ha hecho Lamine en este mundial, igual no lo sabéis, ¿no?
4: No, bastantes. No. Més que Cubarsí? No.
3: Lamine. Digo, perdón, Lamine. Lamine ha hecho más que Cubarsí. Cubarsí, 4 faltas. En todo el mundial. Si os pregunto cuántas veces ha sido regateado Pau Cubarsí en el Mundial.
4: 0.
3: 4. 4. Ha tenido a Messi, ha tenido a Mbappé, Cristiano. A Cristiano Ronaldo, ha tenido los mejores delanteros del mundo. Y tú lo ves ahí en el eje de la zaga, que viviendo a 40 metros, teniendo a Unai Simón, con un tipo que podría ser Íñigo Martínez, que es Aymeric Laporte, que ha jugado de manera extraordinaria, firmando unos registros de acierto en el pase en torno a los 94%, 95%. Estamos hablando de un monstruo. Se llama Pau Cubarsí, no tiene marketing, no tiene propaganda. A partir de ahora ya la va a tener, porque acaba de ser elegido el mejor jugador joven en un mundial donde estaba Lamine y donde había muchos jóvenes. Y el que ha sido elegido es él. Por eso creo que lo que acaba de hacer Pau Cubarsí también, quizás no tanto, pero muy cercano a lo que le ha pasado a Ferran y a lo que le va a pasar a Ferran a partir de ahora. Es decir, la mirada que hay sobre este chico va a cambiar radicalmente, porque es con su juego, con su sencillez, con su personalidad, con su capacidad para asomarse al área. Recordamos aquel gol de Mikel Merino que salva en un momento determinado el disparo previo. Ayer también dispara desde fuera del área y Dibu no sabe qué hacer con el balón porque es un elemento extraño. Creo que el Barça, y hay una foto acabada la final donde están los 8 jugadores del Barça, haría bien en poner esa foto. en la Masía, porque hay chicos que saliendo de la Masía han construido, como pasó con Iniesta, con Piqué, con Puyol, con Xavi, y ahora está pasando con Lamine, con el propio Eric García, con el propio Pau Cubarsí, con tantos otros.
2: I va tenir un petit contratemps. Es parla del seu esperit de superació, que és el gol de Ketteler, que s'avança, que no li pots dir que és un error seu, perquè és un jugador molt físic, molt, molt atlètic, i el gol que fan els belgues, ell intenta bloquejar, perquè també es podia... És a dir, l'honestetat, per mi, aquestes jugades són molt clares per dir, si hagués rematat sense que ningú s'hi hagués posat, haguessin dit, s'ha desmarcat, i on eren els centrals? O no, ell assumeix el cos a cos, i en aquell cos a cos arriba un moment tard. Se sobreposa, ningú ja la gairebé la recorda, ho dic no com per fer-li un lleig, no? Sinó perquè jo crec que psicològicament aquestes jugades et poden fer pupa i poden crear dubtes. En canvi, ell no n'ha tingut absolutament cap ni ell ni el seu seleccionador.
3: Ayer hace una en el minuto 119, la jugada por la derecha, que es un corte que lo celebra como lo sí. que es, como lo que era, sí. un gol, era jugada de gol. Por eso creo que este tipo de futbolistas, este tipo de personas que sean capaces de triunfar desde la sencillez, desde la normalidad, desde no tener capa de héroe o desde no tener marketing, a mí me parece que es extraordinario y es elogio. De hecho, él ha jugado todos los minutos, o sea, no se ha perdido un segundo del Mundial, ni un solo segundo del Mundial, ha jugado 854 minutos, lo digo porque ahora los partidos duran 105, 110, 115 minutos y él lo ha jugado absolutamente todo.
1: Amb el Marcos López normalment repassem la premsa del dia. Avui la integrem aquí a la tertúlia. També l'Anna Palet acabarà la rematada, Marcos? Però venga, suposo que és monotema avui
3: monotema,
1: a tot arreu.
3: Monotema. Voy a Argentina, llanto desconsolado y mensaje de adiós. Un mundial con más resiliencia y actitud que fútbol, escribe Diego Macías en el Olé. En La Nación es interesante también cómo plantean el partido de ayer. Una derrota que no borra la historia, pero deja cuentas pendientes. Argentina perdió con España y deberá reconstruirse, cuenta Leandro Contento en el diario La Nación. La Gacheta, la victoria más merecida, 20 tiros a 2. La última de Messi es triste, solo un tiro y en la cara de Mikel Merino. Y lágrimas por Argentina. Y luego en Inglaterra, bueno, antes en Francia, los nuevos reyes. Reyes del juego. Interesante este dato. España iguala a Francia, cuenta el equipo, iguala a Francia y a Uruguay con dos estrellas. O sea, cuidado con este tema, que España en apenas 16 años ha ganado dos estrellas. The Telegraph es el titular más impactante. Fútbol 1, delincuentes 0.
5: No m'ha deixat cap, Marcos. Els has repassat tots. No, però sobretot a repassar aquests titulars que deia d'Anglaterra, el més dur, el de Telegraph, però també The Sun dona les gràcies, diu els déus del futbol per donar la victòria a Espanya. El Daily Mail se centra molt en la duresa argentina i en la tangana protagonitzada per Leandro Paredes. Diu que són escenes lamentables i The Independent parla dels argentins com l'antifutbol. Per tant, Anglaterra i Argentina més enemistades que mai.
1: Els hi tenien ganes a Anglaterra als argentins. Marcos López, Ramon Besa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'estudi, per haver posat aquesta cirereta al Mundial d'Espanya, i bon estiu als dos. No sé si ja marxeu de vacances.
3: Quasi.
2: Els jubilats actius estem sempre de vacances i estem sempre disponibles.
3: I actius.
1: Això és una trampa, això t'anava a dir, Ramon. Doncs no ho sé, que gaudiu de les tardes d'estiu, si podeu.
3: I dels matins.
2: Gràcies per tot, Helena.
1: A vosaltres.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Avui amb l'Arnau Santero. Arnau, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Helena.
1: Ha mort un menor de 13 anys a les celebracions del Mundial.
7: Sí, hi ha hagut un mort, efectivament, un ferit greu també a la localitat de Ciudad Rodrigo, a Salamanca. Arran que s'esfondrés una font durant les celebracions postpartit. Els tres afectats, tots ells menors d'edats, van ser traslladats al centre mèdic de la ciutat. Un mort, un ferit greu amb una fractura a la cama, que va ser ingressat a l'Hospital de Salamanca, i un tercer, que això sí, ja està donat d'alta.
1: Badalona anomena fill predilecte de la ciutat Jordi Fernández, l'entrenador dels Nets.
7: El tècnic badaloní ha rebut el màxim reconeixement de la ciutat en un acte emotiu on ha recordat els noms dels entrenadors, companys i jugadors, com per exemple Ricky Rubio, que l'han ajudat a arribar fins aquí. L'únic entrenador espanyol actual de la NBA va afirmar que Badalona li ha donat molt i va destacar els valors que la ciutat li va ensenyar.
8: I guanyar la vida no és guanyar calés o que la gent et conegui. Guanyar la vida és ser feliç i fer el que a tu t'agrada. I aquests són valors que seguiré portant el meu dia a dia.
1: Aquest és Jordi Fernández i apunta que avui és dia de descans al Tour de França, un tour marcat per la lesió de Jonas Vingegaard.
9: Bon dia, fractura de clavícula.
1: Ara, de seguida, seguim el Que t'hi jugues endavant. Tenim aquí el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. Què tal, com esteu?
10: Què tal?
11: Hola, què tal, Helena?
1: A veure, moltes lectures de la ressaca mundialista en clau Barça. Ara ho esmentaven el Besa i el Marcos. Quan s'incorporen, Nil, tots els jugadors que han participat, sobretot els d'ahir de la final del Mundial?
11: Doncs de moment, avui la novetat a l'entrenament és Araujo, que s'ha entrenat, això sí, al marge. Ja està recuperat aquesta petita lesió al bessó. S'espera que la reincorpori a l'estaix. Potser no viatja amb l'equip i va un parell de dies més tard Rafinha, que ha d'estar a Anglaterra a principi a partir de dimecres. Hi ha el cas de Frenkie de Jong, encara sol tens donar més detalls, i els futbolistes tant d'Espanya com d'Anglaterra, com, és a dir, Antoni Gordon i Jules Koundé, se'ls espera per la setmana prèvia a la Lliga. És a dir, per dret, tenen aquestes 3 setmanes de vacances que s'acabarien el dia 10 i tindrien aquests 10-12 dies abans del primer partit que el Barça disputarà el 23 al camp de l'Elx. Per tant, a l'estaix d'Anglaterra no hi seran, evidentment. Una setmana més es reincorporarien la setmana abans de la Lliga i també la setmana del Gamper. Veurem si després tenim aquelles famoses imatges d'aquells jugadors que retallen les seves vacances.
1: Doncs veurem com es van incorporant els jugadors del Barça. En clau també ressacat del Mundial, allà l'altre dia sentíem a Joan Laporta dient que estaven allà fent reunions amb Gianni Infantino perquè allà s'estaven movent els fils del futbol. Qui també hi ha estat el president de la Lliga, Javier Tebas.
10: Sí, un Javier Tebas que en clau Barça ha confirmat a micròfons del Ferran Martínez de Mundo Deportivo que sí, que el Barça ja està per fi a la regla 1-1 del límit salarial.
12: Se está hablando desde Barcelona que el Barça ya está en el 1-1, ¿nos lo puede confirmar usted?
13: Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Por las operaciones que ha hecho, tiene que estar en el 1-1.
10: Costa d'entendre una mica, però diu que, bueno, sí, creu que sí. Per tant, el president de la Lliga confirmant, per cert, el que deia abans el Nil de Frenkie de Jong. De Frenkie de Jong, ja vam explicar la setmana passada que s'havien fet proves a final de setmana, unes proves aquí a Barcelona. No les primeres, perquè les primeres van ser quan el Barça va tornar a la feina, i ara va haver-hi doncs una nova exploració per saber l'abast concret de la lesió de Frenkie de Jong, que apuntava a uns 4 mesos aproximadament, una lesió de genoll. De moment el Barça no farà oficial, de moment el Barça no farà oficial el comunicat mèdic de Frenkie de Jong. No, l'estat mèdic, l'estat del seu genoll, no el farà oficial. De moment, veurem a finals de setmana. Uh-huh. Finals de setmana sí que és probable que tinguem alguna notícia sobre Frenkie de Jong, però de moment, pel que sabem, les exploracions que es van fer la setmana passada, no hi ha gaire novetat respecte el que ja vam explicar, que el club estan preocupats amb aquesta lesió de Frenkie de Jong i que pot ser de llarga durada.
1: Doncs veurem com trastoca això als plans del Barça. Nil, n'has apuntat?
11: Sí, un últim apunt. Ter Stegen encara continua entrenant-se amb el Barça. El club preveu, i també l'Àgex, que solucioni ja i que aquesta setmana pugui viatjar cap a Amsterdam per jugar sota les ordres de Mitchell.
1: Tu ja tens la maleta preparada, Nil, o no, per anar-te'n a la gira en breus?
11: Jo no tinc la maleta preparada perquè encara ens queda molta teca aquí, però la prepararem.
1: Tu també. Quantes hores has dormit avui? Més o menys que Ovalle?
11: Quantes has dormit, Ovalle?
1: No ens ho ha especificat, però jo crec que per la seva veu 3 o 4 horetes.
11: Doncs si n'ha dormit 4 estarem allà.
1: També va celebrar, no?
11: Bueno, una miqueta, van a treure el cap.
1: També van celebrar les milers i milers de persones que van omplir el parc del fòrum aquí a Barcelona. Martí Junca, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Helena. Doncs
1: tu
14: sí,
1: vas poder viure la final amb ells.
14: Sí, el parc del fòrum va ser el punt que més persones va acollir tot Catalunya per veure aquesta final del Mundial, el punt on hi va haver més disbauxa. Com dius, Helena, 27.000 persones van ser-hi al parc del fòrum i aquest va ser-ne l'ambient.
15: Increïble, increïble, la veritat és que poder viure aquesta experiència amb els teus amics, la teva família.
16: Paraules, per mi és molt temps que he estat esperant això, des que era ben petit, que vaig veure el Mundial amb 3 anys, que no me'n recordo quasi, i ara poder viure-ho amb 19 anys, estic molt orgullós d'aquest equip.
17: És un moment històric i no sabem si repetirà, i evidentment que se'n puguin emportar aquest record, no? Que vegin la gent com ho viu i anar tots amb les samarretes i disfrutar-ho.
18: Barcelona somos bastante, nos hemos juntado en el Museu Blau, pues ya era la selección totalmente.
16: Tant de bo que era el Barça, per mi em sembla molt bon jugador, i ja que dic que els meus jugadors del Mundial han sigut tots el Barça.
1: Has colat aquí la paraula, Martí, la paraula clau, i ja tenim els oients ràpids del Que t'hi jugues actuant. Hola, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia, Vera.
1: Què tal? Com et dius?
19: Eric.
1: Eric?
19: Eric, sí.
1: Des d'on ens escoltes, Eric?
19: Ara mateix estic a Berga.
1: A Berga. Tens el telèfon memoritzat del Que t'hi jugues?
19: Sí, el tinc aquí en favorits.
1: Has anat ben ràpid. Tu ets el que t'emportes aquestes dues entrades per PortAventura. Esperem que sigui un dia de disbauxa, no?
14: Segurament.
1: I que tu passis bé, Eric. Que vagis ben acompanyat i que gaudeixis d'aquestes dues entrades de PortAventura.
19: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per escoltar-nos. I Núria Vilamala, tu vas veure la final des de Mataró, ben a prop de Rocafonda, i allò també va ser una festa.
20: Sí, Helena, 10.000 persones hi havia a Mataró, van haver de tancar els accessos perquè es va omplir, evidentment la gent volcada amb Lamine Yamal, i van poder parlar, Helena, amb alguns aficionats després del partit que estaven absolutament eufòrics.
21: Progressant al Mundial van veure que arribaven...
22: Això és fruit de tots els entrenaments i de l'esport en equip, com Déu mana.
23: Satisfacció, orgullo de ser español, y España es lo mejor, es la mejor selección del mundo.
24: Confiamos en Ferran, en su actitud, en su talento, y efectivamente marcó el gol que determinó todo. Hay que celebrarlo hasta 2028, por lo menos.
25: Es que no tengo palabra, ¿eh? Es un chaval único.
26: El mejor jugador del mundo, va a ganar el Balón de Oro 100%.
23: Increíble, un niño disfrutando y que siga así.
20: La nit ha estat llarga, Helena, a Mataró, i ja veus que les celebracions s'allargaran 2 anys, fins al 2028, per tant seran eternes, eh?
1: I qui va viure la final amb els argentins que es van concentrar aquí a Barcelona va ser la Laia Pujals. Laia, com va ser la nit per ells?
27: Doncs, sorprenentment, també va sonar una mica similar.
28: El amuleto de lo que es el obelisco, es el lugar céntrico muy famoso de Argentina donde la gente festeja.
27: A l'hotel Hyatt es van reunir 2.200 persones. Les activitats van començar a 1:30, va haver-hi un asado, pintura de cares, alfajores, tota una festa. I el que va sorprendre és que al final del partit, en comptes d'haver-hi llàgrimes i tristor, doncs hi havia aplaudiments.
29: España llegó más mejor físicamente y tiene un equipo más joven que Argentina.
1: Ho explicava a Twitter la periodista argentina Vero Brunati, que Argentina per fi ha sabut també celebrar la derrota i acomiadar els seus jugadors com es mereixien. I així es va viure a Foios el gol de Ferran Torres. Foios és precisament el poble de València del davanter del Barça. Alegria desfermada també a Foios, com la que hi haurà avui a Madrid. Estem pendents, ja sabeu, de que arribin els campions del món a la capital d'Espanya. I allà tot l'equip de la cadena SER d'Esports pendents d'aquesta festa dels campions que faran avui amb reconeixement per part de la Casa Reial a Moncloa i després la festa al carrer que acabarà amb Cibeles, una festa que podreu seguir, com no, aquí a l'antena de la cadena SER. Nosaltres ho deixem avui, ho deixem aquí, aquest Que t'hi jugues, ja sabeu que s'acaba ara a 1:00 perquè arriben els nostres companys de la treva. Ja tenim per aquí preparada a l'Amparo Pérez, a l'Aitana Romà i a l'Uri Mora, i nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 12:00 més Que t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda. És la 1:06, quasi 7, d'aquest dilluns, que segur que està sent bastant dur per a aquelles que vau allargar la nit i avui teniu son, ressaca i ganes de que torni a ser cap de setmana una altra vegada.
2: Per sort arriba un moment de donar-nos treva, de descansar, per exemple, del Mundial. Després de 38 dies de futbol i seleccions, ahir la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
3: Però abans de tancar el monotema de les darreres setmanes, en parlarem a la temàtica del dia i per últim cop. Ja no tornarem a parlar del Mundial.
2: Ja prou, eh?
3: Ja tenim prou. Us ho hem deixat aquest matí a les xarxes de Ser Catalunya, que ens heu enviat ja algun WhatsApp al 648-83-43-78. Amb la pregunta, vas veure el partit d'ahir per pressió social, per FOMO, tot i no agradar-te el futbol? En res us escoltem.
1: I és que és inevitable parlar avui de Mundial, però nosaltres ho farem des de la nostra visió, des de la visió de donar-nos treva, amb la secció d'esport de l'Anna Palet, la seva mitja part, però no d'aspectes tècnics ni de futbol pròpiament.
2: I també coincidint que fa just una setmana que vam estrenar-nos amb un convidat de la terreta, el José Luis Sastre, avui tornem cap al País Valencià, ja que ens visitarà la reportera i comunicadora Nerea Sanfe.
3: Remuntarem el dilluns de la millor manera. Ja veureu, benvinguts a la treva.

0: Com he dit, parlarem de Mundial. Jo també parlaré de Mundial, sense ser jo fan del futbol. Però ha de sonar aquesta cançó.
1: Has dit que parlarem de Mundial, però no de futbol, però no sé si la gent sap que el Mundial és el futbol.
0: Sí, el Mundial és de futbol, però és que a mi, per exemple, ho sent, no m'encanta el futbol. El mire en esdeveniments importants, però el Mundial és com una cosa que transcendeix més enllà. Jo estava nerviosa i volia que arribaren ja a les 9 de la nit.
2: A mi em va passar el mateix, que a mi el futbol m'agrada, però jo sóc molt del Barça i de les seleccions que no em posa nerviosa ni res. I vaig anar a veure el partit sense nervis tampoc, però al final d'estar mirant el partit és que et poses nerviosa, és que vols que guanyi Espanya, és que ho dones tot per Espanya, estàs superint.
0: Bueno, i el pla que comporta veure la final, no sé què vau fer vosaltres.
1: Clar, jo crec que ahir tot el món a les 9 tenia un pla amb amics, encara que fos un moment d'estar a casa veient el partit, però jo crec que pràcticament el 95% de la gent estava veient aquest partit. Jo, per exemple, vaig quedar amb els amics, vam fer una barbacoa per la tarda, després també al partit, però vaig ser dels que no
0: vau arribar decent al partit, perquè si ja veniu de la barbacoa de migdia, igual no sé si veieu molt el baló.
1: Jo sí, no tots, però jo sí, però sí que és veritat que la gent a partir de les 9, com va pitar ja l'àrbitre, ja no sabien si estaven veient Espanya-Argentina o estaven veient la final de la Super Bowl. Això
0: és veritat que jo crec que també hi ha dos tipus de persones, que són els de veure el futbol al bar o el de veure el futbol a casa. Jo he de dir que al bar, per a mi és bastant bajona, no aniria jo a un bar a veure el futbol.
1: Jo fa molts anys que ja no vaig als bars, sempre és a casa dels amics. Clar, jo crec que quan ja he començat una època on els meus amics ja tenen casa pròpia, ja quedem a casa una mica o una altra. I el que passava ahir, això que dèiem, que hi havia gent que va venir a veure el partit amb els que casualment sempre quedem per veure el futbol, que no tenien ni idea de futbol, ni els hi agradava, ni tenien cap interès en veure'l, però per al punt social de que era un partit important i que tot el món quedava, van venir, però estaven, és veritat, més pendent de xerrar amb els amics que no del
0: clar,
1: futbol.
0: Clar, és que al final fa 16 anys que hem guanyat un Mundial. Jo tenia, crec que tenia com 6 anys o per ahir.
1: No,
0: vull
1: no
0: dir,
1: em diguis això, no.
0: Clar, jo era molt petita, llavors jo no recorde absolutament res. Només recorde el waka-waka i que ens vam tirar a la piscina quan vam guanyar. Ja està, és l'únic que jo sóc capaç de recordar. Llavors per a mi era com el primer Mundial en consciència real.
1: Clar, tu no el vas veure, Aitana, el 2010, o no el vas veure?
2: Jo el vaig veure, clar que el vaig veure, i a més es va convertir en un dia... O sigui, jo estava prepavo total, jo tenia 12 anys, i llavors era com el moment de, vinga, posa't guapa perquè et vegi el noi que t'agrada de l'urbanització a la platja i així, i de fet va ser... O sigui, el vaig viure tant, que es va convertir en data d'aquestes que poses de pin en el mòbil.
0: Sí, sí.
2: O sea, t'ho juro, en plan,
0: i
2: era un moment
0: com
2: canònic.
0: No sé si us passa, però jo ahir escoltava els meus veïns cridar, o sea, inclús un amic meu va fer un gol, quan va fer el gol Ferran Torres, que des d'ací visca Foios i visca València, i visca Ferran Torres, es va assomar a la finestra a cridar visca Ferran Torres, que és com, de normal tu no et vas a la finestra a cridar res, i en aquell moment sí que vols sentir el que estan dient els teus veïns, el que està dient la gent, és com un moment de col·lectivitat.
1: I et diré una cosa, m'hagués agradat fins i tot, m'hagués sentit curiositat perquè també hagués marcat algun gol a Argentina per veure si també s'hagués cridat igual de fort, perquè òbviament a Barcelona, a Catalunya hi ha moltíssims argentins, quan va haver-hi la semifinal contra Anglaterra i va guanyar Argentina, el meu poble, el meu barri, van cridar moltíssims argentins al gol. Clar, ahir no se'ls va escoltar perquè no van fer cap ocasió,
0: no,
1: ni cap xut,
0: no,
1: ni
0: res. No, bastant tranquil·les.
1: I m'hagués una mica a veure curiositat què hagués passat si hagués marcat
2: 100%,
1: un gol.
2: Yeah. Perquè a més l'emoció aquesta que dona en un Mundial, a mi m'ha passat d'anar amb amics mexicans a veure un partit del Mundial i llavors tu ets de Mèxic de tota la vida.
0: O sea, sí. I el que jo he llegit avui al País és un article que deia, durant el temps d'un partit encara és possible saber-se part d'una experiència comú. I això m'ha fet recordar també quan van inaugurar la Torre de Jesús. Jo no sóc creient.
1: La Torre de
0: la Sagrada Família. Va. Jo no sóc creient, ni molt menys sóc papista. Però en aquell moment estava mirant a la tele pensant, ostres, és un moment important i vull sentir-me part de la història. Vull poder dir als meus fills, si en tinc algun dia, o als meus amics, jo vaig estar veient això en directe. No us passa aquest sentiment?
1: Estic recordant la Torre de Jesús amb les llums, que
0: amb les llums, amb l'Escolania de Montserrat,
1: totalment.
0: Vull dir, és que va ser...
1: Clar, em va passar el mateix a mi, que jo tampoc no sóc ni creient ni crec molt, però que, òbviament, ho vam veure per tot el que comportava. I això que explicaves a mi em passa també amb la final de la Super Bowl, que jo me'n recordo de quedar amb amics, veure la final sense tenir ni idea de com va la final de res, però perquè ja és un esdeveniment social, i també et dic, a mi, si em dius un plan amb amics i una mica de gresca, també et diré que sí, pràcticament sempre.
2: Clar, i a més, ja no de festa i tal, és com que tu penses, quan estàs mirant la Super Bowl amb els teus amics, tu penses, quanta gent n'hi ha ara mateix que està mirant el mateix que estàs mirant tu. I el que passa amb la Torre de Jesús, a mi com que m'encanta pensar, buah, estic formant part d'un event canònic, d'un fet històric.
0: I també, a mi el que em passa és que no sé fins a quin punt és un sentiment genuí de dir estic formant part d'un moment històric o és el FOMO de dir no seré jo la que no puga comentar el partit de la final del Mundial o la inauguració de la Torre de Jesús.
2: També passa.
0: Que per a definir un poc el concepte de FOMO, que ja t'estic veient la careta,
1: sí.
0: Uri, de...
1: Bueno, aquesta me la sé, eh? Aquesta... No sé quina és la definició exacta, però sé què vol dir.
0: Pues el FOMO és un acrònim de l'anglès Fear of Missing Out, que significa por de perdre's alguna cosa. Es tracta d'un estat d'ansietat provocat pel temor constant a que altres persones estiguen vivint experiències divertides, importants o enriquidores, en les quals tu no has estat participant.
1: Clar, ahir va passar. Ahir va passar molta gent.
0: Que segur que a molta gent li va passar.
2: I perquè és impossible, ma germana l'altre dia també, o sigui, eres el FOMO obligatori de ma germana mirant el... O sigui, no volia mirar la semifinal, hi havia tant de crits al carrer, hi havia tanta gent que ella estava mirant una sèrie i s'estava enterant de com estava quedant la semifinal d'Espanya. Vull dir... que també és imposat perquè està tothom.
1: I a més avui et poses a qualsevol plataforma, a qualsevol xarxa social, amb els amics quan vas a la feina o fins i tot de vacances, i el primer tema que parlaràs és el partit d'ahir, Espanya-Argentina, Ferran Torres, i clar, si no has vist el Mundial i no tens ni idea de què estàs parlant, et quedes una mica boig, ja no saps què està passant.
0: I jo el que no sé si abans també passava tant això, perquè jo ara la paraula FOMO s'ha convertit en recurrent en el meu vocabulari del dia a dia. Jo no sé si abans sentien tant de FOMO com ara, perquè al final... és a dir, no pots estar, com es diu, a missa i repicant.
2: Exacte.
0: Vull dir, això de tenir FOMO també arriba a un punt que és, si a tu no te deus veure un partit i et vols posar una pel·lícula, endavant.
2: Sí, o inclús, el FOMO també es pot aplicar amb els plans amb amics i tot això, i és com, si tu, com m'ha passat a mi, que t'has mudat d'una ciutat cap a l'altra, tu no pots estar en tots els aniversaris de les teves amigues de Múrcia ni dels amics de Madrid, i és que no pots estar a tot arreu.
0: No pots estar a tot arreu.
2: Has de triar...
1: Mm-hmm. De fet, ho hem preguntat, això, en el nostre WhatsApp del programa, que és el... Anem recordant, perquè així la gent ja se'l fa seu, ja portem una setmana, i ja ens estan arribant moltes cosetes, el 648-83-43-78. Avui preguntàvem, precisament, si vas veure la final del Mundial, tot i que no t'agradi el futbol.
3: Hola, Treva, què tal? Com esteu? La veritat és que jo sí que vaig veure la final del Mundial sense que m'agradi gaire el futbol, perquè al final és d'aquestes coses que es comparteixen més en un esdeveniment social que no tant pel partit, i és una excusa per juntar-nos. Jo el vaig veure a casa, mon pare va treure birra i va obrir una pota de pernil per veure'l, per tant, no m'ho podia perdre. Un petó...
0: És que és el FOMO. És el FOMO. De fet, diré una altra cosa. Jo m'he adonat que puc tenir FOMO nostàlgic de coses que fins i tot no he viscut.

0: jo que sóc fan de Cuéntame, consumidora predilecta.
1: Ah, jo pensava que em parlaries de la sèrie de Cuéntame, no del contingut de la sèrie, perquè clar, s'estrena el 2001, tu encara no havies ni nascut.
0: Jo no havia ni nascut i no sé quan em vaig enganxar a començar a veure-la, però a mi és algo que ha format part ja de la meva rutina dels dijous, perquè en aquell moment ho feien els dijous, veus? Un altre esdeveniment que tothom sabia que els dijous estaves mirant Cuéntame.
2: Comentaves el capítol
0: a classe. I a la següent comentaves el capítol. Ara això tampoc passa, perquè amb l'streaming i les plataformes tu estaràs veient Cuéntame i jo estaré veient La Isla de las Tentaciones, vull dir. Però amb Cuéntame m'ha passat molt això de tenir nostàlgia i FOMO de coses no viscudes, perquè al final expliquen esdeveniments històrics al llarg de tota la sèrie i jo he pensat, ostres, m'hauria encantat viure això. M'ha passat, per exemple, amb el fet de descobrir el que era la televisió, on la gent mirava una caixeta que retransmitia imatges com si fora màgia.
2: I a més, tia, és que jo crec que Cuéntame, que jo també soc superfan, és com que és la sèrie experta en crear FOMO, perquè a ells hi passa de tot. O sigui, ells estan anant al dentista i llavors surt pels aires el Carrero Blanco. Ells van a un lloc i llavors hi ha un atemptat allà. O sigui, és que estan en tot.
1: La 413 capítols donen per molt. Clar,
0: donen per molt.
1: I un dia, potser, a la temàtica del dia, parlaríem d'aquestes sèries que segurament potser es perden, perquè qui es posa ara a veure 413 capítols si no has viscut?
2: Jo ho vaig fer.
1: Ho vas fer des del principi?
2: Des del principi. Em vaig trencar la cama i vaig estar menjant-me Cuéntame.
0: Sempre és bon moment. Això a mi em fa FOMO, això em fa FOMO l'arribada de l'home a la lluna, haver-ho viscut en primera persona i, per suposat, l'esdeveniment que més FOMO em farà mai.

0: Els Jocs Olímpics del 92.
1: A Freddie Mercury també li va fer fomo.
0: També li va fer fomo, pobre.
2: Jo crec que, mira, avui els tres que estem aquí no els vam viure, perquè jo sí que soc del 92, però del desembre, per tant no els vaig enganxar. Em va faltar una miqueta.
0: Però no us ha passat això a vosaltres? No teniu coses que us encantaria haver viscut en primera persona?
1: 100%, o sigui, no tinc el fomo dels plans d'ara, però el fomo nostàlgic el tinc, i una cosa que m'encantaria haver viscut és això.
0: Fes-nos una mica d'espai.
1: És la Marilyn Monroe felicitant-li l'aniversari amb Happy Birthday, Mr. President, al president Kennedy, que va ser com una festa d'aniversari on estava tothom del moment dels Estats Units. M'encantaria. Una altra casa que m'encantaria és el maig del 68, que la veritat que no... O sigui, jo crec que tothom...
2: Però per què el maig del 68?
1: Perquè tothom el té superromantitzat de la revolució hippie, de sobte la llibertat sexual, la llibertat de les dones, i que potser hagués sigut una merda, en plan, i depèn d'on eres i on...
0: Segur, però també com el cuquet periodístic, també, imagina't estar escrivint sobre això. És que...
1: I vino, i ja, i ja no, no treballant. Després m'encantaria anar a la boda de Diana de Gales, m'encantaria, la catedral de Londres, ahir en Sant Pol, amb aquest vestit perfecte que portava, amb aquestes flors, m'encantaria.
2: Amunt la monarquia, aquí.
1: L'anglesa, el gossip, sí.
0: És el teu guilty pleasure, que això podríem parlar un altre dia.
1: La monarquia anglesa, bueno, i Lady Di en si, és la meva obsessió. I després, l'últim, i que de fet és el primer episodi de Cuéntame, seria veure a Maciel guanyant Eurovisió.
3: Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La La.
2: Eurovisió, que també molta gent veu la final sense que li agradi ni Eurovisió ni la música.
1: Cosa,
2: és una cosa molt semblant a la final del Mundial. I m'encanta que avui parlem de FOMO perquè, sincerament, és el meu tema. Jo tinc FOMO constantment, cada dia, pràcticament, quan vaig a un lloc, tinc FOMO per el que em perdo, perquè, òbviament, no pots estar a tot arreu. I quan hi ha en un mateix dia dos o tres concerts diferents, a vegades pateixo més pels dos que em perdo que no gaudeixo tant pel concert que vaig.
0: Això és molt fort.
1: Sí, és un gran patidor de FOMO.
2: Sí, sí, em passa constantment i ho estic treballant, això és veritat, perquè em passa molt de a vegades pateixo més pel que no faig que no pel que estic fent.
0: Clar, és això de dir, vale, he escollit aquest concert, i si l'altre està siguent millor? I si hauria d'haver escollit l'altre? Mira, doncs has escollit aquest i és el que tens. És el que has de gaudir.
2: Avui em passa, vaig a un concert i em perdo un partit amb els amics i ja estic pensant, ai, quina llàstima que em perdo el partit. I si anés al partit em passaria exactament el mateix, que em perdo el concert.
0: I tu tens algun concert així...
2: Jo, hi ha dos gires que em vaig perdre, perquè em vaig perdre jo i tothom, que són aquestes. Benvinguts al llarg viatge. I és que el 2020, amb l'arribada de la Covid, a banda de, òbviament, moltes persones que ens van deixar, també moltes coses que no es van arribar a fer, com, per exemple, la gira de Charango, la seva darrera gira no es va fer. I és... Es pot tenir FOMO també de coses que no hagin passat mai, com, per exemple, aquesta gira?
1: 100%, de que haguessin passat.
0: És veritat que mal de molts, com sol de tontos, però com a mínim penses, no m'ho vaig perdre jo, s'ho va perdre tothom.
1: El món.
2: Com també a la gira de comiat d'Extremoduro, clar, un altre comiat que tampoc no es va poder fer. I que ara, clar, Charango pot ser que algun dia tornin a fer concerts.
0: Sí, ara es porta molt això de tornar. Passen 10 anys i tornes.
2: I vinga, a fer calés.
1: I les entrades pugen als preus.
2: Sí, clar, amb Extremoduro això sí que ja no podrà passar perquè el desembre de l'any passat es va morir el Robe. I per tant, això sí que segurament tinc més FOMO d'això que no d'Extremoduro que no de Charango.
1: Lo típic de concert dels Beatles, aquesta gent també que tothom té FOMO.
2: Total.
0: De fet, si voleu, per buscar una mirada des d'un punt més social, podem incorporar a la conversa el sociòleg Jordi Mir. Bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
0: Com s'explica això que una persona que no segueix gens el futbol, per recuperar el que parlàvem al principi, acabe pendent d'una final? És, vull dir, és algo que transcendeix més enllà o tu creus que és pur FOMO?
4: Hi ha una part de FOMO que jo crec que ho he explicat molt bé i que a més heu posat moltes experiències directament viscudes. Hi ha una altra part que també ens ha de portar cap a un altre al territori, que és... I això des de la psicologia i la sociologia hi ha qui ho ha explicat i ho ha estudiat, que és com ens agraden més les festes on hi ha molta gent que les que hi ha poca gent. És a dir, si ara a l'estiu volem anar a una cala, doncs segurament voldrem una cala amb poca gent i que ningú la conegui i que estiguem tranquils. Però, en canvi, a l'hora de valorar les coses, ens movem moltes ocasions per allò que, si agrada a molta gent, segurament a mi també m'agradarà. I també vull sentir-me implicat en aquesta història. Això, per exemple, en relació amb el Mundial, ho hem vist amb moltes canalla que s'ha començat a fer la col·lecció, per exemple, dels promos del Mundial, i penso particularment en nenes que no els agradaven el futbol, però després de veure vídeos dels promos del futbol, després de veure que la classe, la gent està fent la col·lecció, dius, no, doncs jo vull formar part també d'aquesta aventura. No tant perquè no m'ho vulgui perdre, sinó perquè quan ho està fent molta gent, jo em vull formar part.
2: I també passa amb esdeveniments, per exemple, musicals, i l'exemple que crec que tots ens ve al cap és els concerts de Bad Bunny d'aquest any, que tot el món es va tornar boig per comprar entrades, i gent fins i tot que no escoltava regularment i fins i tot que havia criticat en el seu moment a Bad Bunny, però el punt aquest de perdre's un esdeveniment d'aquestes característiques i veure molta gent que el gaudeix i tu no pots, es va fer que la gent, home, esgotés 12 estadis, que és una bogeria.
4: Clar, sempre hi haurà qui voldrà estar al marge i tenir una posició crítica i que es mantindrà la seva posició de no formar part d'això, però és com una mena de bola de neu que quan comença a rodolar es va fent gran, va incorporant a més persones

0: no, no puc estar fora d'això.
1: Clar, és que és el que comentàvem, que abans tots miràvem els mateixos canals, les mateixes sèries, i ara tenim moltes més opcions. Tu creus que hem perdut aquests rituals compartits?
0: Jo crec que, per exemple, el Mundial o la visita del Papa, que també abans comentàveu, hi ha alguns d'aquests esdeveniments que tenen tanta dimensió que fa que ens retrobem i ens sentim bé retrobant-nos, perquè és com que aconseguim que tothom pugui parlar de tot, no? Del que ens està passant, i puguem compartir converses. Per altra banda, és veritat que a vegades també ens agrada trobar els nostres petits plaers que no molta gent sap, tot i que després és possible que també ho vulguem compartir per veure si aconseguim que altra gent ho vegi i també puguem tenir converses sobre això. És veritat que hi ha una gran segmentació, una gran pluralitat d'iniciatives, de concerts, de sèries, de pel·lícules, de coses per fer, i això fa que molta gent pugui trobar les seves respostes als seus gustos, però que després diem, home, però això a mi m'agradaria compartir-ho. I jo crec que explica fenòmens que, portat de l'extrem, és el que vivim amb el Mundial.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi.
0: A vosaltres.
1: Ara marxem dos minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
2: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
3: Ser Catalunya-Barcelona.
4: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
5: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
4: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
7: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
7: Descarrega't l'app de la cadena SER.
6: Tot això passa aquí.
4: Et va fer vibrar cantant els gols de Messi al Barça.
8: Xavi aguanta la pilota, centra per Messi, que remata amb el cap. Gol, gol, gol, gol!
4: Emocionat descrivint les accions de Leo al Mundial.
9: Messi, único, inimitable, aparece para cazar ese balón.
4: Imagina't el flac i narrant el que pot ser l'últim gran partit de l'astre argentí.
8: Les finals són pels cracs, les finals són pels líders.
4: Aquest diumenge, Lluís Flaqué torna a narrar en català amb motiu de l'Espanya-Argentina. Només a SER Catalunya. Escolta la millor final possible amb la veu del millor.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.

0: És la 1:28 i tenim aquí a l'Anna Palet, que t'he de confessar que des de que sé que vens tu, els dilluns són una mica menys dilluns.
1: Moltíssimes gràcies, això que m'acabes de dir, sí, crec que és el millor que se't
2: pilota,
1: pot dir, eh?
2: És el bon dilluns, ja la pilota.
1: Només perquè us salvo el dia de programa que més mandra us fa, segurament.
3: Totalment. I perquè estàs obligada a fer-ho.
1: Una dada, una setmana de treva i Espanya torna a guanyar un Mundial. Casualitat,
0: casualitat,
1: destí... No sé, no sé jo,
0: com
1: però...
0: Com diu Ferran Torres, tot està escrit.
1: Estàs contenta, eh?
0: Estic
1: el País Valencià.
0: Contenta.
1: Mare meva, Follos, jo crec que decretaran uns quants dies de festa. Estem tots contents,
0: tots
1: perquè
0: contents.
1: La selecció espanyola va complir i al final va acabar marcant Ferran Torres, però hem de canviar la sintonia, perquè la veritable cançó que representa la victòria de la selecció espanyola ens la canta l'Aitana. I no tu, Aitana Romà. Aitana no. Ocaña, que estarà present a la celebració aquest vespre a Madrid, a la plaça Colón, ja confirmada, per cantar Superestrella.
2: Ha estat al Mundial, també va estar ahir a Montllevall. Ha viscut molt

0: partits en directe, no?
1: Sí, sí, sí. A més, ha estat molt divertit perquè sonava la cançó al final dels partits. Llavors, per exemple, vèiem a Cristiano Ronaldo desfet, últim partit amb la selecció de Portugal i de fons, superestrella. Home...
0: Quedava clavat.
1: Ha quedat
0: quan s'eliminava Ronaldo, quan Mbappé, Messi, clar, anava sonant superestrella. També la graciosa, no?, de Quevedo, que eren com les dues cançons de la selecció.
1: Exacte, hem tingut una bona banda sonora per aquesta victòria de la selecció espanyola i d'ahir us vull destacar un moment que per mi és estel·lar. Vam tenir aquest show del descans una mica superbowlesc.
0: Uh-huh. Va durar menys del que semblava, perquè van dir que seria sí. Mitja hora, no va ser tan llarga.
2: És el que vas dir també tu l'altre dia, en plan que van anar com tots plegats.
1: Sí, aquí a la transmissió de Ser Catalunya es van posar molt nerviosos, eh? Sí que Rodríguez i companyia estaven que es pujaven per les parets perquè deien que allò era un partit de futbol i no un espectacle, però tots vam quedar al·lucinats amb la boca oberta quan, en el moment de Madonna, que evidentment és una artistassa com la copa d'un pi, apareix amb la sorpresa de Ronaldo i Ronaldinho acompanyant-la vestits amb xandall.
0: Amb la cara que tenien de qui m'han portat a mi aquí i a fer el peripè una mica.
1: Sí, la de memes, que hi ha ara mateix a les xarxes socials amb Ronaldinho vestit amb xandall groc, Ronaldo amb un xandall blau, tot cadascun del mateix color, acompanyant a la Madonna, conduint un cotxe, que s'ha dit també que potser els vam donar una idea al que t'hi jugues quan van muntar el Xavi Saison un sidecar, sí. De que allò, automobilisme i actuacions, era un bon mix, però vosaltres que vau seguir el partit, no sé si en aquest moment també vau quedar com desconfiats configurats com ens va passar a nosaltres de veure a dos estrelles mundials i llegendes del futbol acompanyant a Madonna.
2: És que semblava Ia. O sigui, era lo típic que ves a Mia i dius, venga, sí, això no m'ho crec. És que era increïble.
1: Totalment. Els meus avis jo crec que els hauré d'explicar que era veritat perquè quedaran una mica també sorpresos.
0: I a mi el que em flipava més eren les cares que tenien dels dos jugadors, que és una miqueta estic en un moment únic que tot el món comentarà i com si estiguessin allà a casa seva, a vegades com, bueno, aquí estem conduint...
1: Acompanyant.
0: Potser no sabien ni qui era Madonna, perquè no. Ronaldinho i Ronaldo ja saben que tenen un historial important, sí, igual sí, no sabien sí, ni sí. Qui estaven acompanyant i van dir, vinga, va.
1: A mi potser em va faltar uns passos de ball, no? Una mica uns passos prohibits de dos jugadors brasilers com ells, que els agrada la festa...
2: Exactament, és que en tindran moltíssims.
0: Jo en un moment aquell pensava que Ronaldinho cantaria, perquè ara fa una setmana es va treure un disc cantant Ronaldinho i que s'animaria.
3: Tampoc cal que tothom cante. Vull dir, deixem les actuacions per als artistes.
1: Digue-li a la FIFA això, perquè jo crec que veient que aquesta fórmula ja l'han fet una vegada, sí. Ens preparem pel pròxim Mundial el 2030, que potser el descans dura una hora. En fi, el partit ja el deixem enrere, ara del que estem pendents és de la celebració d'aquest Mundial, que com dic arrencarà a partir de les 6 de la tarda a Madrid, quan primer doncs, aniran passant artistes i després arribaran els jugadors. I clar, quan arribin els jugadors, arriben una mica passats de voltes. Això ja ho sabem.
2: Mai que s'ho mereixen, també.
1: S'ho mereixen.
2: No jutgem.
1: Gairebé dos mesos de pura disciplina, de no sortir de la ratlla, i clar, de sobte guanyes un Mundial, et descontroles, a l'avió fas de tot menys dormir. I he volgut recuperar-vos de l'hemeroteca un dels millors moments de la celebració del 2010, aquesta celebració que tots ens transporta una mica a la nostra infància, adolescència, i vull que juguem a un joc, comparem, busquem qui serà qui en aquesta celebració que ens espera aquest vespre. Primer de tot, qui serà l'Iker Casillas? Per tant, qui serà la persona que, intentant elogiar els seus companys, els acabi insultant?
4: Me alegro por estos individuos, porque son unos individuos, no se les puede calificar de otra manera, pero hemos conseguido otro sueño que teníamos todos desde que éramos pequeños. Para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo y estoy encantado de tener unos compañeros así, aunque sean muy cabrones y estén todo el rato dándome por culo.
1: Bueno, aquesta part final li posem una mica de so de dofins. Qui serà qui insulti els seus companys per dir que els estima?
0: Jo aniré a lo fàcil, que clar, que sigui el capità, potser és Rodri. Que
2: exacte,
0: a vegades...
2: no, sí, una mica de pare.
0: Sí, i a vegades dir. També he dit alguna que altra, me'n recordo una parlant de les Maldives, crec que va arribar a dir en algun moment, o alguna que l'havia liat una miqueta més fora de to, que sent una persona molt correcta, però que a vegades també deixen alguna. I això que dèiem, després d'un vol interminable, d'una mica més de festa... Igual aquí salim una miqueta sí. I la pot liar.
3: Estic d'acord.
1: Doncs assignem Rodri com a paper d'Iker Casillas. Ara hem de buscar qui serà la persona tímida a la qual no li agrada gens parlar, però que quan li donen el micròfon demostra tot el que ha donat de si, com de fònica està, que en el 2010 va ser Andrés Iniesta.
5: Solo quiero decir que os sintáis orgullosos de este grupo, del primero al último, porque son los mejores. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta selección en este momento de la historia. Es la hostia. Viva España y viva Fontanilla.
1: Qui serà aquesta persona afònica que probablement escoltarem cridar per primera i última vegada, perquè Andrés Iniesta no l'hem vist en sortir de to mai més.
0: Jo ho tinc claríssim.
2: Jo crec que també,
3: jo diria Pau Cubarsí.
2: Jo també, 100%.
0: Ho tinc estar apuntat aquí, Pau Cubarsí, que a més és això, sempre perfil baix, que avui es torni boig.
3: És veritat que no sé si diria Viva Espanya, però no. cridaria segur.
0: I a més també, no sé si l'Iniesta va ser MVP d'aquell Mundial o més o menys, però Cubarsí, MVP jove, també tot està relacionat.
1: Tot amb to Barça, Cubarsí com Iniesta, i ara ens falta trobar el rei de la festa, el mestre de cerimònies, qui serà Pepe Reina.
6: Con el 23, con un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo... Este humilde speaker que está con nosotros de corazón.
0: Això jo crec que serà molt complicat d'igualar. Això ho veig complicadíssim.
2: I una dupla tipus un Nico i un Lamin junts,
1: sí, jo us voto molt, per un Marc Cucurella,
0: jo
1: perquè la celebració de l'Eurocopa el van veure, però donant-ho tot d'una manera més, no té vergonya, i necessites total. No tenir vergonya per fer aquest rol.
0: Però el carisma de Pepe Reina és complicadíssim d'igualar.
1: No.
0: Complicadíssim. Igual que vingui Pepe Reina a fer també de speaker avui.
1: Sí, a més l'hem vist col·laborant amb les televisions amb drets, i com els jugadors d'aquesta generació abracen tots a Pepe Reina, la veritat que emociona moltíssim. Votem llavors Marc Cucurella?
3: Votem Cucurella.
0: Sí.
1: Vinga, doncs tenim a Cucurella com Pepe Reina, a Cubarsí com Andrés Iniesta i com a Iker Casillas a Rodrigo. Veurem si aquesta tarda es compleix tot això. I, nois, per anar tancant aquesta secció d'aquest dilluns de la mitja part, us he portat un missatge, val? Un missatge d'algú molt important. És sorpresa, no us he volgut...
0: Això no està preparat,
1: No us he volgut dir qui és, però... Jo crec que es presentarà ell mateix i ens dirà, aquesta persona a qui li tenim tanta estima, com es dona una treva.
7: Hola, amigos de la treva, soy José María Vaquero y yo los veranos no tengo mucha sorpresa porque vivo en Sitges y por lo tanto el mar y la playa lo tengo siempre. Es más, en verano viene bastante gente, pero bueno, siempre me gusta pasear, sobre todo pasear por la playa de San Sebastián en Sitges, os lo recomiendo, y luego pues algún paseo también por el Garraf, y entre una cosa y otra, alguna cervecita cae.
2: José María Vaquero, es que yo lo estimo moltíssim.
1: Se t'ha il·luminat la cara,
2: Amparo.
1: És que m'ha
2: fet molta il·lusió perquè jo li assetjo una mica perquè vingui al Jap de Memòria. José María, si m'estàs escoltant... I clar, i parlo molt amb ell per WhatsApp.
1: Home, i és una persona que aquesta temporada al Que t'hi jugues ens ha robat el cor amb la seva secció tots els dijous del Passe Atrás, i que hem descobert que, a més de ser una autèntica llegenda del futbol, és una persona tan normal explicant-nos que es dona treva passejant per Sitges.
2: Sí, és maquíssim. Sí.
0: Encantat. Clara, està pensant, no sé si Vaquero seria més Iker Casillas, Iniesta o Pepe Reina, dels tres que parlàvem abans. Cap on tiraria?
1: És difícil, perquè el veus molt assenyat, a Vaquero, però de sobte té els seus moments de rauxa. Jo crec que seria un Iker Casillas, perquè no és ni tan tímid com Iniesta, ni tan desfermat com Pepe Reina. Potser l'hauríem de posar en aquest to mig d'Iker Casillas, que no sé si realment és un to mig o no. Però que sapigueu, ja us aviso, que cada dilluns us portaré un missatget d'algú relacionat amb el món dels esports aquí a Set Catalunya.
2: Ronaldinho.
1: Ara l'escric, a veure si aconsegueixo que em contesti, o escric a la Madonna, que la Madonna
2: potser... O el germà de Lamin, que també podria venir, fins i tot.
3: El germà de Lamin. O sigui, hem de parlar d'aquest nen...
1: El Kane s'ha tornat una sensació, aquest Mundial.
3: És veritat que ahir ho comentàvem una mica en el backstage. No creix aquest nen, Vull dir...
1: A mi em costa veure-li la diferència del 2024 amb ara,
3: A mi també em va costar una mica.
1: Més ha deixat el xumet, això està bé.
3: Això està bé.
1: La Minya Mal, després d'aquest Mundial, ja li treuen els bràquets.
3: Ah, sí?
1: Per tant, veurem ja a la Minya Mal sense bràquets.
2: O sigui, estarà en Subprime després del Mundial i sense bràquets.
1: Efectivament.
0: Una cosa que sempre és raríssima els primers dies, quan una persona es treu els bràquets, de veure-la sense aquests aparells.
3: Clar, és que el Lamin té 19 anys.
1: 19 anyets.
3: 19 anyets. Recent, i ja ha guanyat un Mundial, una Eurocopa, vull dir...
0: Lligues ara, amb el Barça, també.
1: El que comentava més a la transmissió ahir de Ser Catalunya, que li falta la Champions.
2: Exacte.
1: És a dir, si vol posar ja la cirereta
0: al pastís... Però això és la treva, això és la treva. Aquí
3: ja, ens estem anant de la treva al Keti. Però mira, també és veritat que ho parlem avui, jo fins d'aquí 4 anys no tornaré a parlar de futbol, llavors estic exprimint.
2: Ja tallem el tema.
0: I a més, 2030, que celebra aquí, per tant, això encara serà molt més FOMO per molta més gent. moment.
1: Exacte, per tots aquells que als 80 no van viure el Mundial aquí a Espanya, doncs tindrem una nova oportunitat el 2030, però ara sí, els jugadors campions del món, després de celebrar aquest vespre, que es donin una treva, totalment, que porten gairebé dos mesos, més tota la temporada, això no para, i els desitgem que es donin la treva merescuda que tenen després d'haver-nos regalat aquest campionat del món que ens ha fet gaudir moltíssim.
3: Pues moltes gràcies, Anna Palet. Sempre ens il·lumines en el món esportiu. I sé que avui té més mèrit, perquè segur que ahir vas treballar fins tard.
1: S'ha dormit poc, però no passa res. Si és per un bon motiu, ja ho fem.
3: Moltes gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
3: És la 1:40. Seguim aquí a La Treva i ara ens anem cap a la meva estimada terreta.
8: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
0: I ja sabeu que a La Treva connectem cada dia amb Múrcia, amb Catalunya, passant pel País Valencià, i més concretament, ara ens anirem a Godella. Doncs d'allà és també la nostra convidada d'avui, reportera a la PM, presentadora a la 2CAT i propera concursant també de la Travessa VIP. Avui, La Treva amb la Nerea Sanfe.
9: Ai,
10: és que tia, és un puto bitxo.
9: És pa pollos, pa gallines, però pollastres, gallines, colombes. Per què diuen que en xapó la Txema Txot? Perdoneu-me, jo no sé parlar d'una altra manera.
10: Que és que jo el castellà no lo dic.
11: Confessa, t'estàs penent.
10: Vau, para.
12: Que era això, sempre volem més.
0: Nerea Sanfe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
10: Hola, hola, hola. Píxame la risa de escoltarme a mi mateixa.
0: Home, i moltes vegades, clar, t'hem vist en reportatges tota l'estona rient. És ja un punt teu.
10: Sí, és que poques vegades estic trista. Estic més vegades enfadada que trista. I plore tota l'estona. Qui em coneix sap que plore de riure, plore de pena, plore en general, en la vida, saps? I ara estava escoltant-me i estava pensant... Eres un quadro, Nerea, un quadro total.
0: Clar, no sé on et trobes, si estàs ja de vacances, si no, com estàs donant a treva? Com et dones a treva, tu, normalment?
10: Doncs, normalment em dono treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè, per sort, visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València i dona un poc d'agonia,
3: no
10: és perfecte, és perfecte.
0: Clar, i tant anava dient, sí, anava dient, sí, sí, dones fe, eh?
3: Dona fe, i a més, suposo que tu també ho hauràs vist, Nerea, el lío que hi ha hagut ara, perquè els restaurants que estan a primera línia de la platja, mira, estan criticant els veïns que van a sopar a la fresca, com s'ha fet tota la vida, en les seues cairetes, en les seues cacaues, i la seua tauleta, doncs pues ara també es molesta que es posen a primera línia perquè es tapen les vistes del mar. Vinga, va.
10: Mireu, indignació màxima amb això va passar fa uns dies i jo he anat a sopar a la fresca a la platja, al meu poble sopa a la fresca al carrer, perquè jo penso que els carrers són de les persones que habitem els pobles i les ciutats. O sigui que, per favor, agarreu la caire i es cau a la porta de casa, feu una torrà, sempre en coneixement, però usem els carrers, perquè és que si no, els turistes ens mengen i això no pot ser.
3: No pot ser.
0: Ara ens parlaves de que t'encanta el mar, de la connexió també de sí, la teva terra, però també de la natura, de la muntanya, perquè ara en parlarem que has participat a la Travessa VIP. Ja sabem que no ens pots avançar res sobre el contingut de dins, però sí que coses que, per exemple, sabem que participarà juntament amb la Carolina Ferre.
13: Sí. Carol F, la queen de les vesprades.
14: Nicky Sanfe, Xerxes Queen.
0: Com va anar això de la travessa? Ho has proposat tu? Et van venir a buscar? Com va anar això?
10: Doncs una vesprada fa uns mesos, de sobte em telefona Carol, algo normal, perquè ens telefonem molt a sovint, i em fa Nerea, van a quidrar-te ja, que jo, què passa? Diu, van a telefonar-te perquè ens van a proposar per al càsting de la Travessa VIP, i jo, què? I jo, a veure, Carolina, però tu estàs segura de lo que m'estàs dient? Que sí, que sí. Total, que als minuts em va telefonar Jorge, el productor de Aguacate Calabaza, que és la productora que fa este programa, i em va proposar i em va dir, bueno, ja havíem pensat que Carol seguirà la teva companya, podríeu quadrar molt bé, i jo, el primer que vaig pensar va ser, a veure, jo sóc una tia esportista, entre cometes. És a dir, jo vaig al gimnàs, però dos vegades a la setmana. Havia fet muntanya tota la vida perquè he estiuetxat tots els estius al Pirineu Català amb els meus pares. De fet, havia agarrat un poc de mania a la muntanya, perquè quan t'obliguen a fer muntanya, com quan t'obliguen a fer qualsevol cosa, no? Al final agafes un poc de tírria. Però vos jure que quan me van dir és en Carol, jo vaig dir sí, sí a lo que siga, perquè en ella és tot un sí.
0: I és tan dur com sembla, perquè molta gent pot pensar, ja que és una travessa VIP, en els VIPs els hem ficat una cosa més facileta.
10: No. O sigui, vos jure, vos promet, que ha sigut molt heavy. De fet, Rui, que és el director, ens deia, és que no anem a fer res més fàcil perquè sigueu VIPs, perquè l'essència de la travessa és fer muntanya, fer activitats de risc, per dir-ho així, i que patiu també, no? I que volem que la gent veja que vos hem posat a prova al 200% i que no per ser VIPs coneguts aneu a estar menys patidors. Vos jure que ha sigut molt complicat. Molt.
0: I de fet el que sí que hem vist que hi ha hagut molt connexió amb els concursants. De fet, ara fa uns dies veu marxar alguns de cap de setmana també a la muntanya. Aquí hi ha hagut una connexió bestial entre tots els participants, no? Pel que veiem.
10: Sí, ha hagut un match, perquè és de veres que quan te diuen no vas a fer la travessa VIP, primera, jo no me considero VIP, vull dir, jo soc Nerea i soc treballadora i soc currante i sí, pues surt a la tele perquè era el somni des de menuda que tenia i l'he aconseguit, però soc igual que quan tenia 20 anys i currava en una tele sense cobrar ni un euro. Aleshores, quan et diuen la paraula VIP, és com, buah, a veure com és esta penya, no? Perquè dius, anem a veure. I la veritat és que m'he sorprès molt gratament, perquè han sigut totes i tots meravellosos, hem fet una pinya brutal, a més ara tinc un grup de persones amb les que poder fer muntanya, amb les que poder riure'ns de coses que hem viscut solament nosaltres, i crec que ha sigut meravellós, i que quan veieu el programa que s'estrenarà a finals de setembre, jo crec que notareu eixa connexió. També ha hagut xoc i també estem jugant, i Carol i jo, si n'hi havia que cal lavar una punya a la trapera, com dic jo, l'hem clavat.
0: Ho heu fet.
10: Home, i tant, tu què te creus?
0: Nerea, que et sortiran haters.
10: No, a veure, jolín, estàs fent un concurs.
3: Clar que sí, s'ha d'anar a guanyar.
10: S'ha d'anar a guanyar, no pot ser tot jiji jaja. Fora del concurs estem superbé, però dins del concurs, pues bueno, pues s'han passat cosetes.
0: Ara anirem a també... Volíem anar cap a la terreta, cap a Godella, sí. A la teva terra, i amb la gossa sorda, que no sé, és una formació que t'ha acompanyat moltíssim, també l'Aitana, que anava dient que sí amb el cap, no?
3: Home, és que la gossa sorda són de Pego, i jo tot el que siga de Pego...
0: Totalment.
10: Tu d'on eres,
3: jo
10: Aitana?
3: Jo soc de Pego.
10: Claro, pues és que la gossa de Pego... A mi, tant obrint pas con la gossa sorda, he crescut amb ells. Vull dir, des dels 13-14 anys, recordo que els meus pares m'acompanyaven als concerts, amb les meves amigues, sobretot mon pare, ens deixava allí o ell se quedava darrere per a vigilar, perquè eren menors d'edat, òbviament, i hem crescut amb la seva música, amb les seves cançons. De fet, ara que han tornat, vaig anar al concert que van fer per València i va ser meravellós. Vaig plorar, vaig cantar, vaig riure, vaig trencar el bolso, ho vaig fer tot.
3: T'anava a dir, et fa reconnectar en la Nerea d'aquells anys?
10: Sí. Sí que em va reconnectar, però és que és de veres que, tot i que jo vaig evolucionant com a persona, encara tinc les mateixes ganes de que quan tenia 15 anys, perquè suposo que els meus pares culturalment i sociològicament m'han criat d'una manera molt clara, i la gossa i Obrint Pas han sigut com el meu camí ferma a seguir endavant, a creure en uns ideals, i quan vaig estar fa poc en el concert de la gossa va ser com, uau, encara queda gent que lluiten per unes coses que a poc a poc s'estan perdent. Va ser molt bonic.
3: És que l'altre dia ho comentàvem justament l'Amparo i jo, perquè ens dona la sensació de que hi ha moltes noies que abans, quan teníem 15 anys, lluitàvem molt, pues en el nostre cas també, a nivell de la llengua, el català, la cultura, també en el feminisme, i que ara és com que en general estem una mica cansades ja de lluitar. No sé si a tu també t'ha passat això.
10: O sigui, jo no estic cansada perquè, bueno, si em veieu en xarxes o en entrevistes, no estic cansada perquè crec que si tinc un poc de veu la d'utilitzar, saps? Perquè si no la utilitzo jo, vull dir, quin sentit té això? Però és de veres que en general, en les meves amistats, en l'ambient en el que em moc, que és molt com jo, sí que noteix el cansanci, també l'entenc, saps? A Catalunya, bueno, però és que al País Valencià hem patit i estem patint molt. Aleshores, al final et canses. En el tema feminisme, jo no pare, però és que al final és com, colló, cada dia he d'estar reivindicant que el fet de ser dona m'heu de donar igualtat, oportunitats, cobrar lo mateix, sí, ho has de reivindicar perquè encara no passa, malauradament, el 2026.
0: I el que també s'ha explicat en alguna entrevista, clar, tu ara ens explicaves que vius a Godella, treballes a Catalunya, és que t'agradaria d'alguna manera tornar a treballar a casa teva, no?, al País Valencià.
10: Sí, o sigui, jo a Catalunya sóc molt feliç. De fet, tant de bo dure molts anys. M'encantaria fer la dupla, no? Poder treballar a Catalunya i al País Valencià. A mi m'agradaria, òbviament, tornar a Punt, que és la meva tele. Nosaltres vam inaugurar, reinaugurar aquesta tele pública valenciana que van tancar. I per a mi treballar a la meva terra és el millor que em pot passar, entrevistar a la gent dels pobles, de les ciutats, fer les festes. M'encantaria. El que passa és que, bueno, pues, ara mateixa... És complicat, deixem-ho ahir.
3: Sí, ara mateixa no és una opció. I també el que parlem molts cops, que Catalunya i València no estan tan lluny. És a dir, si no. realment hi hagués una bona comunicació ferroviària, per exemple, no seria cap bogeria estar pujant i baixant més connectades normalment. Suposo que això tu també ho hauràs notat.
10: Clar, jo penseu que jo treballo una o dos vegades a la setmana, perquè l'APM és un programa setmanal, aleshores gravem un dia o dos a la setmana, a banda els bolos que em puguen sortir per Catalunya, no? Jo agafo un tren de normal a les 6:30 al matí, i agafo el tren de tornada, el de les 4:30, el de les 6, depenent. Jo em passe la meitat, bueno, la meitat no, el 70% de la meva jornada laboral viatjant en tren. De tota esta temporada de juny a setembre, crec que puntual he agafat 4 trens, puntuals, 4. Els demés han estat doncs, mitja hora retrasats, 20 minuts, una hora i mitja... Aleshores jo ja tinc, jo a Renfe vaig preparadíssima amb una motxilla amb totes les coses que vos pugueu imaginar i més, i ja m'ho agarro amb calma, però no lleva que m'entre mala llet perquè arribar tard a la meva faena pues no m'agrada.
0: No. Ara fa 7 anys crec que estàs a la PM, al Catalunya on falla, i no sé si al principi va haver-hi una mica de rebombori amb el tema del València, que parlaves amb València, jo crec que ara potser ja no, però no sé si vas arribar a trobar haters amb el tema de l'accent, que és una cosa pues, que no passa res, però que potser no sé si t'hi vas trobar al principi.
10: Sí, porta 4 temporades, esta serà la cinquena, que és molt fort, com passa el temps. Això és molt de dona major, però bueno, és que és molt fort. Sí, clar que vaig trobar gent que ho criticava, però jo sempre deixo clar que quan a mi em van dir gènere, vols treballar a l'APM, bueno, tot el procés, no? Em van dir, però volem que continues mantenint el teu accent, la teua llengua, la teua parla, perquè ens encanta. I això és una de les coses que també em van puixar i em va animar a treballar a l'APM. Òbviament, crítiques ja a tot arreu, però crec que me trobo més coses bones que crítiques. Al principi sí que va ser un poc, ai, la valenciana esta. I ara jo crec que ja m'he guanyat l'estima de catalanes i catalans, és meravellós. També faig una reflexió a l'inrevés. Pense que un català o una catalana treballant al País Valencià tindria més crítiques encara que jo que sóc valenciana parlant en valencià a Catalunya.
0: No, clar, no m'havia pensat... Que
10: clar, penseu a l'inrevés.
0: Totalment.
10: Penseu al País Valencià. Malauradament, hi hauria més crítiques. I pensem, i sempre ho reivindique, tots parlem la mateixa llengua, visquen els accents, visquen les paraules, visquen els dialectes, però totes i tots, o sigui, acabem parlant català i mos entenem perfectament.
0: Estàs a 3CAT, però també estàs a la 2CAT, no? Fes-me viral. Això va ser fàcil de poder compaginar la casa, et van dir no hi ha cap problema, perquè al final poden ser dues empreses que són competència entre ells.
10: Clar, pensa que jo sóc una persona autònoma, eh? Així és un gran meló de la vida, i aleshores és, jo sóc autònoma i jo treballo per a qui me paga i òbviament trie els projectes que m'agraden o no. Quan em van telefonar de la 2CAT també va ser com superguai perquè, jolín, era un projecte que m'agradava molt, el Fes-me Viral, que l'hem fet este 2025, este any passat, i s'ha més ara el 2026. És un programa en iaios i iaies que era meravellós. Aleshores, jo no vaig tindre cap problema. Jo vaig dir a TV3, a la meva productora, penseu que l'APM és d'una productora. Aleshores, jo vaig parlar amb la meva directora i vaig dir, mira, m'han proposat este projecte, i jo el vaig agafar i em va dir que, per suposat, vam quadrar ahir les dates per a poder organitzar els reportatges, però no vaig tindre cap problema i sempre oberta a propostes, a projectes i a tot el que vinga, que m'agrada i que em faça feliç.
3: I tu, que també fas servir molt les teues xarxes, com gestiones aquest món de l'exposició, la viralitat?
10: Pues és que jo vaig en el mòbil a tots els llocs, sóc addicta al mòbil, sempre ho he dit. Crec que és una cosa un poc dolenta, la veritat, però per a mi el mòbil és com un tercer braç. Aleshores, no és difícil. No és difícil, grave quan m'avellix, quan no m'avellix no grave, conte la meva vida si vull. Òbviament, hi ha coses de la meva vida privada que no conte ni contaré mai, però per a mi és una manera de connectar amb la gent més enllà de fer tele. I, per sort, també a vegades s'ha convertit en faena, que això està molt bé. Moltes vegades em telefonen per a fer publicitats o per a fer bolos gràcies a que em veuen en Instagram. Per a mi Instagram és una manera de passar-m'ho bé i també com un LinkedIn més, sabeu?
0: I poses límits tu mateixa, per exemple, quan et contacta alguna marca del qual potser els valors no t'acaben d'interessar, de dir, no, això no m'interessa fer-ho, perquè al final també és la meva imatge.
10: Home, i tant. Mira, fa la setmana passada em van escriure un email just d'una casa d'apostes, que no sabia ni el nom, i òbviament vas contestar l'email i vas dir, mireu, ni he fet ni faré mai promoció de coses així que no van en mi ni compartisc. De fet, és que tancaria totes les cases d'apostes del món, perquè crec que ja és una malaltia. Aleshores, hi ha coses que no agafaré mai, per molt que no tinga faena. Pues bueno, jo sóc una persona polivalent i si no tinc faena de xarxes o de periodista, sóc Paquita Salas 360, vull dir, sé editar, sé guionitzar, sé fer moltes altres coses que no és sols eixir per davant de la tele. M'encanta eixir en la tele, sí, mentre dure, endavant.
2: I Nerea, quants cops, a més tu que tens un perfil a xarxes, així com un perfil molt actiu, quants cops t'han ofert com col·laboracions per que vagis a un joc o que per fer-te una mica la influencer i que no t'oferien ni un duro?
10: Ah, moltíssimes, i de fet no ho faig. O sigui, faig el que m'avellís. De fet, a vegades me conviden a festivals. Pues sí que si puc anar, vaig, perquè és un lloc on jo em sent a gust, on m'ho passe bé, on vaig a les meves amigues, a la meva família, i, xico, pues mos passem dos o tres dies superbé. Però hi ha vegades que penseu que jo visc al País Valencià, si jo visc a Catalunya, potser me convides a algun lloc, bueno, pues si em ve bé i m'avellís, vaig. Però moltes vegades, a vegades les col·laboracions te diuen, no, mira, te regalem una entrada, un museu, em regalem una entrada per un museu de les il·lusions de Barcelona, de Montencastella. I jo, mira, i feia, no, te regalem dos entrades. I jo vaig entrar a Google, vas buscar quant valen les entrades, valien 15 euros. Jo no te vaig a fer un reel per 30 euros.
2: No, exacte.
10: Vull dir, és la meva faena, jo, pues, si vols que te fas un reel, me dius, vinga, quin pressupost tindries per fer això? No tingués el morro de... Hi ha marques i hi ha empreses que tenen molt de morro. Però bueno, és que hi ha gent pa tot en esta vida. Aleshores, a mi no em sembla mal. Si tu vols fer-ho, fes-ho. Jo no ho faré. Ja està.
15: Si te quieres divertir...
0: I on també no et vas donar treva és el concert de Bad Bunny, que vas anar a Madrid, no ara fa pocs dies?
10: Va ser una bogeria absoluta, perquè vos he de dir que, bueno, just estava gravant fa un any el Fes-me Viral de Televisió Espanyola, van eixir les entrades i jo em vaig quedar sense. I jo volia anar. Mireu, jo volia anar, jo sé que Bad Bunny ha tingut
0: Tenies
10: molt
0: FOMO,
10: de hate.
0: Tenies FOMO, que hem parlat avui.
10: Tenia un FOMO molt gran, però és que m'havia anat de veres, vos xure, no era sols pel FOMO, era perquè volia viure aquest espectacle en directe. I als pocs dies del concert de Madrid, una amiga em parla i em diu, Nerea, aníssimes entraes, valen una pasta, però vols que anem? I jo vas dir sí. O sigui, no m'ho vas pensar dues vegades i va ser brutal. Tot i que no convulguen moltes de les coses que ha fet Bad Bunny, com per exemple el tema Casita...
0: No hagués anat a la Casita, si t'hagués convidat.
10: No. A veure, és que sincerament des de la Casita no veies el concert. Yeah. O sigui, veies a Bad Bunny, però jo volia veure el concert.
2: Era perquè et veiessin, saps? A tu.
10: Clar, era perquè... I jo no... O sigui, jo passe. Sincerament, a mi el postureig dut a eix extrem ni m'agrada, ni m'avellís, ni m'interessa. Aleshores, jo volia veure el concert, disfrutar-ho, fer-me les cerveses que me donara la gana, i així no vaig fer. Em vaig deixar una pasta, però vaig eixir del concert i vaig dir, podem tornar a entrar? perquè no m'ha quedat clar. Vull dir, jo tornaria a veure Bad Bunny en directe. Va ser una experiència molt xula. A més, jo soc música, jo toque la banda al meu poble, estudia al conservatori, i veure tots els músics que duia, veure les cançons...
3: És un espectacle.
10: Veure tot l'espectacle audiovisualment, també soc molt friqui de les càmeres, de la realització... Jo estava flipant.
0: Nerea Sanfe, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva, que vagi molt bé aquestes vacances, que puguis desconnectar, posar-te el dia amb el mar, amb la muntanya, i ens veiem al setembre també amb la travessa.
10: Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a donar-me una treva, un ratet així, que vagi molt bé, que no passeu massa calor a l'estudi, bon estiu, i sempre en el mar es passa millor, ja ho sabeu. Gràcies.
12: Cuidao que nadie nos escuche. Cuidao que nadie nos escuche. Cuidao.
3: I això ha sigut La Treva d'avui, des de La Terreta, amb Nerea Sanfe, parlant de FOMO, parlant del Mundial.
0: I prou ja de Mundial, ja. Avui ja, últim dia de Mundial, a partir de demà parlem d'altres temes. Que ens poden enviar whatsapps, no sé de què parlarem demà.
3: Demà parlarem de fins quan s'és jove, ja sabeu el nostre número de WhatsApp, el 648-834378, i dir-nos tot el que voldré.
0: Amb l'Elisa Coy, que també tindrem com a convidada. Tot això amb Tomàs Sánchez de la Tècnica, la Llama Sega a la producció i Noemí Pérez a la xarxa.
3: Adeu.
16: Son las dos, la una en Canarias.
17: Selección española, que hemos ganado el Mundial, es algo histórico, y vamos a España.
18: Es el sonido hasta ahora que nos llega desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí están a punto de aterrizar los campeones del mundo. Fuera, en la terminal, las caras son de alegría, de felicidad, igual que en la calle.
19: Yo creo que las pulsaciones iban a 120, 200.
20: Se acababa el partido y España no marcaba.
19: Empezó a gritar todo el mundo, botellas por el aire, agua, todo el mundo cogiéndonos.
21: Creo que todos nos saltamos de las sillas, corrimos, gritamos, nos abrazamos. Como lo vimos nosotros, lo vio toda España.
22: Un montón de gente feliz, todo unido.
23: Pasando por Atocha, viviendo todo el ambiente, por la calle saludando a todo el mundo.
24: El fútbol es una cosa que une un montón.
25: Y esta ha sido una experiencia que ya se nos va a quedar marcada.
18: Miles de personas esperan ya la llegada de los Ferran, Rodrigo Cubarsí, Unai Simón o Luis de la Fuente para ver esa camiseta roja en la que van a destacar dos estrellas que hoy nos ponen a todos los pelos de punta.
16: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos 25 minutos está previsto que aterrice en Madrid directo desde Nueva York y con la Copa del Mundo el avión de la selección española. Ha sido una noche larga, larguísima de celebración en toda España y también en Estados Unidos, después de un partido en el que España fue el único que propuso jugar al fútbol y que acabó con un gol de Ferran en el 106 de la prórroga que nos recordó al Iniestazo de hace 16 años. Somos bicampeones del mundo. En el aeropuerto de Barajas está José Palacio. José, muy buenas.
26: Hola, Javier. En 25 minutos aterriza el avión de la selección española en el aeropuerto de Barajas con la segunda estrella y el segundo mundial conquistado ayer en Nueva York, en el estadio del MetLife, con ese tanto de Ferran Torres. Un poquito de retraso, estaba esperado el avión para que llegara a las 2:10 de la tarde, pero llega un poquito más tarde, hay 25. Es cuando tomará tierra y cuando ya serán saludados por todos los aficionados españoles que están esperando ver ese mundial conquistado anoche.
18: En cuanto lleguen los campeones irán a comer, después serán recibidos en la Zarzuela y también en la Moncloa para en torno a las 7 de la tarde empezar la rúa con el autobús por las calles de Madrid hasta llegar a Cibeles, donde se van a congregar miles y miles de españoles para celebrar esta segunda estrella. En unos minutos vamos a repasar todo el recorrido, vamos a pisar la calle en España y en Argentina y vamos a recordar todo lo que ha dado de sí este Mundial. Por cierto que después de todo hemos tenido que salir campeones del mundo para que Donald Trump...
27: I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
18: Diga que ha hablado con España para darnos la enhorabuena porque tenemos un gran equipo y que no tiene, dice ya, ninguna tensión con nuestro país. Al margen del Mundial, la noticia sigue en los incendios y en concreto en el de La Mierla, en Guadalajara, que es el que más preocupa. Ya es el mayor de la historia en Castilla-La Mancha, son ya 26.000 las hectáreas calcinadas y 28 los municipios desalojados. Nos vamos hasta allí, SER Guadalajara, Elena Tundidor, buenas tardes.
28: Buenas tardes, un auténtico horror que avanza sin control hacia la zona del Alto Rey. Son ya 1.200 los vecinos desalojados. Ante la saturación del albergue de Humanes, la Junta ya tramita la apertura urgente de otro espacio en el Instituto Brianda de Mendoza de la capital. Más de 300 efectivos, con apoyo de la UME y bomberos de Madrid, luchan contra el mayor incendio de la historia de la región. Durante los trabajos, dos bomberos forestales de Infocan han requerido asistencia médica tras una incidencia con una autobomba, aunque afortunadamente ya se encuentran en buen estado.
18: En Aragón mejora la situación del incendio en la comarca de las Cinco Villas. Ya está perimetrado, pero no controlado, aunque algunos de los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. En total se han quemado unas 15.000 hectáreas, ya van más de 104.000 en lo que va de año en España, según Copérnicus. Además, dos son las fotos en el exterior. Una está en Argelia, donde está a punto de empezar una declaración institucional conjunta entre Pedro Sánchez y su homólogo argelino para escenificar el fin de la crisis entre ambos países, después de que hace 5 años España apoyase el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara. La otra está en el Reino Unido.
1: We have not been good enough, and we need to be better.
18: Donde acaba de dar sus primeras palabras desde Downing Street Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, que ha prometido más estabilidad política después de que sea el séptimo primer ministro desde el Brexit. Y además se acaba de conocer, ha muerto a los 58 años el secretario de Estado de Vivienda David Lucas. Fue alcalde de Móstoles entre los años 2015 y 2018 y hace 20 días informó de que se ausentaba por un cáncer. Y solo nos queda el tiempo para este inicio de semana. Toño Fernández, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las puertas de otra ola de calor, la tercera, todo el este de la península y buena parte del sur está en alerta por altas temperaturas para 7 de estas comunidades. Desde este mediodía el aviso es naranja, lo que implica peligro para actividades habituales. Estamos hablando de temperaturas que van a superar los 40 grados. De momento, el riesgo de tormentas está concentrado en Castilla-La Mancha y Valencia. Pero según pasen los días, Liébana, va a subir la intensidad de la calima, va a empeorar la calidad del aire y va a aumentar la posibilidad de tormentas secas, granizo y rachas muy fuertes de viento.
18: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Elena Sánchez en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
16: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
5: Per primera vegada, un educador social serà conseller de Drets Socials. El president Salvador Illa ha anomenat aquest matí Raúl Moreno com a màxim responsable de les polítiques socials de Catalunya.
6: Al llarg dels anys, Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
5: És el primer canvi al govern des que el president va ser investit ara fa 2 anys. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo havia demanat marxar per motius personals. Dues persones més han perdut la vida a Catalunya ofegades en les darreres hores. El primer, un nen de 6 anys a la piscina d'un hotel, i el segon, un home de 76 anys en una platja de l'Alt Empordà. Les xifres d'aquest estiu són molt dolentes. Ja portem 12 persones mortes ofegades en platges des que va començar la campanya de bany i 7 més en piscines. Avui han pogut tornar a casa els primers desallotjats per l'esvoranc del Putxet, de resultes de les obres de la línia 9 del metro. I també ho han pogut fer els propietaris de 2 comerços tocats econòmicament.
7: El mes que ve fem vacances, ja estava tot parlat amb els treballadors per fer vacances. I clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Això, bueno, clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
5: Demà el govern té previst anunciar ajudes per a aquests comerços. Espanya és campiona del món de futbol amb gol del davanter centre del Barça.
8: Buscant la centrada, Pedro Porro, molt passada al segon par, a la rematada, queda solta, la rematada, gol, gol,
9: gol!
8: Gol, gol, gol, de Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
5: És la narració del Flac i aquí a Ser Catalunya del gol de Ferran Torres, un partit que va elevar encara més a un altre jugador del Barça, el català Pau Cubarsí, central que va ser guardonat el millor jugador jove del torneig. I pel que fa al temps, la calor no cessa. Les temperatures fa un mes que no baixen dels 24 graus al centre de Barcelona en cap moment del dia, segons dades de l'estació del Meteocat situada al barri del Raval. I és que Núria Saró, meteoròloga de la SER, a Lleida, encara són pitjors les temperatures. Bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda. Les temperatures van pujant i avui es podran fregar els 40 graus a Ponent. Temperatures que demà seran més altes, les màximes i la calor serà més intensa. Aquesta pròxima nit serà difícil dormir. Tenim per davant una nit tropical que no es baixarà dels 20 graus en molts termòmetres de Catalunya. Inclús la nit serà tòrrida en alguns punts de la costa. Pel que fa a aquesta tarda, tindrem alguns núvols d'evolució al Pirineu que poden deixar alguna gotellada i també tindrem alguns núvols d'evolució al prelitoral i aquí podem podem tindre alguna tempesta que pot anar inclús acompanyada de calamarsa i de ratxes molt fortes de vent. La calitja seguirà present al llarg de les pròximes jornades, anirà en augment de sud a nord al llarg dels pròxims dies.
5: Escolteu l'Hora 14 de Ser Catalunya amb en Pol Llergo al control sonor. Ara són les 2:08 de la tarda.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
6: Comparec davant de vostès per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
5: Bona tarda. És el primer canvi al govern de Salvador Illa. El president ha nomenat un nou conseller de Drets Socials després que Mònica Martínez Bravo li hagi demanat marxar per motius personals. L'elegit és Raúl Moreno, que ja era l'actual número 2 de la conselleria. És la primera vegada que un educador social ocuparà aquest càrrec. I és un canvi, Laura Pons, redactora de Política, que obeeix a unes circumstàncies puntuals. Per tant, no ho podem llegir com una crisi de govern, Laura.
0: És el primer canvi, el primer relleu en el si del govern i arriba a l'equador del mandat. Parlem d'un canvi que Illa ha executat per motius personals, perquè la mateixa consellera li va demanar i el president, que ho ha portat amb moltíssima discreció, ha decidit efectuar el canvi avui. Demà mateix el nou conseller, Raúl Moreno, ja participarà a la nova reunió de l'executiu. Illa assegura que la seva feina seguirà la mateixa línia que la de la consellera Martínez Bravo.
6: Amb aquest relleu donem continuïtat, Bravo, i consolidem el desplegament de grans fites assolides, com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència.
0: Del Palau de la Generalitat en surt un perfil tècnic i n'entra una persona que porta moltíssims anys vinculat a la maquinària del partit. Ara guanya pes la idea que durant l'últim trimestre de l'any hi pugui haver més canvis en el si del govern pensant en un nou cicle electoral.
5: I no és un relleu menor perquè la fins ara consellera Martínez Bravo ha estat la responsable de refundar la DGAIA després dels casos d'abusos a menors i de la mala gestió de les ajudes. És el major llegat que deixa una consellera que engegat també diverses reformes ambicioses que ara, Oriol Soler, estan a mig camí. Bona tarda.
2: Sí, una refundació de la DGAIA que per un sector dels treballadors ha estat vista més com un canvi de nom que no com un canvi de paradigma.
3: Suprimir la DGAIA i crear una nova direcció general.
2: Perquè el sistema de protecció a la infància continua tensionat per l'augment de casos, però també per les males condicions dels educadors que treballen a les empreses subcontractades. Martínez Bravo pot presumir, això sí, d'haver acabat amb els pagaments indeguts i de posar ordre a les prestacions socials on s'ha treballat els últims anys per automatitzar processos i reduir llistes d'espera, sobretot en dependència i gent gran. També de reforçar els EAIA, que són els equips municipals de prevenció i seguiment que són clau per anticipar casos greus de desemparament infantil i que treballen amb el dia a dia de famílies i infants. La ja exconsellera també deixa alguns assumptes pendents.
3: És cert, i ho hem reconegut des del govern moltes vegades, que tenim un estat del benestar no ben dimensionat per la Catalunya d'avui, una Catalunya...
2: Mesures ambicioses que encara no s'han materialitzat, com és l'equiparació salarial al sector social entre treballadors públics i privats i la gestió de l'ingrés mínim vital des de Catalunya, que s'espera que comenci a l'octubre. Martínez Bravo tenia un perfil tècnic amb una gran trajectòria acadèmica i venia de bregar-se com a càrrec tècnic a Madrid al Ministeri d'Inclusió. Durant aquests anys de consellera ha estat vivint entre Barcelona i la capital espanyola, on hi té la família, i assegura que deixa el càrrec per motius personals.
5: I el que fins ara era la segona espasa de la conselleria, Raúl Moreno, passa ara a ser el màxim responsable de les polítiques socials del govern. Agafa el càrrec en un moment amb gairebé 7.000 persones dormint al carrer a Catalunya, just després de la regularització extraordinària de migrants, disculpin, que ha fet l'estat espanyol, i amb una població més envellida que mai, fet que també tensiona el sistema de dependència. Uri, qui és aquest nou conseller que haurà de fer front a tots aquests reptes?
2: Doncs és, sobretot, un home vinculat als drets socials i també un home de partit. Raúl Moreno comença la seva carrera política lligat a la seva ciutat, Santa Coloma de Gramenet, on va ser regidor durant 13 anys, sempre vinculat a les polítiques socials i arribant a tinent d'alcalde d'un dels feus socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. El 2015 va fer el salt al Parlament, on des de l'oposició va fiscalitzar les polítiques socials dels consellers d'Esquerra i Junts durant els governs del procés. I ara, sobre la taula, sostenible i té grans reptes de país.
9: El fenomen del sensellarisme és un fenomen que s'ha incrementat de manera molt important en els darrers anys, fruit també de la crisi de l'habitatge.
2: L'augment de persones sense llar per la crisi de l'habitatge, els serveis socials desbordats i un sistema de dependència que no està dimensionat per l'envelliment del país seran els principals reptes del nou conseller, a qui no es pot negar el vincle amb el món social, que sempre ha estat un dels eixos de la seva carrera política, ja que l'altre ha estat el PSC. Moreno és un socialista de pedra picada, milita al partit des de fa 30 anys, va entrar a les joventuts quan en tenia només 18 i ja va formar part de les executives del PSC de Maragall i Montilla, una carrera similar a la que han tingut altres membres del govern, com Salvador Illa o Alicia Romero, amb qui ara s'asseurà a la taula del Consell Executiu.
5: I amb tot, l'executiu de Salvador Illa ja està preparant i està pensant en els nous pressupostos per l'any que ve, els del 2027. I això tot i que fa res que ha aconseguit aprovar els d'aquest any i que el propi govern ja ha donat a entendre que segurament aquest projecte, aquest inici dels pressupostos del 2027 no servirà gaire de res, perquè el més probable és que no s'aprovin, vaja. Ara bé, l'executiu, Laura Pons, ho intentarà.
0: Això és el que va dir Salvador Illa fa tot just una setmana.
10: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio y que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y si conviene también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, me dan recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
0: Avui el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, publica l'ordre perquè tots els departaments comencin a preparar els comptes de l'any que ve. Tenen fins al 10 de setembre per presentar esmenes a l'avantprojecte i abans del 23 d'octubre haurien de reflectir-se la majoria de les variables. L'elaboració d'aquests comptes no implica que s'aprovin. De fet, tant el govern com els socis, Esquerra i els Comuns, ja assumeixen que Illa esgotarà la legislatura amb només uns comptes, els que va aprovar ara fa un mes amb el suport dels de Junqueras i Jessica Albiach.
5: Hora 14 i 14 minuts. De seguida abordem dues tragèdies més que han passat en una piscina i en una platja.
16: Ser Catalunya, Barcelona. Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: sento.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:16 de la tarda, en les darreres hores, dues persones més han perdut la vida a Catalunya ofegades. El primer, un nen de 6 anys, a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. És la 7a víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Èlia Pijoan.
3: El telèfon d'emergències mèdiques va rebre l'avís pocs minuts abans de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques, un equip de psicòlegs, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Durant la campanya de bany del 2025, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, hi va haver 4 ofegaments mortals a les piscines catalanes. Aquest any, en només un mes, n'hi ha hagut 7.
2: I l'altre cas és un home de 76 anys, francès, que ha mort ofegat en una platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre pocs minuts després de 6:45 del vespre, alertant que un banyista s'havia desmaiat mentre es banyava. Els socorristes el van treure de l'aigua i, tot i que el sistema d'emergències mèdiques va fer-li maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga. Ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
2: Recordareu que ja vam començar l'estiu precisament amb el cas de 3 menors d'edat ofegats a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Des de llavors, la Guàrdia Urbana d'aquest municipi està vigilant les zones perilloses de bany amb drons per evitar que un cas així pugui tornar a passar. Ja han denunciat a 2 persones utilitzant aquest mètode que estaven incomplint algunes de les normatives. Eva Hidalgo.
4: Des del passat dia 6, gràcies al dron, s'ha denunciat una persona per salt a l'aigua des de les roques a la zona del Fortí de la Reina i una altra denúncia per no fer cas de les advertències dels agents. Les multes han estat de 100 i de 500 euros, respectivament. Des de Protecció Civil, des de la Generalitat, el seu subdirector, Joan Ramon Cabello, fa una crida a la prudència.
5: Que es banyin en llocs que estiguin habilitats per banyar-se. Evidentment, doncs, a la costa doncs, ens referim a les platges i si pot ser doncs, en una zona vigilada i si pot ser en un horari en el que hi hagi vigilant per evitar justament situacions com aquesta. Evidentment, també respectar la senyalització.
4: La unitat de drons treballa de manera coordinada amb la unitat de vigilància de platges que patrulla diàriament. Permeten aquests aparells ampliar la cobertura, detectar conductes de risc i actuar molt més ràpid.
1: Hora 14.
2: 2:18 de la tarda, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 al Putxet han començat a tornar aquest dilluns als seus domicilis i negocis.
6: Hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar.
2: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'hagin certificat l'habitabilitat. El seu propietari, que ha hagut de fer ERTOs temporals als treballadors per després de veure's obligat a tancar el restaurant, assegura que demà mateix tornaran a l'activitat. Oriol.
7: Miquel Santamarta, restaurador, que avui ha pogut recuperar el seu local, assegura que l'espai on treballa no ha patit danys que impedeixin l'activitat. Durant avui dilluns s'ha dedicat a revisar els aliments que s'han pogut fer malbé, netejar neveres i comprar els productes necessaris per tal de tornar a obrir.
6: Complicat perquè el mes que ve fem vacances, ja estava tot parlat amb els treballadors per fer vacances, per vacances. Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
7: Aquest dilluns poden tornar els residents i els comerciants de 2 dels 8 edificis afectats, mentre continuen les actuacions i les comprovacions tècniques a la resta de finques i alguns veïns, com la Teresa, se'ls està fent llarga aquesta espera.
8: M'han donat a l'hotel aquí al Sant Gervasi. Està bé, però jo vull tornar a casa. No és això, no estic de vacances aquí.
7: Aquesta veïna que ha explicat també que està podent entrar puntualment a casa seva acompanyada dels tècnics per recollir part de les seves pertinences.
2: Aquest matí, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha passat pels micròfons d'aquesta ràdio i ha responsabilitzat, atenció, Junts per Catalunya, de l'auge d'Aliança Catalana.
9: Intentarem convèncer a Junts de que el millor que pot fer és ser útil, perquè quan no ets útil, quan mai ets útil, doncs llavors pot arribar a passar que alguns dels teus votants acabin votant a qualsevol inútil.
2: Són les declaracions lapidàries d'Oriol Junqueras en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Junqueras pressionava els de Puigdemont perquè els seus 7 diputats a Madrid votin a favor del nou sistema de finançament. Laura Pons.
0: Diu Junqueras que Junts ha decidit no ser útil en moltes qüestions i davant l'absència de la seva utilitat posa les coses més fàcils a la formació de Sílvia Orriols.
9: Només s'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els hi aplana el camí, diguem-ne.
0: És un dels tards que Junqueras ha llançat als de Puigdemont, que ja han dit que el nou sistema de finançament pactat entre republicans i socialistes perpetua el cafè per a tothom. En l'entrevista, Junqueras també ha insinuat que els nous pressupostos de Pedro Sánchez seran l'avançala d'una convocatòria electoral.
9: I, per tant, hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho. Si van de farol, doncs, escolta, veiem l'aposta.
0: I preguntat sobre si Rufián serà el candidat d'Esquerra a les properes generals...
9: Per meva, sí. Per meva, sens dubte.
0: Això sí, no ha donat detalls de les condicions que ha posat el portaveu d'Esquerra al Congrés per ser candidat, ni ha explicitat si s'han reunit per parlar-ne.
2: De seguida abordem un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que ens indica que cada vegada tenim supermercats més a prop i això influeix directament en la nostra dieta, però no, precisament, cap a millor.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
13: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Adrià Rodríguez, director de l'informe Entre el camp i la taula i investigador de l'IDRA. Què tal? Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
2: En aquest informe heu constatat que la concentració de supermercats augmenta molt el consum d'ultraprocessats. Com heu arribat a aquesta conclusió?
14: Sí, quan pensem en el consum alimentari tendim a pensar que és fruit d'una espontaneïtat o d'una lliure elecció dels consumidors, i el que veiem és que el consum alimentari i les compres que fem tenen forts determinants de context social i econòmic, sobretot. Aquests tres determinants són, en primer lloc, l'oferta, és a dir, quins establiments i quin tipus d'establiments té la gent a prop de casa. Si té una gran densitat de supermercats, tendirà a fer, òbviament, la compra als supermercats. Si té una gran densitat de botiga i comerç de barri, doncs la faran aquests establiments. És tan senzill com això. El segon element és l'assequibilitat. Si hi ha certs productes, com són els ultraprocessats, que estan artificialment abaratits gràcies a un enorme volum de subvencions públiques que van a parar en els productors d'aquestes mercaderies, d'aquests ultraprocessats, doncs això abarata el preu. Si es pogués redirigir les subvencions i el suport públic i la fiscalitat cap a producte fresc i saludable, doncs això permetria una major assequibilitat d'aquest tipus de producte. I el tercer element, que és un determinant del consum molt fort, és la disponibilitat de temps. La gent té molt poc temps després de sortir de feina, per la casa, fer la compra, cuinar, elaborar menjar, rentar plats, etc.
2: Hi ha una conclusió del

0: l'especulació amb l'habitatge i el preu del lloguer té un impacte directe, òbviament, en el pressupost de les famílies, i per tant també les famílies doncs, es mouen a un tipus de productes molt menys saludables, com són, per exemple, els ultraprocessats o la carn també de baixa qualitat.
1: Adrià Rodríguez, director d'aquest informe i investigador de l'IDRA, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Precisament, sobre habitatge, el mes de maig a Catalunya es van firmar més de 7.500 hipoteques. És un 9,3% més que el mateix període de l'any passat i una de les xifres més altes en un mes de maig des de després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Com que els preus dels pisos pugen, també puja la quantitat mitjana de diners d'aquestes hipoteques, que està també en xifres rècord. Pol Valero.
2: La hipoteca mitjana supera els 200.000 euros. És gairebé un 12% més que fa just un any, un augment provocat per l'escalada de preus del mercat de compravenda de pisos. On més es nota és a la demarcació de Barcelona, amb un préstec mitjà per operació que ha estat de més de 220.000 euros. Malgrat la pujada en la signatura d'hipoteques, aquestes 7.500 firmades al maig encara queden lluny de les d'abans de la crisi, per exemple, el 2005 o el 2006, quan al maig se'n van firmar més de 20.000.
1: Els Mossos continuen investigant la mort violenta d'una dona a Soses, de 75 anys, mentre passejava el gos per un camí. La policia intenta trobar l'autor del crim, Mercè Marc.
3: El cadàver de la Dolors Agustí va ser trobat mort amb signes violents, amb diversos cops i, segons algunes fonts, alguns talls al cos dissabte a la nit en un panissar al costat del camí de la Valleta de Sisó, a la zona oest de Soses, a uns 200 metres del nucli urbà. La determinació del mecanisme que li va causar la mort està pendent del resultat de l'autòpsia que els forenses remetran al jutjat encarregat de coordinar les indagacions dels Mossos. L'autor del crim va atacar la Dolors de Cal Agustí al costat del panissar quan aquesta es trobava passejant amb el seu gos, un animal de raça petita, que va tornar al poble i aquest va ser el primer detonant per buscar-la i posteriorment localitzar-la, una de les primeres pistes sobre el crim. De moment encara no hi ha cap persona detinguda per aquest homicidi.
1: I mentrestant a Barcelona els Mossos treuen pit d'haver reduït un 11% la criminalitat a la ciutat. Ara bé, els homicidis han augmentat, passant de 5 a 9, si comparem les dades dels primers 6 mesos de l'any passat amb les d'aquest primer mig any. Carles Couso.
4: Durant els 6 primers mesos de l'any hi ha hagut un descens general dels delictes a Barcelona. De fet, hi ha un 12% menys de delictes que ara fa una dècada. Llavors, la seguretat, a diferència d'ara, era la sisena preocupació dels barcelonins. Els incidents relacionats amb armes blanques han caigut un 20%, també ho han fet un 9% les agressions sexuals, tot i que les que es produeixen en l'àmbit de la llar van a més. En relació amb els delictes relacionats amb la multireincidència, han seguit disminuint durant els primers 6 mesos de 2026. En aquesta mateixa línia, els robatoris violents també han registrat una forta davallada del 30%. La nota negativa del balanç la protagonitzen els homicidis. Durant els primers 6 mesos de l'any se n'han registrat 9. En el mateix període del 2025 en van tenir lloc 5. La majoria dels d'aquest any estan vinculats amb el crim organitzat i el tràfic de drogues. També han anat a més els delictes d'odi, de 98 a 161.
1: Pel que fa als incendis, a Catalunya continua activat el Pla Alfa en nivell 4, en perill extrem d'incendi, en concret a 37 municipis de 7 comarques diferents. Tot i que això és àmpliament conegut, aquesta nit els bombers han hagut d'actuar per 28 contenidors cremats en el conjunt de Catalunya en les celebracions de la victòria de la selecció espanyola. Disturbis, per sort, menors, que no han anat a més i que no haurien de tapar la que va ser una victòria contundent d'una selecció espanyola amb molta presència catalana. I és que el central del Barça, Pau Cubarsí, ha estat un dels herois d'Espanya al Mundial i això li ha valgut guanyar el trofeu de millor jugador jove. Nil Solà, bona tarda.
5: Què tal, Ferran? Molt bona tarda. Doncs Espanya, que es va proclamar i campiona del món a New Jersey, amb una gran presència de catalans i també de futbolistes del Barça, amb el que és un clar triomf, evidentment, de la Masia. Pau Cubarsí va ser nomenat millor futbolista jove del torneig per davant de futbolistes com, per exemple, Lamine Yamal. El de l'Estanyol ha fet un Mundial espectacular, només ha sigut regatejat 4 vegades, ha tingut un tant per cent d'encert del 94% de passades i ha sigut un mur infranquejable per als davanters rivals. Clau en aquesta victòria de la selecció espanyola. Uns mundialistes que, començant per Ronald Araujo, que s'ha reincorporat avui, aniran tornant a poc a poc. Rafinha se l'espera per l'estaix de la setmana que ve i els guanyadors del trofeu, més Koundé i Anthony Gordon, que no se'ls espera fins a la setmana del 10 d'agost, és a dir, tindran un parell de setmanes per preparar la tornada a la Lliga que farà el Barça el 23 d'agost contra l'Elx.
6: Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
7: 2:30, 1:30 en Canarias, ha ganado el fútbol. para Lamine Yamal, aparece Lamine Yamal.